0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Les pomeres de la varietat Fuji s'ha demostrat eficaç per evitar que els fruits s'esberlin si plou al final de la maduració. Ara aquests assajos es volen estendre a totes les varietats de pomera en època de floració per evitar tractaments fungicides contra les taques i obtenir una fruita encara més neta de residus. Ens ho explica en aquest reportatge l'Albert Requena. El muntatge tècnic és de Josep Plazas.
1: Com més sucre té una poma, més perill d'escardat hi ha.
2: Jordi Olet, fruticultor de l'empresa Olet Riera de l'Estartit.
1: I els 7 o 8 dies abans de collir, com va passar l'any passat i fa 2 anys, que per això hi ha tota aquesta sensibilitat a fer alguna cosa, doncs és per això ens hem mogut, perquè durant 2 anys seguits hem tingut entre un 30 i un 40% de poma escardada.
3: Tot i que encara no és la varietat més cultivada de llarg, la Fuji és una poma que és més valorada com més sucre té, un sucre que s'hi acumula quan és més a punt de collir.
1: Si tu tens més sucres, doncs cobres més. Si tens més sucres, cobres menys. Jo crec que amb el temps, ja només amb el que cobres més de sucres, pots arribar a pagar el plàstic.
3: Es tracta d'instal·lar per sota de les xarxes contra pedregada uns davantals de plàstic que es cusen d'una filera de pomeres a l'altra amb cintes elàstiques i deixant entre 30 i 50 centímetres d'un plàstic a un altre perquè el fruit no es mulli i la plantació no es converteixi en un hivernacle i pugui respirar. Fins ara eren assajos, però els tècnics apunten que ja han deixat de ser-ho.
4: Per això aquestes teles també, quan arriba l'hivern, es pleguen.
2: Joan Maria Pareta, gerent de Nova Frut de Figueres.
4: I es pleguen d'una manera que van protegides per una altra cobertura negra perquè no entri el sol i no es degradi, perquè tots aquests materials al final és plàstic i el que el degrada és el sol.
3: L'èxit de l'experiència amb la Fuji ha portat els tècnics a plantejar aquesta mateixa solució per protegir contra el motejat durant la floració de tot tipus de pomera.
4: I la idea és que aquest mateix plàstic el puguem posar just després de floració i pugui estar durant unes setmanes o inclús un mes seguit i ens estalviem tots els tractaments que hem de fer de fungicides. I això seria molt important per nosaltres, primer perquè seria un estalvi pel pagès i segon perquè seria una fruita que tindria molts menys residus.
3: Segons dades del Departament d'Agricultura, a les comarques de Girona es produeixen unes 9.000 tones de poma Fuji, quantitat que suposa un 10% de la producció.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo. Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza

0: Aquest estiu la fam no fa vacances.
1: Avancem junts.
2: Si vols vendre el teu negoci o comprar-ne un que ja està en funcionament, a Reempresa t'ajudem. A Reempresa posem en contacte persones que volen deixar el seu negoci en bones mans amb persones emprenedores que volen iniciar un projecte sense començar de zero. T'assessorem sense cap cost en tot el procés de compra-venda. Més informació a reempresa.org i al teu ajuntament.
3: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
4: Decathlon, no et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon, ready to play?

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Si sou aficionats al bon caminar, al bon viatjar o a la falera de descobrir llocs, potser us podem fer servei. Som el Sendes, un programa de senderisme, d'excursionisme i de viatges. 25 minuts que fem cada setmana des de Ràdio Martorell per les emissores sindicades de la xarxa Més. Avui arribem al capítol número 515. Té, com sempre, tres continguts i els comencem a repassar en el següent sumari. Tornem cap a la Terra Alta, una comarca que ens fascina i a la que sempre val la pena fer una escapada. Història i patrimoni és el que trobarem a Batea, una de les poblacions de major pes. La Glòria Montpel, de l'empresa d'activitats turístiques Montsport, ens proposa una ruta urbana per conèixer el seu patrimoni, especialment el medieval. També terres altes, però amb un paisatge força diferent, són les que envolten la ruta de los 3.000 Ibones, a cavall entre l'Aragó i França. Segona etapa, que ens porta al Xavitió. Avui des dels refugis de Respomuso i fins al de francès de Miguelú. És una de les grans joies d'Escòcia, una de les Hèbrides interiors, una gran illa situada a la costa oest, al costat de les populars Highlands, o Terres Altes, que, com veieu avui, són el denominador comú del programa. Estem parlant de l'illa de Skye, segon capítol dels quaderns del viatger que ens porta el Josep Grau en el seu viatge a la indòmita i rebel Escòcia. No volem fer el camí sols. Ens acompanyeu en aquest trajecte, en aquest programa? Doncs va, que marxem. Ens situem prop del riu del Gas, accident natural que delimita Catalunya i Aragó i les comarques de la Terra Alta i del Matarranya. Una vila, de nom Batea, s'estén al voltant de la Vall Major. La seva orografia suau i planera, la gran extensió del seu terme i les condicions edafològiques adequades l'han envoltada de vinyes. Amb vista zenital, camps que formen recaragolats mosaics, junt amb els de Matllers i de Pinedes. I allà, el nucli urbà de Batea, s'apinya de forma compacta sobre un petit tossal. La seva silueta singularitza gràcies a l'esvel campanar octogonal i balaustrat de l'església de Sant Miquel i a una cúpula que sobresurt de la caseria uns metres més enllà. Vista des de fora, Batea ja ens desperta curiositat. Què tal si fem un tomb per dins? Doncs som-hi. Ens hi porta la Glòria Montpel, responsable de la petita empresa Montsport, dedicada a la promoció territorial i que proposa diverses activitats lúdico-esportives i culturals. Una d'elles la vam descobrir fa un temps al Sendes, la visita a Horta de Sant Joan. Avui tornem a parlar amb ella, però com explica, canviem una miqueta el destí.
1: I ara bon, anem a Batea, un poble medieval en un casc antic interessantíssim i on la història, la cultura i la gastronomia se fusionen per formar una visita realment de molt interès.
0: De fet, Batea domina unes terres poblades des de temps prehistòrics. Diversos jaciments esquitxats aquí i allà ho atresoren. Tot i així, el nom de la vila no és citat com a tal fins l'any 1153. I avui centrem l'atenció precisament en l'època medieval, quan Batea va ser vila closa. I accedirem per la llargassada Plaça Major o Plaça Catalunya, antigament denominada el Pla dels Corrals, una explanada fora dels murs protectors que esdevenia el punt d'arribada dels viatgers i que avui és el punt neuràlgic on fan cap els bateans. D'aquí comença la visita. La Glòria ens fa una selecció dels llocs més interessants que hi veurem. Per exemple, en un extrem d'aquesta Plaça Major i gairebé al davant de Cala Vila, la seu de l'oficina

0: l'oficina de turisme i de l'Ajuntament, hi trobarem la capella de la Mare de Déu del Portal, barroca, construïda l'any 1698 i coronada per una gran cúpula al capdamunt.
1: Una capella barroca, molta història, amb anècdotes molt peculiars quan a les guerres carlistes aquí a Batea, on diuen que van salvar, la Mare de Déu va salvar de les mans dels francesos uns quants vilatans, i per això hi ha tanta devoció aquí a Batea d'aquesta verge.
0: En la ruta anirem trobant diversos portals, el de Cal Llarg, el de l'Àngel o el portal de Sant Roc, que dona el curiós carrer Podrit, dit així segurament perquè fa segles va tenir un fossar on s'hi enterraven els empestats. Tots ells són testimonis d'entrada i de sortida de la vila closa.
1: A poc a poc ens anem endinsant també pels carrers porticats del carrer Cavallers o carrer del Centre. Carrers que fan una quadrícula perfecta entre ells i que ens transporten a l'època medieval directament. I on al final dels carrers també hi podem observar els antics portals, o sigui, entrades al casc antic, a la vila closa, que realment encara estan en molt bones condicions i ens ajuda molt a entendre la configuració del municipi en temps passats.
0: I carrerejant, arribem a la part alta del conglomerat urbà, on hi ha l'església de Sant Miquel, un edifici que es començà a construir l'any 1764, que és bàsicament d'estil barroc, però amb la façana ja d'estil neoclàssic. En destaca, per exemple, l'esvel campanar, que fa 37 metres i mig d'alçada. Curiosament, la mateixa longitud que les naus laterals del temple. Glòria Montpel.
1: També anem cap a l'església de Sant Miquel Arcàngel, una església barroca, que va ser reconstruïda de l'antiga que hi havia. Una església de grans dimensions, un campanar molt alt, que realment ens demostra el moment de construcció que hi havia a Batea. Estava en gran expansió econòmica al municipi.
0: Ben a prop del Gran Temple, seguint el carrer Alt, arribem al Mirador del Picacho. Com el seu nom indica, un lloc amb bones vistes a tota la Vall Major i que, com explica la Glòria, ens fa donar del gran pes que té la vinya als entorns de Batea.
1: De fet, crec que és el poble on es cultiven i on se recollixen més quilos de raïm de tota Catalunya. I com no, nosaltres també acabem sempre visitant un celler, que n'hi ha molts a Batea, n'hi ha més de 20, a un poble d'uns 2.000 habitants, cada un amb la seva identitat, i realment no ens cansaríem d'anar voltant i coneixent una miqueta la història de cada un d'ells. Cal dir també que la garnatxa blanca és la varietat per excel·lència de la Terra Alta, i cal conèixer una miqueta aquesta varietat i cal vindre a la Terra Alta, perquè produïm el 33% de la producció mundial de tot el món.
0: Des del Mirador anem retornant. Si ho fem circulant pel carrer Major, ple d'arcs i de porxades gòtiques dels segles XIII, XIV i XV, trobarem el Centre d'Interpretació dels Hospitals de Sang. Què eren els Hospitals de Sang? Doncs la Glòria ens ho explica.
1: És un museu dedicat a una part bastant fosca, com va ser la Batalla de l'Ebre. El front de primera línia quedava a Corbera, Gandesa, i Batea, com estava una miqueta més allunt del front principal, alguns dels seus edificis van passar a ser hospitals de sang. Els ferits de guerra els portaven allà per a poder ser guarits i curats en una certa tranquil·litat, diguem-ho així. Quasi qualsevol poble de la Terra Alta coneixem una petita part més d'aquesta història tan cruel, no?, de les nostres terres.
0: La visita guiada a Batea la van dissenyar des de Montsport fa un parell d'anys, en adonar-se que el visitant tenia interès de conèixer més dels pobles terraltins i de la seva història. Aquest és una de les potes de l'empresa de la Glòria, que va començar a rodar l'any 2007 per promoure les moltes possibilitats que ofereix la Terra Alta, però n'hi ha unes quantes més.
1: Tenim una via verda, un antic traçat ferroviari que avui en dia és un recorregut per fer en bicicleta, i es podeu recórrer la Terra Alta i el Baix Ebre, Matarranya també. Fàcil, familiar, descendent, molt, molt bonica, que passa entre muntanyes. Oferim també barranquisme als ports, activitats de senderisme, orientació al Parc Natural dels Ports, i els tours culturals que oferim a Horta i altres pobles. I també tenim un camp d'aventura, natura, on podem conèixer els nostres animalets, una petita granja a escola, i tenim tirolines, ponts, rocòdrom, bueno, una miqueta de tot, no? Per vindre a Horta i a la Terra Alta i no poder-te avorrir, conèixer i descobrir una terra alta, com diu el seu nom, que ens dignifica i que estem molt contents i orgullosos de viure i de ser d'aquí.
0: Per concertar qualsevol d'aquestes propostes, contacteu amb Montsport al seu web www.montsport.es. Una d'elles, aquesta interessant ruta urbana per Batea, un dels extrems del nostre país, una vila plena d'història i de cultura, carregada de l'autenticitat que encara és, avui, el gran tresor dels pobles de la Terra Alta.
2: Sendes.
0: Ja sabeu que la setmana passada vam començar un nou cicle de senderisme relacionat amb els ibones, és a dir, llacs d'alta muntanya, de petits, de grans, de mitjans, de totes les mides. I no en parlàvem ni d'un, ni de dos, ni de tres, sinó d'una bona colla, de 3.000 ibones. Xavi, tio, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard.
0: Doncs avui parlem, no parlem dels 3.000 ibones perquè seria un programa inacabable, però sí que parlarem d'aquesta ruta que estem distribuint en 6 jornades, oi?
3: La ruta de los 3.000 ibones i que ens permet triar entre diverses opcions en funció de si només podem o volem caminar 3, 4, 5 o 6 dies. I avui anirem per la segona, que ens durà des de Respomuso fins al refugi francès de Miguelu, passant pels siboners d'Ariel, el llac de Remolit, el llac d'Artuste i saltant dos colls considerables.
0: Déu-n'hi-do amb aquests noms, eh? Demanem disculpes als francesos, eh? Perquè de vegades són complicats, eh? Aquest de Miguelu és especialment complicat i curiós de pronunciar. Bé, anem amb el punt de sortida, Xavi.
3: Doncs sortim, com dèiem, del refugi de Respomuso, als 2.150 metres d'altura, sobre l'embassament del mateix nom, on hem arribat a l'etapa anterior. El que fem és, ens sortim cap a Ponent, ens anem cap a la presa i quan hi arribem, per un trencall agafem per la dreta un camí pedregós, sense perdre amb prou feines alçada, ens porta a situar-nos en plena Majada de Arrieles. És una vall petita, lateral, just en un petit llaguet, prefaci dels cibons que ens trobarem poc més endavant. Girem cap a nord i a partir d'aquí comencem a remuntar, d'entrada suau, ens continuem movent en un entorn de grans pedres granítiques combinades amb trossets herbosos i arribem de seguida a l'Ibón de Arriel Bajo. El que fem és el voltem per la dreta i pugem fins l'Ibón Alto de Arriel, una miqueta més gran i encaixonat en un circ petri de cims de més de 3.000 metres. El camí ens du per la vora de l'aigua a posar-nos en un caos de blocs per anar a enfrontar la primera pujada forta del dia. 200 metres fins al coll de Remolit, amb un pendent considerable, però l'esforç té una recompensa enorme i és que des del coll la vista, sobretot quan girem enrere, és magnífica. Just a sota tenim els cibones de Riel, per on hem passat, amb el toló de fons dels picos de la Frondella i al costat veiem la bretxa a la Tour, molt marcada, que els separa del Balaitús, és un dels gegants del Pirineu. Entrem a França i tenim al davant un descens completament pedregós també fins al refugi de Remolit, situat vora el llac homònim. El passem de llarg, passem pel damunt de la petita presa del llac i continuem la ruta cap al gran llac d'Artuste. Tenim un primer tram planer vora els llaguets de Remolit i després, ja amb el llac d'Artuste a la vista, iniciem un llarg descens per entre herba i pedra amb llaçades que ens menen arran d'aigua a voltar el llac per l'esquerra fins a la presa. És una presa força grossa on possiblement coincidirem amb una munió de gent que hi han arribat amb el tren d'Artuste. És un trenet turístic, pintoresc, com de joguina, sobre una via de 50 centímetres d'ample amb vagons petits de 10 places. Passem sobre la presa i deixem enrere la gentada contemplant el llac per anar mig planejant a posar-nos a la vall de Carnó. És una vall afluent de la vall principal per on va el recorregut del trenet turístic. Girem cap a llevant i per entre pedres, herba i nabius o mirtils madurs, si és l'època, afrontem la segona pujada forta del dia, que ens du a meitat de pujada a trobar els llacs de Carnot. És un lloc remot i solitari, tranquil, només trencat pels crits de les marmotes, i on ja només ens queden els últims 250 metres més de desnivell per una llarga diagonal sobre el llac per assolir el Coll d'Artuste. Aquí tenim una vista preciosa cap al Midi d'Ossó, i a sota nostra tenim el gran llac de Miguelo, on hi ha el refugi del final d'etapa. Per davant ens espera l'últim descens del dia, per no perdre el costum, per sobre de grans lloses granítiques que ens duran arran d'aigua els quasi 2.300 metres d'altura, on hi ha el refugi de Miguelo al costat de la presa.
0: Molt bé, doncs el Miguelo, ens ha agradat aquest nom, anem a fer la fitxa tècnica. Primer comencem, com sempre, per la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 16 km i mig.
0: Desnivell.
3: 1.200 metres de desnivell positiu i 1.060 de desnivell negatiu.
0: Temps.
3: Acumulats a tots els desnivells. Temps, 8-9 horetes per poder contemplar tots els cibons i les vistes, sobretot, magnífiques des dels colls.
0: Grau de dificultat.
3: Posem-hi més o menys com l'anterior, 3,5 sobre 5, bàsicament pels desnivells.
0: I quines referències trobaríem?
3: Doncs a internet trobareu el web oficial d'aquesta proposta amb el nom 3000libones.com, 3000 amb número i tot junt, 3000libones.com, i tenim també el mapa 3000libones de l'editorial Alpina a escala 1-25.000.
0: Gràcies, Xavi. Anem la setmana vinent a per la tercera etapa.
3: Salut i República.
2: Sendes.
4: Hola, sóc el Josep Grau i avui us vinc a parlar, en aquest capítol i en els següents, del meu viatge a Escòcia.
0: Mirar del mapa i posant una miqueta d'imaginació, té forma de llagosta, amb el cap i les dues pinces cap a dalt i una cua corbada que quasi frega la terra ferma. És l'illa de Skye, un dels punts imprescindibles de tota ruta per Escòcia. El Nest Point, el Fairy Glen, el Kirrain, l'Old Man of Stor, la Kill Rock, un seguit de noms rere els quals hi ha paratges de gran espectacularitat i bellesa, la que tant marca les terres altes escoceses. Avui ens els descriu en Josep, sense perdre més temps. Illa de Skye, Escòcia.
4: El primer punt que vam fer van ser les Fairy Pools. Les Fairy Pools, per arribar-hi, déu-n'hi-do, la carretera, i quan arribes allà, aparques en un petit pàrquing que hi ha, i lo curiós és que baixes. Baixes, però una pendent prou forta, no perquè sigui òbviament perillosa, perquè és una ruta bastant familiar, però déu-n'hi-do. I el que tu trobes quan surts del pàrquing és una gran muntanya amb un riu, i llavors aquí, amb aquestes roques, s'hi van fent petits salts d'aigua, petits llacs, que la gent, alguns atrevits, s'hi banyaven. Són tres quarts d'hora d'anar, tres quarts d'hora de tornar, una hora i mitja, dues hores, si te la vols fer amb certa tranquil·litat, i vas passant per diversos salts d'aigua, alguns més macos, altres que queden més tapats per la vegetació que hi pugui haver. Nosaltres, cap al capvespre, a l'hora de la posta de sol, vam anar al Nest Point. Nest Point és un far que està en una localització excepcional, és de la punta nord de Skye, i és espectacular. És una carretera de cabres, al final. Arribes en el punt més alt i el far et queda baix. Fa molt de vent, bueno, nosaltres quan hi vam anar feia molt de vent, la corrent d'aire era molt forta, i quan tu arribes hi ha un punt de decepció perquè veus una gran muntanya davant i a tu et venen que hi ha allà un far. Clar, la primera imatge que tu t'endús del Nest Point és com si fos un penyon de Gibraltar, però verd, i el far el tens darrere. I realment, en les fotos o en la ruta, no? Quan te la muntes, veus el far i dius, ah, doncs estarà a dalt i això es va fot... No, és que el far està al darrere d'aquesta punta muntanyosa. Però has de seguir la ruta que hi ha, el camí és molt maco, està molt ben marcat, i el trobes de cara, i la veritat és que la sensació que t'endús és com, uau, o sigui, és un uau molt fort. Hem aprofitat a fer les fotos més amb la posta de sol, quedava molt maco, i jo crec que és una de les postals del viatge que m'enduc, o sigui, el Nest Point. L'endemà vam fer, un cop arribat com al punt més alt, el que seria el tercer dia de viatge, el segon en ruta, vam fer l'Sphere Glen. L'Sphere Glen és un lloc molt simpàtic. A mi em va recordar o em va traslladar com si fos la comarca del Senyor dels Anells. La traducció seria la Vall de les Fades. És petit, la visita a peu la pots fer en menys d'una hora. O sigui, és una passejada, com aquest qui diu, per fer després a l'esmorzar. Arribar-hi no és complicat. De fet, està enmig de la carretereta que et porta a la següent ruta. O sigui, realment, és com que t'hi trobes allà. És una passejada tranquil·la, tot verd, amb muntanyetes de gespa i després també doncs, molta roca. El caminet està fet, vas passejant per allà i va ser això, doncs, entre muntanyetes no molt altes, però que són simpàtiques. O sigui, és com de cop i volta et trobes amb això davant. Muntanyes molt arrodonides. És com si... És que la veritat és que et dona la sensació que està fet artificial. Seria muntanyetes d'estil Teletubbies i et, bueno, ve de gust passejar. No? I llavors al final es diu les Fades perquè realment passes d'un bosc, no, amb arbres o amb cases, a aquest punt enmig del no-res que convida molt a passejar i és, bueno, màgic, una miqueta màgic. Ja de baixada, el Kirein és molt bèstia. Un cop arribes a la part més alta de la carretera, hi ha una extensa esplanada de pàrquing, o sigui, pots aparcar perfectament, i et sents molt petit. És com si fos una muntanya de Montserrat, però esculpida en vertical. Hi ha un punt on, si fas una passa més, caus. Ja està, no hi ha més. Aquesta és una ruta de senderisme que recomanen molt. Nosaltres, per temps, vam decidir fer la següent, la de Olman of Store, que justament queda relativament a la vora, però aquesta és una de les dels punts on més greu em sap no haver fet un dia més per poder-la fer. El Kirein és un dels punts més al nord de l'illa i dels més muntanyosos. I destacar la gran diferència de desnivell entre un punt i un altre. La mateixa carretera que et porta pel pàrquing després continua, no?, per arribar doncs, a l'altra banda de l'illa. Potser el cantó com més habitat o on trobes més urbe, veureu que just sortir del pàrquing i comences a baixar, hi ha una curva on et trobes la muntanya de cara i val molt la pena aturar-se i fer la foto des d'un altre punt de vista que no és el de dalt, perquè realment és quan et dones compte de Déu-n'hi-do l'alçada i el desnivell que té tot això. Kill Rock és la gran cascada, un salt d'aigua que va directament al mar i el caminet que et porta unes petjades de dinosaures, no et porta més de 10 minuts, 20 minuts caminar, vull dir, és agradable la passejada, i acabes amb això, amb el Kill Rock, que realment, si hi hagués un mirador 2-3 metres que pogués sortir de la terra ferma, jo crec que es gaudiria millor perquè realment et donessis compte de lo alt que és i lo impressionant que és. Perquè sí que és veritat que amb el mòbil queda una miqueta descafeinat. És com molt escarbat i tot el que és aquesta paret marítima és un penya-segat molt, molt, molt escarbat, molt alt, que impressiona. O sigui, poder fer la foto així del perfil impressiona bastant. Sortint del Kill Rock, passant per les Dill Falls, just abans d'arribar a Portree, tens The Olman of Store. És, per mi, de les rutes de senderisme que vam fer. És molt espectacular. Vam agafar un mal dia, plovia, feia vent. Potser ho va fer encara més èpic per la pluja i la boira. En el punt clau d'aquesta sortida de senderisme, et trobes el que és més característic d'aquesta illa, que són les muntanyes escarbades en vertical. No tan imponent com les que hem esmentat abans, no, de Quirang, però Déu-n'hi-do. En un punt i veus torres de roques, que són naturals, però que sembla com si estigués esculpit per un gegant. Són diversos pinacles que conformen una... Bueno, no una serralada, al final és una petita muntanya, però que caminar per entremig, pels peus d'aquests pinacles, doncs impressiona molt. I llavors, per pujar tens dues rutes. Tens la ruta més curta, que és la que tothom agafa, i de baixada nosaltres vam agafar la llarga, que fa la volteta d'un petit llac, un bassal d'aigua en comparació amb tots els que hi ha, però que crec que en un dia amb sol o com a mínim sense pluja i boira es podria haver gaudit més de lo que ja vam dir nosaltres pujant amb el temps. si tens temps, fer les dues, no? Les que hem comentat, la The Old Man of Store i la Quirang, però nosaltres ens hem decidit per aquesta, potser perquè la veiem tècnicament més fàcil i el nostre nivell de senderisme doncs, no és molt elevat, però si es pot fer, fer les dues, perquè realment és com haver fet les dues estrelles de Sky. Portri. Portri és una ciutat, bueno, per nosaltres seria un poblet, on hi ha la població majoritària de l'illa de Skye. La part més bonica seria on hi ha el port, no és un port on hi haurà molts barcos, és prou comercial, que són les casetes de colors. Per mi crec que és l'únic punt més turístic de Portri, el més curiós. Però sí que és veritat que per caminar i per fer una pausa de tota la ruta que hi ha portes des del nord de la illa, està bé d'aturar-se per poder menjar, tens bastant oferta culinària, és on tothom s'hi atura, trobes molts autocars, com a ciutat és el reclam més turístic de la illa, que és on tothom, on hi ha busos i menja bé, doncs més o menys doncs, seria una cosa així, no? És la capital. El punt clau no és pujar doncs, la mateixa carretera que arribes a Portri. Hi ha un petit pàrquing on t'atures i pots fer la foto típica de les casetes, i si no, doncs caminant baixes fins al port i també hi pots passejar per allà.

Punt i final, us hem de dir adéu. Esperem que el programa hagi estat del vostre grat i que torneu a escoltar-nos en la propera entrega. Així ho esperem els que fem possible el programa, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta al control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, en Jaume Monés. Fins la setmana vinent, que tingueu una molt bona ruta.

0: si quelcom no vols escoltar. Res més fàcil que canviar.
1: Ros es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà fins al

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
3: Aquí!
4: Hola, sóc la Meritxell, voldré escoltar si pot plan.
5: Ràdio Vila-sacra és el millor que hi ha a l'Empordà.
6: Com una encuesta, que te pongo el 10. És que és magnífica.
7: Que m'has dit que sempre tendréis muy bien.
8: Com a casa.
9: Ja quisiera todo el mundo atender de esta manera y aclarar las cosas de esta manera.
10: Oh, que a gusto me siento aquí. Es que vale la pena, si es que además son súper simpáticos, súper atentos.
11: ¿Yo me puedo apuntar también?
5: És el millor que hi ha a l'Empordà.
12: Vinga, un plaer saludar també els oients que mica en mica es van incorporant a la família i que ens escolten a través d'internet.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Apunta B. La radio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva, meva, és meva.
2: No, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
2: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
3: Hola, soy Lena Gairondo. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
2: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper embaladits. Guau, guau!
3: Adéu!

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Que bo.
2: Déu-n'hi-do. D, E, amb accent obert. No, tancat, U, guió, espai. Buf! Quina cara.
3: No em facis això.
2: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
4: Què diu el carrer?
2: Sabran dir-me l'equivalent en català dels següents refranys? Alguns poden ser literals, però d'altres no tant. Donde fueres, haz lo que vieres.
5: Donde vagis?
6: Vagis on vagis, fes el que vulguis.
7: On vas anar, fes el que siguis, fes el que...
5: Fes el que vols.
2: Més o menys. Allà on vas, fes com veuràs.
6: Exacto.
2: Exactament. Tira't més dos tetes que dos carretes. Ostres.
5: Tira't abans dos tetes que dos carrets.
2: Com diries tetes en català? Un parell de...
6: Pits.
2: O...
6: Peres. De mamelles.
2: Un parell de mamelles.
7: Dos mamelles que dos carros.
2: Fan dels homes de les dones. Ti...
6: Titelles.
2: Titelles. Un parell de mamelles fan dels homes titelles.
5: Això és la traducció.
2: Sí, és vale. Com ho diríem en català. Vísteme despacio que tengo prisa.
5: Vesteix-me poc a poc, que tinc pressa.
7: Vestis-me espaiet, que tinc pressa.
2: A poc a poc i...
5: I bona festa.
2: A poc a poc.
6: A poc a poc i bona lletra.
2: Déu-n'hi-do.
8: Tanca els ulls.

0: al català suma.
1: Yo no tengo ningún problema con el catalán, pero hablarlo me da vergüenza.
2: ¿Que te da vergüenza? Mira, al principi a mi també em va passar el mateix. Tenia molt d'accent i se'm notava, i vaig pensar, i què? I practicant-lo, ara el parlo molt millor. Sempre he pensat que és millor parlar malament una llengua que no pas no parlar-la.
0: Tingues present que a Catalunya, el segon grup més nombrós que parla català és el que té el castellà com a llengua primera. Prova de parlar en català. Així de senzill. Plataforma per la Llengua. L'ONG del Català. Fes-te'n soci.

emocionat. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

Forma part de la forma, i la forma varia molt en funció també del que vull dir. Quan em poso a treballar cada dia, em qüestiono la bellesa, entre altres coses, i d'alguna manera voldria reinventar-la, no?

0: ens fa veure una connexió amb lo diví, no? Amb Déu, amb coses més altes. Per això que és algo com que ens toca. Hi ha algo misteriós ja darrere d'això, no? Ens agrada algo, no sabem ben bé per què.
1: Patrimonis, el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.

no percep la bellesa està condemnat a destruir-la. Per això el recinte modernista de Sant Pau s'obstina a tornar la mirada sana, innocent i verge, a tot aquell que transita pels seus jardins i pavellons. Són tres els ingredients que predominen en el modernisme, i per tant a Sant Pau: el color, la llum i la naturalesa. L'arquitecte Lluís Domènech i Montaner era un defensor de la premissa «la bellesa cura». Si ens estiréssim en un llit de l'antic hospital i obríssim els ulls, què veuríem? Verd, claror, bellesa.

0: dos violins, viola i violoncel per conjugar la bellesa del quartet de corda. 250 anys d'història d'una formació que encara viu amb una salut inalterable. El quartet Teixidor és el punt on es creuen les trajectòries professionals de quatre músics que, complementant el seu treball orquestral i pedagògic, desitgen aprofundir en el món de la música de cambra. Pren el nom del compositor, organista i teòric musical Josep Teixidor i Barceló, nascut a Serós, Lleida, del qual es conserven 6 quartets de corda. Un dels principals objectius del quartet Teixidor és donar a conèixer partitures desconegudes i interpretar-les al costat de les grans obres del repertori per a quartet de corda.
1: La bellesa presentada en infinitat de maneres és el missatge. El quartet l'equilibri en la conjunció del modernisme de Sant Pau. Un palau, una ciutat jardí per als malalts i l'hospital més ambiciós, modern i ben pensat del seu temps. I era, i és molt vell, amb la bellesa insòlita i gratuïta d'un somiador entusiasta i genial, com va ser Lluís Domènech i Montaner. Un somni que la burgesia local va pagar, perquè no fora dit, durant més de 20 anys i que ara torna a lluir davant nostre tal com l'arquitecte va voler. Voldríem expressar la bellesa en paraules per tal de retenir-la nosaltres en el record. Però la bellesa només es contempla silenciosament. Les paraules mai no l'acabaran d'expressar del tot. Ens hi apropem, però se'ns escapa.
0: Des del punt de vista formal, la seva obra ens ha ajudat a potenciar aquesta sensibilitat latent o activa cap al vell, o recrear-nos en reflexions que ens permeten veure, com en l'arquitectura i en la pintura, aspectes invisibles i profunds del temps, la vida i la naturalesa humana. Benedetta Tagliabue i Joan Pere Viladecans obren un diàleg de comprensió i una via d'accés al misteri de la bellesa.
2: Que bé estar aquí, a l'Hospital de Sant Pau.
3: Molt, i a mi m'alegra moltíssim veure'l com el veig ara, perquè jo vaig néixer aquí al costat.
2: Ah, sí?
3: I de nano, la colla del carrer, veníem tots aquí. Deixàvem anar amb les bicicletes, i sobretot amb els patinets i tot això, i però estava molt, molt degradat.
2: Jo l'he vist perquè m'ha portat l'Eric Miralles, com una de les primeres coses que m'ha fet veure a Barcelona al 89. I encara a l'hospital... I era increïble, increïble, guapíssim, bellíssim com ara, però molt decadència, sí. I aquesta presència dels malalts era una cosa...
3: La presència dels malalts era molt, molt perceptible.
2: És realment una de les obres modernistes més increïbles de tota la ciutat.
3: Sí, no m'he de dubtar.
2: Realment el Domènech i Montaner és un arquitecte molt especial, però potser aquest és l'edifici més complex, perquè és un edifici també que no només és meravellós i molt bonic, però també fa molta ciutat. Té un mecanisme ben pensat.
3: Sí, és clar, i a més a més està molt fragmentat.
2: Ah.
3: I és una mica com una ciutat petita, no? Com un poble petit, un recorregut.
2: Sí que és com un poble petit,

0: i havia d'ocupar l'espai de 9 illes de l'Eixample. Va ser revolucionari. Faria edificis separats per als pacients en funció de la malaltia, l'edat i el sexe. Al centre hi hauria els quiròfans i, per connectar-ho tot, un quilòmetre de galeries subterrànies. El projecte global es va estroncar. Es preveia la construcció de 48 pavellons. Finalment, només se'n van construir 27. Domènec i Montaner va dirigir la construcció dels 12 pavellons principals i, després de la seva mort, el seu fill Pere va seguir l'edificació de 9 edificis més, amb un estil ja més eclèctic. Els 12 pavellons que integren el conjunt estrictament modernista varen funcionar com a instal·lacions hospitalàries des de la seva inauguració, el 1916, fins al 2009, any en què les activitats mèdiques es van transferir al nou hospital, construït en terrenys annexos a la part alta de l'antic complex. Sortien les lliteres i entraven els buldòzers. A partir de llavors, i durant 5 anys, es varen portar a terme uns grans treballs de restauració per eliminar les diferents adaptacions que amb els anys s'hi havien fet, per recuperar així la configuració original. El primer que van fer és enderrocar estructures hospitalàries afegides, fora finestres tapiades i dobles pisos. Amb la pell dels edificis neta, es podia començar a dibuixar de nou.
1: Un barracó prefabricat instal·lat dins el recinte modernista de Sant Pau, a tocar del pavelló de Sant Frederic, es va convertir durant 4 anys en el despatx de campanya de l'arquitecte Frederic Crespo. Des d'aquí va coordinar la trentena d'empreses de construcció, despatxos d'arquitectes, dissenyadors i artesans a banda, que van treballar alhora en aquesta macrorehabilitació de 13 hectàrees i mig. No és només que els pavellons estaven molt deteriorats pel pas del temps, sinó que les múltiples reformes per millorar el servei sanitari havien modificat radicalment el seu disseny primigeni. La recerca de fotografies i plànols va ser intensa i constant. El que es buscava és la màxima fidelitat al projecte original de Domènec i Montaner, que es va anar pervertint amb l'ús dels espais com a hospital durant 8 dècades.
2: El Domènec i Montaner, el que ell, la monumentalitat, la don precisament per ajudar a sanar la gent. Ell, en aquells moments, la teoria de la medicina era que els espais amb ambients, amb grans volums, la gent tenia més possibilitats com de respirar més, respirar millor, diguem-ne, no? Que no amb habitacions petites, tancades, doncs ells creien que veritablement no tenia una facultat de sanar, no? Aquest sentiment de, o aquesta cura amb tots els detalls, amb totes les coses, per intentar sanar la gent. I el concepte arquitectònic, que també era molt important, no? És a dir, pensar com es ventilaven els espais a l'estiu, com es ventilaven a l'hivern, quins espais tenien que tenir comuns perquè poguessin anar i prendre el sol, com es protegien del sol, etc, etc, etc. O sigui, hi ha molts detalls de l'arquitectura que veritablement desprenen aquest sentiment d'intentar curar la gent, no?
1: Els edificis modernistes havien experimentat nombroses modificacions arquitectòniques que havien afectat tant a l'estructura constructiva com als seus elements ornamentals. Els enderrocs i desmuntatges van deixar al descobert un seguit de ferides i mutilacions que van acabar determinant la intervenció arquitectònica. Destaca la marcada voluntat de mantenir els espais tal com eren en origen i considerar els signes del pas del temps com elements amb un valor estètic capaç de potenciar la vàlua de l'edifici, seguint com a criteri la recuperació de l'estat original en uns casos i l'explicació de la història dels pavellons a través de les seves cicatrius en d'altres.
2: Va entrar en una situació de col·lapse, però literal, no com. O sigui, hi havia pavellons com el d'urgències que la cúpula, la primera feina que vam tenir que fer va ser desmuntar-la i baixar-la perquè estava a punt de col·lapsar-se. I era necessari, és a dir, havia arribat un moment de col·lapse tots els edificis.

En un moment donat no tingués més remei que fer moltes intervencions que segurament avui no les farien per això. Els hospitals com els coneixem avui en dia no canviaran. Sí que pot haver-hi alguns espais que potser poden ser postconvalescència, que potser poden arribar a recollir alguna de les coses que en aquí crec que són interessants, no? Però els hospitals com a tal no, per descomptat.

0: la cura i la bellesa, és a dir, la medicina i l'art, aliats per elevar l'estat d'ànim dels pacients. I així, la bellesa artística inaugura una nova manera d'acollida hospitalària.
1: Tenc que

0: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
1: Avui en dia, el recinte modernista de Sant Pau recupera el seu valor cultural i el posa al servei de la ciutadania. Allà on els malalts buscaven l'ombra d'un arbre, en la seva convalescència, allà on els metges realitzaven autèntiques proeses de l'època, allà on tantes famílies van viure els moments més feliços i també els més malaurats de la vida dels seus, els visitants escolten atentament les explicacions del guia. Les veus del passat i del present es fonen en una sinfonia conjunta. La bellesa és una qualitat, un concepte o fins i tot un sentiment. És un acte subjectiu que implica les sensacions que sent algú davant la visió d'alguna cosa o persona que estan influenciades per la seva cultura, desitjos, creences o maneres de viure. Molts estudiosos aleguen, doncs, que la bellesa és allò agradable als sentits i que, per consegüent, causa plaer. Així doncs, no hi ha dubtes que per cada individu, grup social, raça o època, hi ha una manera particular i diferent de la percepció estètica. De fet, el conjunt de característiques que una societat considera com a bell, atractiu o desitjable, és el que anomenem cànons de bellesa. Aquests han canviat notablement en el temps, de manera que trobem una gran diferència entre els cànons antics i els actuals.
2: Quin lloc, eh? Això realment fa pensar a què és la bellesa.
3: Sí, l'atmosfera de la bellesa, eh?
2: Clar. No sé ben bé, no?, què podrà ser la bellesa.
3: És molt difícil.
2: Difícil?
3: És molt difícil perquè sempre és a posteriori, el cànon.
2: Clar.
3: I cada època té la seva bellesa, és clar.
2: Tens raó, no? Depèn, segur que depèn d'un cànon, d'una època, va canviant. Però algo com permanent al món de la bellesa hi ha d'haver.
3: No? Amb la bellesa passa com la felicitat. Per mils i mils de persones que ho preguntis, cada una et donaria la seva opinió. Independentment de que hi ha coses que són belles i s'ha acabat. Com és on som ara, no?
2: És veritat, aquesta contradicció, però realment és veritat, és una mica la reacció que algo provoca a dintre d'una persona o de les persones. Per això que últimament pensava, mira, en el fons de la bellesa filosòficament podrà ser aquella connexió que trobem amb lo diví.
3: Sí.
2: Sobretot en arquitectura, ara que estem en una cúpula, aquesta cosa de l'espai, redon,
3: com... La llum. L'atmosfera, el so.
2: Els colors.
3: Sí, sí.
2: Aquí aquesta cosa dels colors, aquí a dintre de l'Hospital Sant Pau, clar, juga un paper.
3: És una pinacoteca esplendorosa. És enorme. Sí, sí.
2: És veritat.
3: Tot el modernisme, eh?
2: Clar.
3: Tot el modernisme.
2: S'atrevien molt.
3: S'enfrontaven per primera vegada amb la natura,
2: eh?
3: I em volien donar constància.
2: Clar, potser ho volien reproduir d'aquella manera,
3: sí,
2: com
3: sí.
2: Dir, que macos que són les flors, pues fem tota l'arquitectura a forma de flors, la planta, les decoracions i, a més, els colors. Agafem tots els colors de la naturalesa i és impressionant.
3: Potser sí que la bellesa és sanadora,
2: clar.
3: I que hi ha colors que són més terapèutics que d'altres, i d'altres n'hi ha que són que irriten molt.
2: Segurament hi ha coses, belleses que queden sobretot per l'esperit de la salut humana, no? Segurament hi ha coses que no van bé a l'individu, a la persona, i altres que sí, no? Altres que porten una mena d'harmonia que segurament quan una persona està malalta necessita tindre aquests inputs exteriors que li porten com una sensació de plaer a dintre.
4: Thank you.
1: Contemplem amb absoluta claredat Domènec i Montaner passejant-se entre pavellons, a mig alçar. Podem imaginar els escultors, els ceramistes, els mosaicistes, els vitrallers, els pintors i els fusters que revestien l'art d'aquell futur hospital. Els artistes i artesans van captar la bellesa del món vegetal i el van interpretar adaptant-lo a les arts aplicades a la construcció. Façanes i interiors es cobrien de flors, fulles i tiges en forma de vitrall, de ferro, de mosaic o de ceràmica. La ceràmica és l'encarregada de portar color, vitalitat i dinamisme al conjunt modernista de Sant Pau, tot alleugerint la densitat constructiva. Lluís Domènec i Montaner va utilitzar la ceràmica de manera intensiva a l'interior dels pavellons dedicats als malalts. A l'exterior s'hi troba, en funcions decoratives, tant ceràmica pintada sobre portes i finestres com elements corporis de ceràmica vidriada amb pinacles, xemeneies i florons. Junt amb les peces policromades dels sostres en forma d'escates, aquestes peces mostren l'interès de l'arquitecte per la recerca de formes i motius plenament modernistes. Dins del projecte de rehabilitació del conjunt modernista, la restauració dels elements artístics va comportar una cura important per respectar al màxim l'obra original, recuperant les possibilitats decoratives que Domènec i Montaner va saber portar a la seva màxima esplendor.

0: En el taller de ceràmica Comella de Granollers, totes les possibilitats són benvingudes. Els materials, les formes, els motlles, els esmalts i els detalls, encara per perfilar, s'aturen en el temps per mostrar totes aquelles possibilitats infinites que poden acabar esdevenint. Fill del també ceramista Antoni Comella Serret, Toni Comella destaca per incorporar la ceràmica a l'arquitectura contemporània i d'autor, la seva constant difusió de l'ofici i col·laboració amb el món acadèmic i donant continuïtat a una nissaga d'artesans que prestigien la ceràmica en àmbit internacional. Entre la relació d'edificis històrics en què Ceràmica Comella ha intervingut de manera rellevant, sobresurten les actuacions al Parc Güell, al Palau de la Música, al Mercat de Santa Caterina, a l'Hospital de Sant Pau, tots a Barcelona.
1: A Sant Pau hem treballat durant molts anys, sobretot fent la ceràmica de l'exterior, dels exteriors. Hem fet pinacles, hem fet escates, hem fet les torres del dipòsit, però potser hem estat com 10 anys amb diferents intervencions. I ara sembla doncs, que llueix el que es mereix l'Hospital de Sant Pau, que és un edifici patrimoni de la humanitat, que és un exemple de l'ús de la ceràmica en arquitectura super, super interessant.
0: Domènec i Montaner donava una gran importància a la ceràmica, de la qual era un entusiasta i un estudiós. A finals del segle XIX, la recuperació de la ceràmica es va considerar un transmissor dels valors antics, convertint-la en una part important de l'ideari nacionalista. En aquest context, l'arquitecte tenia davant seu la millor oportunitat per desenvolupar un programa integral que va dissenyar detalladament.
1: Per mi és un exemple molt únic de com la ceràmica pot ornamentar tot un recinte. O sigui, per la ceràmica és un gran lloc perquè tota l'ornamentació doncs, és ceràmica.
0: El pas del temps ha passat factura en molts oficis artesans que s'han vist superats pels productes industrials, que en moltes ocasions han romput la trajectòria de nissagues familiars que havien transmès el seu bon saber fer de generació en generació. Donar rellevància a l'artesania per no oblidar que forma part de la història i de l'etnologia, però també dels temps actuals, perquè són oficis no només vàlids, sinó també necessaris i imprescindibles.
1: L'ofici i la tradició és el que ens fa diferent en un món global. Quan no hi ha ofici i quan no hi ha tradició, les coses per mi es vulgaritzen i són iguals aquí que a Tòquio, que a Londres. A mi m'agrada utilitzar aquest terme de glocal, que és lo local relacionat amb lo global. I l'ofici i la tradició fa que tinguis aquesta particularitat que et faci diferent.

0: La cura i la bellesa no és en si mateixa un fet, sinó el resultat de la trobada de la llum i la foscor. És a dir, la medicina i l'art aliats per elevar l'estat d'ànim d'aquells que van a les consultes mèdiques o dels ingressats en un hospital privilegiat. I què millor que rebre'ls amb l'harmonia de formes i colors de l'art, reflectida en les parets més transitades per aportar sossec als que anhelen resoldre qualsevol tipus de patologia?
1: Demani que m'entenem a fer aquí una obra d'art.
2: Una obra d'art. Una obra d'art completa.
1: Sense pal·liatius.
2: Sí. Sí, sí.
1: I fins i tot jo crec que molt funcional per l'època.
2: I amb un missatge que jo crec que és algo molt contemporani. O sigui, que pensar que als hospitals també tenen prendre en consideració l'alma del pacient, no només el seu físic, no? El fet que tu et trobis
1: clar,
2: bé...
1: Que no solament és el tracte humà, sinó que és el tracte visual.
2: També.
1: El tracte de l'ambient, de l'atmosfera, saps que són moltes coses.
2: Clar.
1: Deu ser el secret de la bellesa.
2: Clar.
1: Que són moltes coses i no les sabem definir amb una.

La bellesa és una qualitat que no es dona en qualsevol lloc o circumstància. Desitgem allò que no tenim, allò que no coneixem prou, allò que se'ns escapa de les mans. El misteri genera bellesa. La distància fa les coses atractives. Qui és, en essència? Quin és el missatge profund de la bellesa? Sant Pau exemplifica que l'experiència de cura és abans de res una trobada, una relació. I què millor que l'emoció per apropar les persones? Quan la vida et parteix en dos, es desplega davant teu l'oportunitat de travessar el dolor i redescobrir el misteri de la bellesa. Una bellesa que combat la superficialitat i desafia els estereotips. Una bellesa que és el que és, amb la seva diferència. Una veritat que abraça i estima la vida.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. L'Havanera a Catalunya, a mitjans del segle passat, va experimentar una revifada que fins a dia d'avui manté el gènere havanera a un nivell prou significatiu en el teixit cultural del territori. Aquest ressorgiment, després de la davallada experimentada al segon quart de segle, es deu a accions que van dur a terme personatges als que hem citat en algun moment o altre en aquest podcast. Avui us volem explicar la vida d'una d'aquestes persones, d'un important activista cultural i amant de les havaneres. Us volem parlar d'Ernest Morató. Bon dia, Martí Bacardí. Qui era el senyor Morató?
1: Bon dia a tots. El nom d'Ernest Morató s'ha escoltat en diversos episodis d'aquest podcast, però sempre ha quedat en un pla discret. Ara us parlaré més abastament d'aquest important personatge del món de l'Havanera.
0: Va, doncs, company, ja t'hi pots posar. Som tot orelles.
1: Ernest Morató Vigorós va néixer l'any 1895, concretament el dia 15 de setembre, a Calella. A casa seva vivien de feines relacionades amb el mar, però ell de ben jove va aprendre l'ofici de barber, professió a la que es va acabar dedicant. L'any 1914 va realitzar el servei militar a la Marina, concretament al cuirassat Pelayo, l'únic de l'Armada Espanyola des de la seva construcció l'any 1888 fins al 1913, període de temps en què se'l va considerar el buc insigne de la flota militar espanyola. Acabat el servei militar, es va casar i va viure a Calella, on obrí una barberia al carrer Pirroig. Del matrimoni van néixer 3 fills.
0: Molt bé, barber. Bon ofici. Però suposo que la seva importància en l'havanera no venia d'aquí. És a dir, que no es va fer famós per cantar havaneres mentre pelava els clients.
1: No, clar que no. A part de barber, va fer moltes altres coses. Va militar a Esquerra Republicana, per qui durant la Guerra Civil va ser delegat a l'Ajuntament de Palafrugell. També va participar en la cooperativa econòmica palafrugellenca, però en acabar la guerra se'n va haver d'anar exiliat a França, on va ser-hi durant 8 anys. I ara comença la festa. Quan va tornar a Calella, va obrir un cafè amb aires de taverna, on s'hi escoltaven cantades, s'hi escoltava música de taverna.
0: Ara m'agrades, Martí. Música de taverna inclou havaneres. Va, què més va passar?
1: Ernest Morató tenia molta traça cantant i va participar en diverses entitats corals i clar, coneixia les havaneres. Justament, i com ja hem dit en altres episodis, l'any 1966 es va unir a Frederic Cirés, Francesc Alsius, Frederic Martí i altres en l'elaboració del llibre Calella de Palafrugell i les havaneres, que va donar peu, com ja sabeu, l'any següent a la primera edició de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
0: I tant, un fet molt important per l'havanera a Catalunya. Començo a entendre que Ernest Morató va ser una figura important pel gènere. Va fer res més?
1: Evidentment. Mira, en aquella època, juntament amb Carles Mir i Josep Xicora, van fundar el grup Port Bo.
0: Què dius ara? Va ser fundador de Port Bo? Aquesta no me la sabia. Espectacular. Tot un personatge, l'Ernest.
1: Ja et dic jo que va ser important. Tant que l'any 1994 es va crear a Calella una fundació per a l'estudi i divulgació de l'habanera amb el seu nom. La coneixeu tots. Es tracta de la Fundació Ernest Morató.
0: Clar, Martí, ens has aclarit moltes coses. Ara té tot el sentit que la fundació més important sobre l'habanera a Catalunya porti el seu nom.
1: Per acabar, dir-te que Ernest Morató va escriure un llibre. Un llibre personal ple de tot allò que envoltava la realitat de Calella en vida d'Ernest Morató. Llibre titulat Coses de Calella.
0: Quan pugui el llegiré, d'havaneres alguna cosa em deu dir. I venint d'Ernest Morató, i amb el que ens has explicat, ha de ser un llibre molt interessant.
1: Comentar-te per acabar que Ernest Morató va viure molts anys, però el 30 de gener de 1990 va morir als 94 anys a Palafrugell.
0: Martí Bacardí, moltes gràcies pel que ens has explicat en l'episodi d'avui. Ara sabem qui era i què va fer Ernest Morató per l'habanera. Acabem l'episodi escoltant La vella Lola, un tema que segur va cantar Ernest Morató en Port Por. No l'escoltarem cantat per ell, ja que no en tenim cap registre. L'escoltem avui pel grup Alba.

0: Notícies en xarxa.
1: Ja està en vigor des d'aquest dijous el primer dels dos decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El text, però, manté la seva essència i prohibeix la compra especulativa, introdueix la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Per tant, els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis, que ara el nou decret amplia 2 anys més, fins a finals del 2030. Pel que fa a les pròrrogues automàtiques dels lloguers, això podria canviar amb el segon decret, que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent hi dona llum verda, un fet per ara molt difícil. I en relació amb els desnonaments, continuen prohibits si la persona que hi viu és vulnerable. A més, en cas d'impagament, el decret obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

0: emocions.
1: I parlant d'emocions...
2: TAE Business School patrocina aquest espai.
3: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
4: I doncs sigueu molt benvinguts a una nova edició dels oficis del llibre, aquest programa a l'entorn del món de la literatura i sortint d'aquells cercles amb més presència mediàtica de les grans patums que hi ha al voltant d'aquest riquíssim món. Intentem descobrir noms, descobrir propostes i fer venir dentetes als nostres oients per llegir alternatives. Alternatives com avui serà el Trenquem Silencis, un programa on lligarem literatura i ràdio. Ho farem amb l'Àngels Roure. Àngels, Roure i Massaneda. Sigues molt benvinguda a la ràdio. Què tal, Àngels?
5: Hola, gràcies. Benvinguts.
4: Ara farà 2 anys i mig, ben bons. Era el febrer de 2022, recordàvem abans d'obrir micro, que vas passar per aquí a presentar el llibre Maite, vaig ser jo, podria ser tu. Una ficció, però basada en fets reals, sobre temes de maltractament masclista que tu mateixa havies patit. Això et va provocar aquesta novel·la fantàstica, i tu has estat tossuda amb el cas, molt. I una manera d'en sortir-te'n ha estat escriure i explicar i implicar més gent, a dir, això existeix, això és latent i no ens ho hauríem d'amagar.
5: Exacte.
4: D'on parteix Trenquem Silencis?
5: Trenquem Silencis parteix exactament d'una aventura, d'una experiència, en el meu cas una nova experiència amb ràdio. El cert que tot deriva de Maite, del llibre anterior, arrel del llibre Maite vaig ser jo, podria ser tu, una persona que treballava a la ràdio Occitània, que emetia diàriament una fracció d'horari en català, es va llegir el llibre i em va comentar en una conversa, ostres, que interessant tot això que dius en el llibre de Maite, perquè estaria bé difondre-ho, i ens vam engrescant la conversa ella i jo, i d'allà va sortir doncs la proposta de fer una col·laboració setmanal amb Ràdio Occitània, això, un podcast, bueno, un fragment, un episodi setmanal, i així ha estat, que vam anar fent setmana rere setmana fins a 55 col·laboracions.
4: En el teu imaginari hi ha una sèrie de problemes que has volgut compartir i has mirat d'en sortir-te'n compartint-ho i fent-ne divulgació. Explicant-ho és la manera de solucionar problemes.
5: Explicant-ho és una manera de solucionar, és una manera de donar a conèixer, és una manera de que hi hagi persones que reconeguin situacions, identifiquin situacions, i per tant és una eina d'ajuda. L'altre dia em va arribar un àudio de veu d'una persona que em donava les gràcies en nom de la seva mare i ella, perquè a la seva família, doncs, una germana petita estava embolicada en una relació de maltractament, i em va dir, doncs, et donarem les gràcies perquè mare i jo portem 2 anys parlant amb ella i no hi ha maneres de que se n'adonés que estava atrapada en una relació no sana, diguem, i ens ha escrit avui, ens ha trucat plorant que li ha caigut el vel avui, exactament sentint un dels teus podcasts. Per tant, és una manera d'identificar. Per tant, crec que és una informació necessària, perquè ajuda moltes més persones de les que en som conscients.
4: El pròleg del llibre, no és pas cap secret compartir-ho, i això també provoca que més gent potser tingui ganes d'acostar-se en aquest Trenquem Silencis. L'Alba Alfagema diu: la violència masclista és la principal causa d'inseguretat de les dones, perquè la patim per un únic motiu: som dones en una societat patriarcal. L'Àngels Enroure Massaneda diu: aprofita tots els espais per combatre aquesta xacra, perquè el més important d'allò que fa com aquest llibre és que ha construït un far per a moltes dones que en les nits més fosques les ajuda a avançar. I d'això en sap molt perquè un dia ella va passar pel mateix trajecte. És a dir, hem d'interpretar aquest llibre com un far, o sigui, més no, aquesta és la voluntat per ajudar a altres persones que si ho han patit, doncs en puguin parlar, i si no ho han patit però estan en risc de, sí, doncs tinguin un far que els il·lumini i diguin, ei, al tanto.
5: Sí, bueno, la metàfora de l'Alba Fagim és molt bonica, no, aquest far, però la idea de que pugui servir de posar un xic de llum, d'aclarir una mica, d'identificar, de reconèixer, d'aquesta idea de far, no? I també la, moltes vegades el feedback que em donen les persones que llegeixen el llibre o que assisteixen a les presentacions o xerrades que faig, no? És que evidentment que sóc un model amb tota la discreció del món de persona que se n'han sortit. En aquest sentit, és donar esperança, és a dir, és dur sortir-se d'una relació amb una persona maltractadora, és dur, però hi ha possibilitat de fer molt de treball, d'admetre el que hi ha i d'en sortir-se'n, i per tant també un far en aquest sentit, no? Com a exemple, més que model, que no, potser no és la paraula, d'exemple de persona que se n'ha sortit.
4: Exacte.
5: No model, m'ha sortit, però no, no. Esborrem, eh? Ja t'ho he dit entre cometes, perquè bueno, ho estava dient, dic, no és la paraula exacta. No, com a exemple de persona que ho ha superat i, que en parla i que en fa difusió i que intenta ajudar altres persones.
4: El llibre està estructurat en 42 capítols que, comentaves, són els 42 programes, els 42 podcasts de la primera temporada d'aquest espai, d'aquest Trenquem Silencis. Una mica, què hi consta? Què hi ha en cada capítol?
5: El llibre està escrit començant per temes més generals, amb distingir violència masclista genèricament o violència de gènere, després tipus de violències, la psicològica, la física, la vicària, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha aportació de contingut, diguéssim, no? De definicions, contingut, perquè també a vegades anem perdudes les persones, no? En tenim massa clar la distinció entre aquests conceptes. De mica en mica hi ha, per exemple, com reconèixer si tu estàs sent maltractada, o com reconèixer si, com canvis de conducta en persones al teu entorn, que dius, això em fa pensar que aquesta persona està patint. Llavors, és anar donant informació, tant de les persones, dels comportaments de les persones maltractadores, dels agressors, com de les dones que ho estan patint. I, per tant, dona moltes pistes. També hi ha entrevistes a professionals, a psicòlogues que estan treballant en l'àmbit d'ajudar les dones que pateixen la violència masclista. Hi ha entrevistes a dones que han patit violència com a filles o com a parelles. És un ventall molt ampli d'informació.
4: Sí, perquè, per exemple, ja només el capítol 2, a vegades quan parlem de violència de gènere, de seguida ens imaginem els morats o el dany físic que no es pot amagar, que no es pot amagar, però hi ha molt de dany psicològic també. I una pregunta que per mi ja és absolutament simptomàtica, es diu, com adonar-se que ets una víctima de maltractament? Per què hi ha mals tractaments, i molts, que la víctima ni tan sols se n'adona?
5: La primera gran
4: dificultat...
5: O no
4: dificultat, n'és conscient,
5: sí,
4: no?
5: Costa molt, i ho repeteixo, i em faig molt pesada, però ho vaig repetint. Les víctimes de maltractament psicològic, bàsicament, perquè el físic és més evident fins i tot perquè ho rep, no? Però, clar, però el psicològic te trigues molt a adonar-te'n que estàs sent maltractada, perquè amb la violència masclista en general no, però en l'àmbit més de parella hi ha el vincle amb la persona, i llavors tu estàs amb una persona que aquell vincle en principi és recíproc, en principi l'estimació és mútua, per tant el nostre cervell, que dic jo, no hi entra al cap que el que estigui fent aquella persona sigui amb l'objectiu de fer-te mal, d'empetitir-te, no, de menystenir-te, d'infravalorar-te, no, desmereixer-te, i per tant no entra. Per tant, triguem molt a donar-nos, molt. El psicològic és molt difícil de prendre consciència.
4: Jo he aprofitat per fer aquesta entrevista als Oficis del Llibre, aprofitant la vinentesa que venies a l'Escala a presentar el llibre, però també és una època absolutament adient o indicada per parlar-ne.
5: Exacte.
4: Ara, quan s'acosta una data simbòlica com el 25N, que hi ha un capítol dedicat al 25N.
5: També,
4: i dius, quin és el significat, quina és la simbologia, quina és la importància d'un 25N, Àngels?
5: La importància d'un 25N, igual com en una altra línia, el 8 de març, aquests dies que són internacionals, és un dia per prendre més consciència, si cap, tot i que jo dic que la lluita és els 365 dies de l'any. El 25N és el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència sobre la Dona. Fa anys, molts anys, moltes dècades que està instaurat, i està clar que es posen mesures que encara insuficients, per tant s'han de donar molts més canvis perquè algun dia aquest dia pogués desaparèixer. Però sí, el novembre és el mes de moltes activitats al voltant d'aquesta presa de consciència o d'augment de consciència en relació a la violència que recau sobre les dones.
4: Creus que s'estan fent passos o se n'estan fent prous? A vegades també deixem-hi colar una petita reflexió. A vegades sembla que amb un simple cartell a l'entrada dels pobles doncs ja estem solucionant un problema, no? Allò, el poble tal rebutja la violència de gènere o rebutja la violència masclista. Dius, val, sí, sí, avui t'ho anunciem a l'entrada del poble, però dins el poble o els pobles de Catalunya o els pobles per on has transitat, Àngels, creus que estem fent prou passos?
5: Jo crec que, sóc molt crítica en general, crec que s'estan fent passos no prous, per un costat, no hi ha prou pressupostes, partides pressupostàries, no n'hi ha prou en aquest àmbit, no estan prou coordinats tots els serveis d'ajuda, cada vegada hi ha voluntat, de que siguin més coordinats, que hi hagi més espai, la informació i les ajudes estiguin més coordinades, però encara falta molt, i insisteixo, en l'àmbit pressupostari, perquè si no hi ha prou pressupostos per tenir terapeutes i persones que ajudin i acompanyin a les dones, si no hi ha espais per les dones puguin sortir d'aquest entorn on s'ha de fugir, és a dir, les cases refugi o les llars substitutòries estan escasses, hi ha una llista d'espera molt llarga i estan un temps poc insuficient, per tant, falten recursos i falten activitats tot l'any, perquè jo a vegades, quan arriba el novembre, agafo un punt que a mig enfado, ho haig de dir així, ara que no ens sent ningú, perquè hi ha com una inquietud per part de certs organismes, el novembre hem de fer alguna cosa, perquè és el mes de 25N i dius...
4: I quan arribem a desembre,
5: I desembre, i gener, i febrer, i març, i de fet, quan has dit tu el cartell, estic col·laborant amb Girona des de fa un parell d'anys, mensualment, amb un article, i un d'aquests fa referència el cartell, no? Que posem el cartell d'aquest municipi no tolera els... Però a part d'això, què més fa el municipi? Què fem per no tolerar-ho, no? O quan veiem una manifestació, un comportament d'aquest tipus, què fem? Com actuem? Com protegim els menors d'aquella família, d'aquell entorn? Per tant, bueno, hi ha molt a fer encara.
4: Àngels, l'experiència sortida de ràdio, i m'agrada molt parlar-ne amb una ràdio i un programa com aquest, el recull ha estat editat per Edicions Forment, va sortir el mes de novembre de l'any passat.
5: Sí, del 23.
4: És a dir, fa un any. I fins avui, quin recorregut està tenint o ha tingut aquest Trenquem Silencis?
5: Haig de dir que, excepte el mes d'agost, que faig vacances com la majoria de mortals, la resta de l'any el llibre va rodant. Vaig fent presentacions, encara n'estic fent, fins i tot encara estic fent presentacions de Maite, que ja fa un parell d'anys que ha sortit, per tant, van recorrent, van fent camí. Estic contenta perquè hi ha molta gent implicada, que dic això, que s'ha convertit en promotora, d'alguna manera, la gent que llegeix i creu que és interessant, doncs es posa en contacte. Doncs vine al nostre poble, anem a la biblioteca, anem amb l'Ajuntament, anem a l'associació, tal, llavors...
4: Quin és el context natural d'una presentació? Una biblioteca, un institut, un ajuntament, un centre cultural...
5: Sí, pot ser, o des d'un centre cívic, pot ser un ateneu, un lloc públic d'un ajuntament, pot ser una biblioteca, pot ser una associació o un espai d'àmbit sanitari, depèn. L'àmbit pot ser molt. I si escoles, sí que he anat a fer xerrades, però és més aula, llavors és un format una mica diferent, una mica més taller de xerrar amb els alumnes, jo i alumnes, llavors
4: volia acostar-me en aquest context, al context més de centres educatius, per preguntar si veus o notes que les noves generacions en són una mica més conscients o no, perquè les pressions o els bullings que hi ha a través de les noves tecnologies, a través dels telèfons mòbils, hi ha una sèrie d'acusaments que no existien en la nostra adolescència i que fa que aquesta violència també sigui encara més difícil de localitzar o de detectar, no?
5: La tecnologia és una selva, que dic jo, de lliure circulació, i per tant és molt més fàcil prendre-hi mal, no? Per assetjament, per bullying, per assetjament sexual, per pornografia, per entrar en xarxes, per tant, les xarxes són molt perilloses, i és cert que el que em dius tu de jovent, doncs sí que els joves, hi ha una part, jo diria, molt conscienciada, però la majoria, tant nois com noies, no ho veuen. Tenim molts influencers, molts tiktokers, molta gent que té molta presència i molta influència a les xarxes, que precisament el missatge que donen no és pas d'una relació entre iguals, noi i noia, o una relació de respecte, és igual si no són noi i noia, però vull dir que no, precisament el missatge que hi ha és molt de control, de submissió, els rols estan molt repartits i hi ha molta violència.
4: És que a vegades dona aquesta sensació, no?, que amb un món de tanta interconnexió on suposadament tenim tota la informació, i la informació és poder, i hauríem de ser molt més grans per poder decidir lliurement amb qui ens volem relacionar, amb qui volem tenir relacions, amb qui volem fer parella o no, sembla que que no, que estem fent el contrari, que a vegades hi ha molts ítems que ens arriben que dius, ostres, és que sembla que anem enrere.
5: Sí, sí, jo no soc massa optimista, no. La sensació que tinc o la percepció que tenim i he compartit amb altres converses, no? Que els joves en general sembla que anem enrere. És a dir, com ho diria jo, les generacions ara molt joves són menys progressistes, menys feministes, menys respectuosos que altres, no, que els seus pares, per exemple. I això, clar, fa por.
4: Fa un iuiu.
5: Fa iuiu, fa molt de iuiu.
4: Que ho diguem amb argot, amb argot seu, no?
5: No sé com ho diuen, si iuiu una altra cosa fa...
4: O això ja deu ser, del passat, també, això ja no val.
5: Sí, sí, fa grunjo, no sé què fa, altres noms d'aquests que diuen el jovent, sí.
4: Trenquem silencis, recull la primera temporada del programa.
5: Sí, la primera, només la primera.
4: Però aquest programa ha tingut continuïtat.
5: Aquest programa va tenir continuïtat una temporada més, recull la primera temporada i dos capítols que vaig afegir perquè em venia de gust el contingut de posar-los, que no tenen res d'aquests, són independents de la ràdio, i llavors la segona part de la ràdio doncs no està editada, i llavors vaig passar a Terres Gironines a col·laborar en comptes de Ràdio Occitània, i ara estic també col·laborant setmanalment
4: a Ràdio Palafrugell.
5: A Ràdio Palafrugell, sí.
4: Una ràdio que, si no vaig errat, si no és benvinguda, si no està incorporada a la xarxa d'aquí 4 dies hi serà, perquè a mi me consta que s'han fet passos. Molt. Per tant, cap vergonya parlar de noms i cognoms de Ràdio Palafrugell, sí. I d'en Dani Cortés, el seu director, sí. que ha cregut en aquest projecte.
5: Sí, la veritat és que agrair des d'aquí, deixem llançar, no? Agrair-li la confiança. Jo vaig anar a trucar a la porta a Ràdio Palafrugell i vaig parlar amb el director, amb en Dani Cortés, i li va semblar molt oportú i adient aquesta col·laboració setmanal, que es diu Trenquem silencis dia a dia. Llavors és com un missatge de dir continuem picant pedra dia a dia, dia a dia.
4: Tornant al missatge allà, que no sigui només el 8M, el 25N, sinó que això
5: que
4: són
5: constant.
4: Feines que hem d'incorporar tots els dies.
5: Sí, que hem de ser més persistents.
4: Ja ho crec. I què passa amb una presentació? Compta encara al públic, quan el públic ho rep, tu des de l'estrada o des de la taula, que els hi veus les cares a tots, com te sents a l'hora de compartir aquestes experiències?
5: Jo em sento molt còmoda, imagino, perquè ho faig molt convençuda, ho he viscut, i per tant parlo molt més des del coneixement en primera persona, i tot el que estic fent amb altres persones també. Per tant, jo estic molt tranquil·la. Els dic sempre que, així com jo soc molt planera i molt clara explicant, doncs que poden

0: amb les participacions, que participen molt les persones en cada presentació.
1: Això ho esteu escoltant a través dels oficis del llibre, aquest programa elaborat a Ràdio L'Escala i compartit amb una colla d'altres emissores locals d'arreu de Catalunya. Un programa on sempre acabem intentant veure què hi ha a l'interior dels nostres convidats a nivell lector, a nivell de lectures, perquè és un programa de literatura, en el fons, i ens agrada saber, i aquesta gent que escriu, què llegeix? Per exemple, l'Àngels Roura, ara se posa a riure ja.
0: Sí.
1: Com es defineix com a lectora, l'Àngels?
0: Ara estic en una fase de que llegeixo menys del que voldria, estic molt ocupada, però la veritat és que ara estic llegint llibres d'autores feministes, de moltes dones, perquè crec que ho necessito per tenir bibliografia, per tenir i per agrair a moltes dones que fa molt temps que estan, doncs, reivindicant aquesta igualtat de, no?, de homes, dones, de persones, vaja. I estic Rebeca Solnit, no ho sé, moltes. Hi ha Maria Àngels Cabré, tantes autores, m'agrada agafar-ne de diferents estils, perquè és veritat que feminismes, doncs, hi ha molts ventalls i moltes posicions, però crec que enriqueixen molt. I per tant estic en una fase de llegir dones, ara estic a aquesta etapa.
1: Què et va fer lectora abans de ser, abans de abocar-te tan plenament en tema feminista?
0: Ja fa anys, el gust per la lectura l'he tingut sempre, de molt joveneta i d'adulta. Va haver una època en què hi havia molt tot el que era fruit de la meva formació, promoció neurolingüística, part de psicologia, la formació com a coach, també moltes llibres d'aquests de treballar aquest interior. Llavors va anar a etapa de creixement personal, per tant una etapa, si vols, més espiritual o més, no?, d'un altre àmbit. Per tant, he anat portant com èpoques d'un tipus de lectura concreta i això ha anat conduint cap aquí. I ara estic això, en aquest àmbit de dones, gènere i ciutadania, per dir d'alguna manera.
1: Qui s'hauria de llegir el Trenquem silencis?
0: Tothom. Sona malament, no sona massa pretensiós, potser, però la veritat és que sí. Dones i nois, per cert, he fet algun experiment, que ara ho confesso en veu alta, d'algun capítol d'aquests, passar-lo a jovent, algun d'aquests capítols que passen concretament enfocat amb els joves, doncs l'he posat amb un grup de joves per veure la reacció, i la veritat és que ha estat genial la resposta. Diana, sí. Perquè ells identifiquen la violència que es viu a casa.
1: Va, doncs, des d'aquí, des dels oficis del llibre, recomanem efusivament aquest Trenquem silencis, original de l'Àngel Roura Massaneda, amb pròleg d'Alba Alfagema, un recull extret de la primera temporada del programa de Ràdio Occitània. I és que avui, al programa de llibres de Ràdio L'Escala i La Xarxa, hem parlat de ràdio, Occitània, traduïda o passada a llibre. Felicitats per la iniciativa.
0: Gràcies.
1: I t'encoratgem, Àngels, des d'aquí, des de la ràdio, a continuar amb aquesta tasca divulgativa, que estic segur que no cau en calaix foradat.
0: No, creiem que no. Gràcies. Moltes gràcies.
1: Una abraçada, fins a la propera.
0: Fins a la propera.
2: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
1: Seguim amb els oficis del llibre i obrim una nova finestra als bibliòfils que han viscut, que han existit, que ens han acompanyat en el món editorial català. Avui el protagonista és Gustau Gili i Roig. Judit, què tal? Benvinguda una setmana més.
3: Hola, Bel. Doncs mira, molt bé. Aquí entre llibres i gent que se'ls estimava. Avui us portem el Gustau Gili i Roig. L'editorial Gili segur que us sona, perquè són d'aquells llibres bonics que trobem a les llibreries, d'aquells que fan ganes d'agafar, de fullejar, perquè normalment ens ensenyen l'art amb fotografia molt bona o bones il·lustracions. Doncs tots aquests llibres que encara trobem a llibreries de nou i de vell rauen en la dèria del Gustau Gili i Roig, que, mira, s'hi va posar. Va ser un dels principals promotors de la indústria del llibre a Catalunya, va fundar l'editorial Gustau Gili i després fou president, així com fundador, de la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona i de l'Institut Català de les Arts del Llibre. Era un senyor implicat políticament, va pertànyer a la Lliga Regionalista, va ser regidor a Barcelona, diputat provincial, i si voleu saber

0: De les seves experiències, doncs, va publicar un llibre, Bosquejo de una política del libro, el 1944. Interessant de llegir. També forma part d'aquella generació d'editors de primera fila, eh? Francesc Simon, Josep Espasa, Pau Salvat, Ramon Sopena López o Josep Janés. En Gili contribuí de manera excepcional en el progrés de la indústria editorial de Barcelona. Entre les col·leccions que va publicar, per exemple, Biblioteca de Artes Industriales. No sé si recordeu que quan parlàvem d'Alexandre de Riquer, l'altre bibliòfil també reivindicava les arts industrials com un art més, eh? Doncs en Gili estava en aquesta línia. Després el van succeir els seus fills, en Gustau i l'Esteve. Més tard, el Gustau Gili fill d'aquest, i més tard els nets i besnets, la Mònica i en Gabriel. Però vaja, tota l'obra i el catàleg de col·leccions, sobretot de fotografia, es van anar destil·lant i dedicant, val la pena de consultar-lo. Us en diré títols, coses que va fer interessants. Diccionario ideológico de la lengua española, per exemple, aquell, el diccionari aquell del Casares, que molts tenim present, doncs, gràcies a en Gili. Va fer la primera edició de les obres completes de Maragall, de Narcís Oller. Entre el 1902 i el 34 va editar els llibres escolars d'Eduard Fontserè, molt interessant de veure i de seguir. I després ja va anar destil·lant cap a l'art i amb edicions ja específicament fetes per bibliòfils, d'aquells, dels llibres bonics. Molt sobre arquitectura, molt sobre fotografia, com hem dit abans. Arquitectura i crítica, materials de la ciutat, tecnologia i societat, i això ho feien ja amb arquitectes a casa seu. En el seu catàleg hi trobem, com he dit, fotografia i també moda. I després van fer créixer la seva editorial a Llatinoamèrica, és una de les importants, sobretot a Mèxic. I el 97, una revista que potser heu vist algun cop i que fa mengera de veure-la, encara que no hi en tinguis un borrall, però és allò que t'hi atures, que és la 2G, Revista Internacional d'Arquitectura. Segur que si l'heu vist algun cop sabeu de què parlo. I si no l'heu vista, demaneu-la, ni que sigui tenir-ne un exemplar. Val la pena.
1: Gustau Gili, l'impulsor d'aquesta dinastia o d'aquesta editorial. Mm-hmm. Llavors hi ha hagut el seu fill, que es deia també Gustau, i el seu net, i succeeix la dinastia familiar. Ha passat avui per aquesta secció de bibliòfils amb la Judit Cubeña Guàrdia. Digues.
0: Teniu tots els fons ingressats a la Biblioteca de Catalunya des de l'any 2014. Hi ha més de 180.000 documents. O sigui que en teniu per
1: estona. Fins la setmana vinent.
0: La setmana vinent.

0: informació, música, entreteniment.
1: La nit.

0: Vine a gaudir de la castanyada a Vila-sacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.
1: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
1: Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat.

0: 100% Empordà.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema està dedicat a un gran constipat i, si l'escoltem bé, trobarem algun remei per poder alliberar-nos d'ell.
3: Hola, soc la Lota vestida de Batícel. El poema que he escollit es diu Constipat i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè és el que te passa a l'hivern. Constipat. El meu nas està esverat, el coll em fa pessigolles i la tos m'ha replegat. La gola la tinc ben resposa, com si fos un fregall vell. El mocador a tota hora, mel i suc de llimona i un drap mullat al clatell. Quin constipat que tragino, el cap el noto bullent i la mare, que és molt sàvia, em porta un brou ben calent. Apa, t'abriga, no t'amoïnis. Com tu, hi ha una pila de gent.
2: Moltíssimes gràcies, Lota, per escollir aquest poema tan i tan curatiu. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.

0: la carta? Als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: El present és aquell temps alhora fugaç i permanent. L'únic que vivim. Però en què és impossible pensar-hi perquè llavors ja has passat o encara ha d'arribar. Viure el present és una proclama tan buida o plena de significat com nosaltres vulguem. Ens ho podem prendre com prosa i com poesia. En trobareu la programació completa al web casadecultura.cat.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh! Oh.

0: la radio no convencional.
1: Radio Vilasacra. ¿Entens?
2: Tens informació a cada 15 minuts aproximadament.
1: Entens? Música triada d'acord a cada sector horari. Radio Vilasacra.
3: Curiositats en exclusiva.
1: Entens?
4: Entrevistes úniques.
1: És que a Radio Vilasacra acompanyem. Com ha de ser? Radio Vilasacra. Entens?
5: Mama, falta molt per anar a Sésamo Aventura.
6: Una altra vegada?
5: És que el pare vol anar-hi.
7: L'àrea familiar de PortAventura amb atraccions increïbles i molta més diversió. PortAventura, més emocions que mai. Consulta en les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades en intel·ligència artificial. La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa centenars de quilòmetres de la Terra, Núria Har.
2: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen 4 microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. El prototip busca aprofitar la llum solar, que l'espai és més intensa i pràcticament continua. Aleix Valls, director general de We Artificial a 3CAT Info.
3: Als centres de dades, el tema de si hi haurà prou xips o no és una qüestió més temporal, és a dir, que es fabriquin tots aquells que necessitem, però el que no podrem fabricar és energia. Els xips es fabriquen, l'energia no.
2: Google ja ha provat el sistema al laboratori de la Universitat de Califòrnia, però ara vol anar més enllà i veure com funciona en un context real, en òrbita. Daniel Sors, de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, a 3CAT Info.
4: I crec que és un dels motius pels quals quan SpaceX va sortir a bolsa va sortir una avaluació tan gran, no? Perquè ells tenen la capacitat de llançar molta massa a l'espai i per tant tenir aquests grans centres de dades, de processament de dades, d'intel·ligència artificial, etc. en òrbita.
2: Hi ha més tecnològiques que volen instal·lar centres de dades a l'espai.

0: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Les diferències de renda entre els municipis de les comarques gironines continuen sent importants. Les últimes dades de l'Agència Tributària situen Ullastret al capdavant del rànquing gironí, amb una renda bruta mitjana de 119.407 euros. A continuació, se situen altres municipis petits, com la Vajol 90.581 euros, Vilopriu 77.099 euros o Fontanilla 66.932 euros. Detenen dos homes per robar coure d'una nau industrial en desús a Ordis. Un dels sospitosos va fugir en cotxe quan va arribar la policia, però va ser localitzat poc després al camp de futbol de Borrassà gràcies a la col·laboració ciutadana. Lladres i reincidents. Els veïns del barri vell de Girona denuncien una degradació constant i actes vandàlics al nucli antic. El col·lectiu veïnal del barri vell reclama una implicació més ferma de l'Ajuntament per combatre els sorolls nocturns i els danys materials patits en vehicles durant les últimes setmanes amb pintades a cotxes amb l'esvàstica nazi. Evidentment, cervells que no evolucionen.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.

Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai. Com és? El cervell és un òrgan complex que forma part del sistema nerviós central i que ens fa humans. Ens dona la capacitat pel llenguatge, l'art, el pensament racional i el judici moral. També és el responsable dels moviments, de com sentim, de la personalitat i els records. Com és? El cervell és un dels òrgans més grans del cos. Pesa al voltant d'un quilo i mig i està fet de teixit tou gelatinós. Té un volum que està entorn de 1.130 centímetres cúbics en dones i 1.260 centímetres cúbics en homes. Necessita molta energia. Malgrat suposar només al voltant del 2% de la massa corporal, consumeix un 25% de l'oxigen del cos i el 25% de glucosa. Està format per aigua en el 75%. Es diu que l'hemisferi dret i l'esquerre tenen funcions molt diferenciades. Malgrat el cervell, s'ha d'entendre que funciona de forma global. Sí que és cert que hi ha algunes diferències importants. Per exemple, la part dreta del cervell processa tasques creatives i té un rol en el procés visual i en l'orientació de l'espai. I la part esquerra té un paper molt important en la comprensió i producció del llenguatge i també manega les matemàtiques. Quines parts té un cervell? Quan emprem el terme cervell, en realitat ens estem referint només a una part de l'encèfal, terme emprat per referir-se a tot l'òrgan. El cervell és la part més gran i evolucionada de l'encèfal i es divideix en dos hemisferis que, a la vegada, es divideixen en quatre regions o lòbuls. Els lòbuls frontals estan involucrats en el moviment, la parla, raonament i abstracció, capacitat de planificació i presa de decisions. Els lòbuls parietals processen informació dels sentits, com el tacte, i s'ocupen de la lectoescriptura, funcions visuoespaials i el raonament numèric. Els lòbuls occipitals s'ocupen del processament visual. I, finalment, els lòbuls temporals s'ocupen de l'audició, comprensió del llenguatge i el reconeixement de cares. En la part interna d'aquest lòbul també hi ha estructures molt importants per l'aprenentatge, com l'hipocamp. La segona part més gran és el cervellet, que controla l'equilibri i coordina el moviment dels músculs. Recentment, també sabem que té importància en processos d'aprenentatge. El diencèfal està situat al centre de l'encèfal i es divideix en dues seccions, el tàlem i l'hipotàlem. El tàlem és un important nucli de relleu entre els sentits i el cervell. Es troba implicat en processos generals, però molt importants com la consciència. L'hipotàlem controla la secreció d'hormones que governen el comportament instintiu, com ara menjar, el sexe, la temperatura i el ritme son vigília. El tronc de l'encèfal, a la base del cervell, controla funcions bàsiques i reflexos, com ara la respiració i la pressió sanguínia. El cervell és el centre de control del moviment, del somni, de la gana, de la set. Tot passa pel control del cervell. Les emocions, com l'alegria, la tristesa, l'amor o l'odi, també es controlen des del cervell. El cervell no sent dolor. Malgrat ser el transmissor d'informació per excel·lència processant els estímuls nerviosos, no experimenta aquesta sensació.

0: més musical de l'Empordà.
1: No saps quantes sensacions pots arribar a descobrir.
2: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
3: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
4: Què necessites avui?
5: Sabem l'esforç que suposa tirar endavant una empresa. Si és el teu cas, respira. Hi ha algú pensant en tu. A Pimec hem aconseguit que l'impost de societats vagi baixant des del 25 al 20% per a micro i petites empreses. Pimec. Descobreix el que podem fer per tu i la teva empresa. Tanca els ulls.
6: Qui ha dit que a partir del 65 abaixem el ritme? A Club 65 la pugem. Uneix-te a la comunitat sènior dels que volem viure intensament. Viatges, excursions, xerrades, productes i molt més. Amb avantatges únics. Ja som 150.000 membres.

0: sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
1: Som el que no hi ha. Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra? No.

0: Bé, nosaltres estem a punt d'encetar aquest espai, un espai en què sempre ens agrada doncs, aportar les manera que les vivències a l'hora doncs, de cuinar, de fer algun plat així una miqueta especial, però són plats que són elaborats. Són d'aquests plats que sí que els poden escoltar així una miqueta, uns noms una mica especials, però la Nuri Sala, que la tenim aquí a punt. Bon dia, Nuri.
1: Hola, bon dia.
0: Sempre me diu a mi, escolta'm, no pensis que això ho faig, eh?
1: Sí, sí, tots són fets.
0: Tots són fets.
1: No són agafats, bueno, són agafats a vegades de revistes sí, sí, o de sí, llibres, sí, sí. Però llavors jo els faig.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Sabem que són provats i...
1: Sí, i llavors dic els defectes, llavors a vegades també fas defectes, quan els fas defectes, dius, sí. Veus, per aquí hauria d'haver fet això, però bueno. Bueno.
0: Però després per una altra vegada ja ho saps.
1: Sí, millor, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, jo els repeteixo.
0: Molt bé, doncs és un espai de cuina que sempre en posem fogons i davantal. I bé, avui, Nuri, què ens explicaràs?
1: Va, avui farem un risotto amb marisc.
0: Un risotto amb marisc, sí, bueno, sí, escolta, sí. És un nom així, tipus... Mm. Què és aquest tipus de risotto? És italià, això?
1: Sí, el risotto és un tipus d'arròs que es diu arborio, que és una varietat italiana de gra curt, pren el seu nom de la ciutat d'Arborio, a la vall de Pro, on es conrea. Cuits, els grans són molt rodons, ferms, cremosos i masticables.
0: Mm, molt bé.
1: Gràcies a l'alt contingut de milopectina del midó, d'aquesta varietat. Pel que tenen un gust propi i tot i que combina amb altres arrossos. Això ho he tret, eh?
0: Molt bé. Escolta'm, mínimament sabem la seva composició sí, i sabem, en aquest cas, el que mengem.
1: Sí, exacte. Està bo, per això. Sí? És un arròs diferent.
0: Bueno, a veure, es pot trobar fàcilment a qualsevol
1: moment? Sí, però l'has de buscar... Bueno, no agafis l'arròs normal, perquè sí. No surt. Uh-huh. Ja veus que posa arròs especial risotto o arròs arborio.
0: Vale, si és sí, que
1: hi ha... Sí que hi és, no, sí que hi és, jo ja l'he trobat.
0: No, perquè a vegades allò que s'explica algun tipus de recepta, no. I a vegades
1: l'element principal... No hi és. Bé, sí, jo l'he trobat a supermercats d'aquí d'Ordera.
0: Doncs vinga, Nuri, anem cap a aquest risotto.
1: Vinga, uns 400 grams d'arròs d'aquest de risotto, uh-huh. Tipus arborio, 200 grams de cloïsses, escopinyes, el que vulgueu, uh-huh. 8 gambes, llagostins, escamarlans, no, millor gambes i llagostins, potser sí.
0: Sí? Sí, molt bé, estem amb això.
1: Sí, 300 grams de calamar tallat ben petit, podeu comprar inclús n'hi ha trossejat i així. Uh-huh. Una ceba, un tomàquet madur, julivert, només les fulles.
0: Molt bé.
1: Això, julivert ja va a gustos, a mi m'agrada bastant de julivert, però bueno.
0: Molt saludable, eh?
1: Sí, uns 50 grams, sí, sí. Uh-huh. Uns 50 grams de formatge ratllat, si pot ser mental, millor. Un raig de vi blanc, un raig de nata líquida, oli i sal.
0: Molt bé. Va. Doncs aquí tenim aquests ingredients, que són ben fàcils, sí. Són d'aquests quasi...
1: L'únic complicat és l'arròs, perquè que pots trobar... Estan sí, passant, sí, no les, sí, no les sí, pas sí, de cuinar, no? Sí, sí, bueno, sí, les cuinades després.
0: Escolta, volia comentar les cloïsses, què fas? Els bulls a banda? Tot com ho fas,
1: sí,
0: això?
1: Ara t'ho explico. Mira,
0: vinga.
1: Agafem les gambes en cru, les parem, el gamba és un llagostí, no? Que tinguis, no? Uh-huh. I les closques i els caps els fregim.
0: Molt bé.
1: Però amb oli d'oliva. Deixem la gamba, la cua de la gamba pelada.
0: Sí.
1: Fregim els caps i llagostins, li donem unes quantes voltes i fregim aigua, una mica de sal, si vols una mica de julivert. I fem una mica de suquet així curt.
0: Molt
1: vale?
0: Bé, molt bé.
1: A part, bullim les cloïsses amb aigua i m'han dit que no ho he provat això, que diu que és molt bo ficar-hi, més d'aigua, ficar-hi vi blanc.
0: Ah?
1: Això no ho he provat, m'ho han dit aquesta setmana.
0: Bueno, mira,
1: no ho he provat.
0: Són coses que es poden tenir en compte, eh?
1: Sí, suposo que deu tenir més bon gustillo.
0: Sí, bueno.
1: Amb una cassola fregim el calamar tallat ben petit. Com més petit millor, perquè això pensa que serà una cullerada per posar-nos a la boca i quasi ben ni mastegar.
0: Val.
1: I les cues de les gambes i llagostins, això sí que millor que ho fiquem sencer. Uh-huh. Que queda més mono, no? Un cop daurat ho reservem.
0: Uh-huh.
1: La mateixa cassola i fregim la ceba tallada ben petita, a foc mig. Si volem, ho podem fer inclús caramelitzada.
0: Val.
1: Que costa més.
0: Et fas marrat,
1: tu ja... Estàs noreta,
0: però... Tens de pensar una
1: sí,
0: mica, no?
1: Sí, d'anar a escriure quasi bé la Bíblia, no. Però no, jo ho vaig fer ben lenta i un cop daurada hi vaig fregir el tomàquet.
0: Uh-huh.
1: Tallat ben petitet, també de deuets. Ho salem i posem una mica de sucre per treure l'acidesa, sobretot ara, eh?
0: Sobretot ara.
1: Un cop m'estigui ja quasi bé del tot cuit, posem un raig de vi blanc i deixem que s'evapori.
0: Vale?
1: Ja està. Tens un sofregit, teòricament, normal i corrent,
0: normal, sí,
1: amb una mica de vinet.
0: Exactament, molt bé.
1: En aquí hi afegim l'arròs, vale? I el anem donant vols i l'anem fregint fins que quedi quasi bé transparent.
0: Uh-huh.
1: Vale. I afegim el caldo dels caps i les closques de les gambes,
0: uh-huh.
1: Que si en falta més pots posar brou o aigua, tu mateixa,
0: sí.
1: I ho deixem coure. O sigui, l'arròs amb el sofregit, uns 10 minuts. Vale? també has de vigilar...
0: 10 minuts el foc una mica fort?
1: Normal. Uh-huh. Foc mig. També has de mirar una mica les recomanacions del fabricant. Val. Però generalment no varien gaire els temps de cocció. Un cop passat 10 minuts, incorporem les escopinyes, ja que les tenim bullides, el calamar ja tenim fregit, les cues de les gambes, que també les tenim fregides, les fulles de julivert tallades ben petites, uh-huh, el formatge ratllat,
0: Aquí,
1: i un raig de nata líquida.
0: Jo això veure, no sé, potser no es nota, però
1: no es nota, és nata l'arròs com cremós, melós, no, sí. Melós.
0: Bueno,
1: és un arròs diferent.
0: Sí, esclar, home, i tant. Però ara cada vegada t'hi fixes que en tots els plats, Nuri, s'hi va posar més tot el
1: formatge,
0: tema...
1: Formatge, crema de llet,
0: tot
1: i
0: això,
1: i a mi, com que m'encanta, pues, jo feliç. Crema de llet, ui, que pot estar bo. Ai, molt bé, jo vaig al revés.
0: Molt bé. Així es queda cremós, no?
1: Sí, queda cremós. Ho deixem coure tot això junt uns 5 minuts. Això ja depèn de les indicacions del fabricant. I ho deixem reposar uns 5 minuts a taula.
0: Molt bé, ja està.
1: Ja està, ja està.
0: Escolta, un plat únic, eh?
1: Sí. Jo, quasi, és com un arròs a la cassola, però diferent, no? És molt diferent, no? Però, bueno.
0: Home, principalment al final, no?
1: Sí, sobretot, i el formatge pel mig, no?
0: Realment, doncs, és una bona idea per poder-lo provar. Sí. És un tipus d'arròs, però totalment diferent.
1: Totalment diferent, sí, sí. Jo no sóc amant de les paelles de l'arròs a la cassola. Uh-huh. I aquest arròs, realment, a veure, el formatge, ser més melós, me'l vaig menjar molt bé.
0: Te vas menjar-te la gust,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Repetim els ingredients, Núria, sí. I te vas pensant, mentre vas dient els ingredients, quina cançó t'agradaria escoltar mentre vas cuinant?
1: Mira, no m'agraden lentes. I ja està.
0: Què dius ara?
1: No, mentre cuino no m'agraden lentes.
0: T'agrada en marxa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que tinguis ganes d'anar fent, no?
1: Sí.
0: Ai, mira l'ella, tu.
1: Sí. Mare, tu ja saps els nostres predilectes quins són, no?
0: El cuí.
1: Home, ja està, tu mateixa, llavors ja escull.
0: Molt bé. Doncs vinga, Norina, cap aquests ingredients per aquest risotto boníssim, eh?
1: Sí, està bo. Vinga, uns 400 grams d'arròs, tipus risotto, uns 200 grams de cloïsses, escopinyes, a gustos, 8 gambes o llagostins, uns 300 grams de calamar tallat ben petit, una ceba, que també tallarem, un tomàquet madur, que també tallarem, julivert, només les fulles, uns 50 grams de formatge ratllat, si pot ser mental millor, un raig de vi blanc, un raig de nata, oli i sal.
0: Nuri, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta recepta. Mm-hmm. Serà fins la propera.
1: Molt bé, fins la propera. Fins la propera. Gràcies.
0: Adéu.
2: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Yeah. I parlant d'emocions,
4: 81.
5: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
6: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
1: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.
2: Comença a haver-hi nivell.
3: Continguts en xarxa.
4: Ara un xic de cultura.

tothom. D'entrada diré que en català guai s'escriu amb i final, no amb i grega. Dit això, sabeu d'on ve la paraula guai? Ve de l'àrab. En realitat, va ser el castellà qui va agafar la paraula guai de l'àrab i nosaltres la vam agafar del castellà. Sabíeu què volia dir guai en àrab? De bona qualitat. Concretament, es feia servir per indicar que el haixix, sí, la droga, era de bona qualitat. Però en castellà, guai va perdre aquest significat tan específic i va passar a voler dir simplement que agrada, que mola. I en català vam agafar la paraula amb aquest mateix significat.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Ocasión Plus.
2: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Estamos cerca de ti con tres centros en Gerona, Figueres y Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
3: ¿Es?
4: Radio Vilasacra.
3: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.
5: Gent que és feliç, fem feliços els altres.
6: Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.

Salutacions cordials, comencem a llargs i curts una setmana més, aquí des de la vostra ràdio local. Una salutació, doncs, molt cordial del Carles Miralpeix, des de Ràdio Sant Esteve Sarrovires, el qual, doncs, és d'on fem aquest programa, i també el podeu escoltar a través de la vostra ràdio local. Una setmana més comença a llargs i curts. Avui volem escoltar les peces de Jaume Cristau i Brunet. De fet, la cobla principal de la Bisbal serà la que ens acompanyarà en aquest dia d'avui. La setmana passada, l'edició anterior, l'escoltàvem, doncs, amb les sardanes de la Rosa Mari, sardanes cantades, també amb la cobla principal de la Bisbal, però avui els sentirem amb peces de Jaume Cristau i Brunet. Per començar el programa d'avui hem iniciat amb una peça anomenada Aires Gironins, la primera cançó del programa d'avui. Si us sembla, escoltem una altra abans de donar una miqueta d'informació sobre aquest compositor sardanista, i anem a escoltar una cançó que s'anomena A Sant Climent, sardanes de Jaume Cristau i Brunet.

Sardanes que avui escoltem de la cobla principal de la Bisbal en un disc molt interessant, al qual el compositor és el Jaume Cristau i Brunet, i hi ha un petit escrit referent a aquest àlbum que diu així: paraules del Jaume Cristau i Brunet, que diuen: estic realment content d'haver dut a terme aquesta gravació, aquest enregistrament. Quan vaig complir els 75 anys, ja em pensava que la meva participació en gravacions hauria arribat a la fi. Però sembla que la vida em convidi a continuar. L'experiència viscuda durant l'enregistrament d'aquest projecte ha estat tan colpidora que no vull deixar de felicitar a tots i cadascun dels components de la cobla principal de la Bisbal i el seu director, Francesc Cassú. Aquest any 2016 hi hem tornat, i això m'ha fet venir ganes de seguir endavant, ja que les idees no deixen de brollar. Cal passar-les en solfa. Així doncs, salut i tornem-hi. Paraules de Jaume Cristau i Brunet. La cançó que escoltarem a continuació s'anomena Estar Ferms i és el nom d'un grup de manaies que participen a la processó dels Dolors de Besalú. Com que cada any sempre que està en condicions de fer-ho, Cristau doncs va a dirigir la part musical de la processó. Va voler dedicar-los una sardana per l'amic Joan Cabretosa, membre dels manaies, doncs ha sigut durant molts anys el seu metge de capçalera i també conseller de salut. Una sardana que s'anomena Estar Ferms, i també sentirem una que s'anomena Argent a Cornellà, una peça de l'any 1991. Llargs i curts, a la vostra ràdio local.

Parlem ara una mica de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Estem escoltant a la principal de la Bisbal, però volem parlar de la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I parlem del seu espectacle de dansa anomenat Insomni, perquè el passat dia 3 de novembre es van publicar els nominats a la 22a edició dels Premis de Teatre de Catalunya, coneguts com a Premis Butaca. L'espectacle de la Cobla Sant Jordi, juntament amb Cool Big Dance Company i Mario Nieto, de fet, ha estat nominat com a millor espectacle de dansa. De fet, el proper 19 de desembre es donaran a conèixer els guanyadors a 9:15 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona. Insomni, nominat com a millor espectacle de dansa dels Premis Butaca 2016. Espectacle de la Cobla Sant Jordi, conjunt amb Cool Big Dance Company i Mario Nieto, ha estat nominat com a millor espectacle de dansa i, com dèiem, el dia 19 de desembre es donaran a conèixer els guanyadors a 9:15 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona. Insomni a Mataró, i és que diumenge 13 de novembre, a partir de les 7 de la tarda, al Teatre Monumental de Mataró, després de la presentació del disc de la banda sonora de Insomni, la companyia segueix oferint el seu espectacle arreu del país al novembre i seran al Teatre Monumental de Mataró i al febrer a l'Auditori Teatre de Sant Cugat del Vallès. De fet, si encara no l'heu vist, teniu totes aquestes oportunitats per veure aquest espectacle únic que fusiona la cobla, la seva música, amb la música electrònica, la dansa, el hip-hop, el teatre i moltes disciplines que mai havien treballat plegades. Anem amb aquest disc que avui estem repassant aquí al programa, Llargs i Curts, Aires Gironins, sardanes de Jaume Cristau i Brunet. Anem a sentir una peça que s'anomena A Pere Baltà. La coneixença de Pere Baltà parteix de l'any 1962, quan es van trobar per primera vegada al castell de Sant Ferran de Figueres mentre feien la mili. La seva afinitat va fer que aviat Baltà es convertís en un dels lletristes de les músiques del senyor Jaume Cristau i Brunet. Així doncs, A Pere Baltà, la cançó que escoltem.

Seguim fent difusió del món de la sardana, la seva música, les seves activitats sardanistes que es fan arreu de Catalunya i també la vida i tot una miqueta dels compositors sardanistes. Els dies 21, 22 i 25 de novembre d'enguany serem un cop més, no jo, sinó la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona al Palau de la Música Catalana oferint l'espectacle Cobla 2.0 a les escoles del país. De fet, en aquesta ocasió no hi haurà espectacle familiar, per tant, tots sis concerts seran exclusius per les escoles. I és que torna la Cobla 2.0 el 21, 22 i 25 de novembre, que hi seran, doncs, aquesta Cobla, el Palau de la Música Catalana, oferint aquest espectacle 2.0 a les escoles del país. Dissabte 19 de novembre. Parlem de Mollerussa i se celebra la 22a nit de la sardana a partir de les 7 del vespre amb la Juvenívola d'Agramunt, al Teatre de l'Amistat de Mollerussa. També s'inaugura l'exposició L'Amistat, seu del sardanisme a Mollerussa, que serà visitable fins al 18 de desembre. Sant Vicenç dels Horts, aquest diumenge dia 20 de novembre. Hi haurà un aplec, estem parlant del 14è aplec de Sant Vicenç dels Horts. Diumenge dia 20 a partir de les 10 del matí. Cal dir que hi haurà servei de bar, trobada de plaques de cava, dinar de germanor a un restaurant proper. A l'escola Joan Juncadella, de la carretera de Sant Boi, 51-55 de Sant Vicenç, amb les cobles Sant Jordi, també la Principal de Llobregat i la ciutat de Terrassa. A Olot celebren la Diada Sardanista a partir de les 11 del matí. Missa cantada a l'església de Sant Esteve a partir de les 2 de la tarda. Dinar de germanor a partir de les 12 del migdia. Aquesta Diada Sardanista que tindrà lloc a Olot, al passeig d'en Blai, amb la Principal d'Olot. Què més? Podríem també recomanar-vos altres activitats per aquest proper cap de setmana, 19 i 20 de novembre, i és que a Vilafranca del Penedès, a la plaça de Jaume I, tindrà lloc la Diada del Soci, amb missa sardanista i 5 sardanes, en acabar vermut per tots els assistents. Al matí, diumenge 20, a les 12, a Vilafranca del Penedès, una ballada de sardanes a la plaça de Jaume I, amb la Reus Jove.

A Rubí també se celebra una diada i és la 14a diada sardanista al Teatre Municipal La Sala. A la tarda, per això, 7:15. La Bisbal de l'Empordà, al Teatre El Mundial, al carrer de l'estació 210, hi haurà un concert amb els premis Conrad Saló, amb la Bisbal Jove i la principal de la Bisbal. Avui estem escoltant les sardanes de Jaume Cristau i Brunet, amb peces molt maques que escoltarem ara dues de seguides. Una que s'anomena Ànima d'artista i la següent Amb pinzells de boix. Anem a escoltar-les.

0: Carles Miralpeix presenta Llargs i curts.
1: Doncs sí, aquest sóc jo qui us parla cada setmana al programa sardanista Llargs i curts. Una sardana que es diu A Joan Domènec és una peça dedicada a Joan Domènec. De fet, es coneixen des de principis dels anys 60, quan el senyor Jaume Cristau i Brunet tocava amb l'orquestra de El Relicario, de Lloret de Mar. L'oncle de Domènec era un gran compositor, Joan Domènec Moner. Per Nadal, Cristau sempre rebia una poesia del seu amic de Lloret. I aquesta tradició ha perdurat al llarg dels anys. La sardana es va estrenar el dia 1 d'agost del 2015 a Joan Domènec.

La Maria Teresa, de la floristeria Martí de Figueres, és una amiga deixeble de Jaume Cristau. Un 13 d'agost, la filla de Cristau, la Montserrat, feia un concert a Figueres. Com que aquell dia coincidia amb el seu aniversari, la família va encarregar un ram a la floristeria de la Maria Teresa. A part, Figueres és la ciutat, com sabeu, de Dalí, qui s'autonomenava diví, tot relacionat, l'aniversari, el concert, el ram, i el fet que tot això tingui lloc a la ciutat de Figueres, Cristau doncs va decidir posar aquest títol a la sardana que avui ens serveix per acomiadar el programa de Flors, Martí, el ram diví. Avui hem sentit sardanes del senyor Jaume Cristau i Brunet, que amb 75 anys, ha editat un darrer àlbum amb la cobla principal de la Bisbal, que avui hem repassat al nostre programa. A Llars i Curts torna la setmana vinent, aquí, a la mateixa ràdio, la vostra emissora municipal. Salutacions del Carles Miralpeix, de Flors, Martí, el ram diví. Fins a la propera setmana.

Toros es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera, originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

el Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: La vaga general per l'habitatge serà el dimecres 11 de novembre. Els sindicats majoritaris i minoritaris concreten la data per a una aturada de 24 hores, uns dies abans que arrenqui formalment la campanya electoral. Els Mossos intervenen més de 770 plantes de marihuana i detenen 8 persones en 2 actuacions a la selva. A Vidreres es van intervenir 524 plantes i 22,7 quilos de cabdells, mentre que a Riudarenes un foc va permetre localitzar unes 250 plantes més. Girona, epicentre del cultiu. Un conductor drogat atropella 5 ciclistes durant un permís penitenciari. Les víctimes asseguren que el conductor del turisme va aturar-se i va intentar embestir-les de nou.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
4: A punt per dir sí?
5: Yes.
6: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
7: El Pla de l'Empordà va ser la primera col·laboració que varen fer Antònia Vilàs i Francesc Salsa, a l'any 1983. Es pot dir que és la història del Pastor i la Sirena, parella que ja són protagonistes a la sardana L'Empordà, escrita per Joan Maragall i musicada per Enric Morera, però aquí en format d'havanera i amb una excel·lent lletra de Vilàs i no menys la música d'en Salsa. El grup mar endins de Barcelona és el que ens la canta.

0: Sentim la comunicació local.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Xavier, només agrair-te tot el que ens has donat aquests anys, que és molt i bo.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: 100% Empordà.

0: Notícies en xarxa.
1: El 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.

0: al 012.
1: Ràdio Vilasacra no segueix modes. Ràdio Vilasacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
2: Ai, cara!

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Digues adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Gay!

0: i no pas el nostre, el dels nens i nenes.
1: Paraules de nen.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu jugar amb bales de vidre? El poema que ara sentirem ens recorda com és de divertit fer una bona partida de bales de vidre i tenir-ne una bossa plena. És tot un tresor.
4: Hola, sóc l'Enzo García Carnicer. El poema que he escollit es diu Bales de vidre. Jo he escrit Anna Aguilar Amat. He escollit aquest poema perquè m'ha intrigat el nom Bales de vidre. Les que tinc les he guanyades, apostant honestament. I d'altres les ha comprades, la mare, sóc insistent. Si tinc set, en llepo alguna, perquè semblen d'aigua dura. I els rivers de molts colors, llepolies del seu cor. I és quan jugo que hi veig clar. Mesura, punto, ja està. Rodó, la fa carambola i se'n va sota el sofà. Avi, padrí, la mangala, tinc el umbre molt més llarg. Anna, Aguirre, Amat.
3: Quin poema més bonic, Enzo. Moltes gràcies per fer-nos volar la imaginació en forma de vidre de colors. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits. Adeu.

0: Imagina, crea, sorprèn-te.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: Sí, sí.
3: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre?

0: I parlant d'emocions.
1: 16.
2: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: via nacional.
1: Això és un país de somni.
2: Spain is different.
1: Oh. Perquè és un país barat.
3: Contamos contigo.
1: Que portis el que portis, massa bé viuràs.
4: Mantenga limpia España.
1: Una passeta amb 50.
3: Con una copa de menos.
1: Per escriure si tens temps.
5: No oblidis el bacalao.
6: I l'ara.

Si em lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Cacen un cotxe circulant en direcció contrària per la Nacional 2 a Pont de Molins. El vehicle ha estat enregistrat aquest 7 d'octubre cap a 1:15 de la matinada i agents de trànsit dels Mossos investiguen els fets. Detenen un home i una dona que han fugit contra direcció d'un control policial a la AP7. La sospitosa, que acumula 5 ordres de detenció, s'ha acreditat amb un DNI que no era seu i amb aptitud xulesca ha amenaçat els Mossos. Augmenten les denúncies de cotxes que circulen de nit sense llums. Fins i tot, van agredir a un conductor que els hi va recriminar circular amb les llums apagades.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra? No.

ets súper. Però súper, súper, súper? Ningú com tu, i a més ho tens prou clar que ets súper, súper? Doncs prepara un quilo de patates, un litro de llet i una dotzena d'ous que ara passo a recollir-ho.

0: més del 5% dels presos no retornen al centre penitenciari després dels permisos, segons ha alertat l'associació Marea Blava. En concret, l'any passat es van concedir 4.555 permisos, dels quals 250 presos no van reingressar per continuar complint la seva pena. Unes xifres molt similars a les de l'any 2024, quan van ser 253 els presos que no van retornar a la presó. L'associació Marea Blava alerta també que en els últims dos anys es consolida la xifra que un de cada 20 interns que gaudeixen de permisos de sortida no retorna al centre penitenciari. Brians 2, amb 56 presos no reingressats, Puig de les Basses amb 27 i Quatre Camins amb 34, són les presons amb presos en règim tancat en les quals l'any passat alguns dels interns de permís no han tornat.
1: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
2: A veure,

0: Ei,
1: Associació Remplam Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
5: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: no ens vegis, sempre hi som.
1: Ràdio Vila-sacra. Fets i no paraules.
0: Aquí diuen coses increïbles. Bona feina.
2: Truques i dius la teva?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Pues, bueno, pues bueno, pues re, que ens veiem demà, eh?
2: Per parlar amb la ràdio.
1: 972 51 12 68. Deixa el teu missatge.
2: Calent, calent, calent.

Us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Notícies en xarxa.
1: El millor croissant artesà de mantega de l'Estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona, situada al carrer Verdi. El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. L'establiment de la Vila de Gràcia, que va obrir fa 3 anys, s'ha imposat a una seixantena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. La pastisseria Morreig succeeix així la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: I parlant d'emocions...
0: 38.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Mínimes s'han situat clarament per sota dels 10 graus i cap a la costa difícilment hem arribat a trobar mínimes per sobre d'aquest llindar dels 10 o 11 graus. Una situació plàcida, tranquil·la, que es mantindrà durant els dies vinents, el que resta de cap de setmana, també a principis de la setmana vinent. Per tant, unes altes pressions que garanteixen jornades amb absència pràcticament de precipitacions. Això sí, amb un increment de núvols que s'espera al llarg d'aquest diumenge. Tindrem un diumenge més ennuvolat que aquest dissabte. De matinada, els núvols han d'anar augmentant lentament d'oest cap a est i tindrem ja un matí amb cel mig localment molt ennuvolat, més aviat a les comarques de Ponent. També poden aparèixer algunes boirines matinals a punts de la Catalunya central i les temperatures es mantindran sense canvis importants. A la tarda, núvols encara més compactes, tindrem una tarda amb el cel bastant ennuvolat, poques clarianes esperem, i aquests núvols poden ser fins i tot més compactes cap al sector del Pirineu, però núvols que no portaran majors conseqüències. Les temperatures, tot i això, aquest diumenge poden ser semblants o una miqueta més altes. L'ambient més suau el trobarem prop de la costa sud catalana, on aquí les màximes poden voltar als 25 graus. De cara als dies vinents, doncs mantindrem aquesta tònica de cel variable, però amb poc risc de precipitació. Potser dilluns i març alguna gota pot caure prop de la costa i les temperatures, esperem que els dies vinents puguin ser una miqueta més altes.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client, podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
5: Bonpreu i Esclat.
6: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
0: Vine a sentir. Continguts en xarxa.
1: Ara un xic de cultura.
7: Parcs de llegenda. El Parc de la Serralada de Marina està situat dins l'àrea metropolitana de Barcelona. El poblat ibèric de les Maleses, a 450 metres d'altitud, és un dels tres poblats ibers del parc i on se situa la nostra llegenda. La llegenda de la noia de la Fona. Mentre pujaven cap al Puig Castellà per fer una visita guiada al poblat ibèric, van veure com el cel es cobria de núvols negres. Les busques de les hores i els minuts giraven tan ràpid que amb prou feines les podien veure. Sense entendre ben bé on eren ni com hi havien anat a parar, van sortir del poblat per una de les portes. La Gemma Hidalgo és arqueòloga i dirigeix l'Institut Montserrat Miró de Montcada per la investigació, conservació i difusió del poblat iber de les Maleses. Ens sap molt de la història d'aquestes terres i també de la seva llegenda. Benvinguda, Gemma.
8: Bon dia, gràcies.
7: Explica'ns, d'on neix aquesta llegenda, la noia de la Fona?
8: Bé, doncs aquesta llegenda, i com tantes llegendes, són difícils d'ubicar en el seu origen, però el que és important és el missatge que porten i com permeten traslladar-te al passat i viatjar molts anys enrere.
7: No sé si els més petits han tingut a veure en la creació, si més no en la divulgació d'aquesta llegenda, per tal que es conegués la història del poblat iber.
8: Tot i que potser en ocasions aquestes llegendes són producte de la ment de les persones adultes, sense cap mena de dubte, sempre estan pensades o focalitzades en aquelles persones, no?, aquelles personetes que et fan preguntes atrevides, preguntes que de vegades els adults no ens plantegem i que volem donar-los respostes. Els nens de vegades no tenen el coneixement que tenim els adults, però és molt important atendre les seves incògnites per tal de traslladar-los a aquestes èpoques del passat que puguin entendre com milers d'anys abans hi havien també d'altres nens i quina era la seva manera de viure.
5: Èpoques del passat, per tant, estem parlant de realitat, però també d'imaginació, que és el que tenen les llegendes. Quina part és real i quina part és imaginada en aquesta llegenda?
8: Clar, efectivament, sempre tenim alguns components que són necessaris per tal de poder fer efectiu aquest viatge al passat. I sense cap mena de dubte, aquest tipus d'elements són la màgia, per exemple, no? Elements màgics que permeten fer aquests viatges al passat, però que un cop s'ha fet el viatge, tot allò que explica la llegenda, tot allò que mostra o tot allò que ens permet imaginar pot estar fonamentat en el que la investigació científica ens proporciona. Com vivien, com vestien, què menjaven o com eren les seves cases.
5: Clara, ho deies, no? Un viatge en el temps que ens permeten fer les llegendes són un recurs per conèixer la història, com també ho és l'arqueologia, un recurs. Fins a quin punt l'arqueologia ens pot ajudar a conèixer fins i tot la climatologia d'altres èpoques?
8: Bé, doncs l'arqueologia com a ciència, no?, absolutament completa, ens permet obtenir tot tipus de dades, no?, dades materials a través dels objectes, a través dels diferents fòssils que ens donen informació, per exemple, sobre quin tipus de fauna va habitar en el parc fa 2.300 anys, però també, òbviament, es poden aconseguir resultats al voltant de l'analítica de llavors, el que s'anomenen granes, que permeten reconstruir la vegetació que, per exemple, hi havia a la serralada i, com no, també la climatologia que podia condicionar el creixement d'unes espècies o unes altres.
5: Ha canviat molt aquesta climatologia, tota aquesta vegetació? És gaire diferent de la que tenim avui en dia al parc de la Serralada de Marina?
8: Doncs, malgrat estiguem parlant d'un marge de temps de 2.300 anys, el canvi no és especialment gran. La presència del pi pinyoner, típic del Mediterrani, així com espècies conreables a la vora del poblat de les Maleses, com per exemple seria la vinya, no? Els íbers conreaven la vinya i fabricaven vi, com també conreaven espècies cerealístiques, com és la civada, i també fabricaven cervesa. Tot això ho sabem gràcies a les restes de les llavors que recuperem en els diferents treballs arqueològics que fem cada campanya d'estiu.
9: De sobte vam veure una fumarola que s'aixecava del poblat. En una estona, tot el bosc estava en flames. Va ser aleshores quan va caure un llamp formidable que va esquerdar el cel i va tallar la respiració de la Xara i del Pau. I de sobte es van traslladar 2.200 anys enrere, a l'època íbera, i allà van conèixer la Marina, una nena del poblat.
5: L'arqueologia, ara ho deies, ens ajuda molt a conèixer l'alimentació que tenien, el tipus de vida que tenien i les llegendes a divulgar-ho. En el cas dels íbers,

0: de les maleses, on sabem efectivament com en general sempre busquen espais elevats, zones elevades per situar els seus poblats, els seus espais de vida, i com la seva vida gira al voltant de la seva, òbviament, pròpia supervivència, una supervivència organitzada al voltant del que és el conreu de diferents espècies, com ja he dit, i també el que és el comerç, perquè els ibers són uns grans comerciants, rebent tots aquells pobles que s'apropen a través del Mediterrani per intercanviar diferents tipus de productes. Sabem moltíssim sobre els ibers i cada vegada més estem amb més coneixement per tal de poder-ho fer arribar a absolutament tothom.
1: Gemma, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat una mica més a tot aquest coneixement sobre els ibers a través de l'arqueologia, també a través de la llegenda que hem conegut avui. Perquè avui hem lligat la fantasia i la història del que va succeir fa milers d'anys en aquest meravellós entorn natural i el resultat, la Noia de la Fona, situada en aquest parc de llegenda, el parc de la Serralada de Marina.
2: Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: informació, música, entreteniment.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Amb la vènia i amb gran unció, meditem ara i sempre sobre els principis predemocràtics que orienten el govern municipal del burmestre Garçavall i la seva trepa, portadors tots ells de valores eternos,

0: Vine a gaudir de la castanyada a Vilasacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.
1: Quines sensacions et queden al sentir això?
2: Hola, us explicaré el meu poema. Les taques negres a l'esquena i un vestit de color vermell i dues ales generes per volar com un ocell. Gràcies per escoltar-me, espero que us agradi.
3: Que bo!

L'educació comença a casa i continua a casa. És a dir, no és veritat que deixem d'educar, perquè la gent adulta de la família sempre són un referent. Ara, en les primeres etapes, aquest educar és construir i afavorir el desenvolupament de la criatura i per això és necessari tot el grup familiar. Malgrat tot, hi ha algú que té més responsabilitats que d'altres. I el grup que té responsabilitat parental, és a dir, l'educativa, és el grup, la generació de proximitat. No són els iguals, no són els germans, ni que hi hagi germans grans, sinó que seria aquesta generació, pares, mares, amb el model que sigui la constitució familiar, però tampoc són els avis, tampoc és la tercera generació. I penso que autoritat i afectivitat són claus, i a partir de què, perquè els estimo, jo dic què han de fer, les criatures ja s'enfrontaran, ja protestaran, és el seu dret, i a partir de què, jo els dic, t'entenc que puguis protestar, però ara seu, que jo sóc qui sé el que necessites. I la criatura ja se n'adona, i a mesura que creixen ho veuen molt clar, si no faig això passarà tal cosa. Evidentment, evitar les conseqüències no ajuda a créixer, però l'educació és deixar petites possibilitats d'experiència, perquè és l'experiència personal acompanyada la que educa. Llavors, aquesta estimació ha d'anar acompanyada, sobretot, d'aquesta seguretat adulta, que a partir d'una edat, l'autoritat moral de la gent adulta continua siguent-hi. Després és important que tinguem clar que per educar no n'hi ha prou amb això, que llavors ven les exigències quotidianes. Llavors ens semblava que donar unes pinzellades per entendre que no és que ho fem malament, sinó que quina sort que la criatura reacciona pel que li toca. Sabem que hi ha uns aspectes del creixement que són propis, diguem-ne, de totes les criatures del món, gairebé, no? I això pensàvem que també era interessant perquè desangoixa moltíssim a les famílies. Quan a vegades es diu no tenim temps per educar, jo sempre em posa bastant mal humor. Jo dic que la que encens el llum, al despertar-te, estàs educant. Si poses música o no en poses, si els hi dius bon dia, si dius corre, anem. És a dir, la manera com estem interactuant amb les criatures els estem educant. Llavors vol dir que educar és tan fàcil perquè ho estem fent a cada moment que estem amb la canalla. Tornem a reconèixer la família que saben educar.

0: Notícies en xarxa.
1: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de control que hi haurà.
2: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
1: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuenda demana prudència.
2: El que recomanem, sobretot als conductors, doncs és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit, també, i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs estan fent treballs de manteniment, no, amb aquests dies de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya. Volem saber com et lleves.
3: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
5: Pues no me n'entero.
6: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
3: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
4: Aquesta és la diferència.
6: Oh!
7: Ole!
6: Oh!
7: Ole!
6: Oh!
7: Ole!
8: Saps que Ràdio Vilasacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

0: tanca els ulls.
1: Em pinxo li va dient en Panxo, vols que et punxi amb un punxó? I en Panxo li va dient en Pinxo, punxa'm però la panxa no.
0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Qui té un os de peluig? A què són tendres i bonics? En aquest poema tan bonic i dolç parlarem d'ells. El sentim?
3: Hola, sóc la Júlia Simón Aguilar. El poema que he escollit es diu El os de peluig. La gent que l'ha escrit se diu a nya fa tro Elena Vidal. He escollit aquest poema perquè m'agrada. El os de peluig. El meu pobre os de peluig és tan vell que tot és cruix. M'és igual, però jo me l'estimo. No ho veig. És el meu nino.
2: Moltíssimes gràcies, Júlia, per recitar aquest poema. Un poema tendre i bonic com un os de peluix. Fins al proper Embaladits!

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Pela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família.
4: Tinc dret a ser un veí més. Vingui d'on vingui.
5: Tinc dret a tenir feina. Ja anant cadira de rodes.
6: Tinc dret a una altra oportunitat. Tingui l'edat que tingui.
7: Tinc dret a vestir-me de nena si ho sé una nena. Se t'acudeixen més ulletats.
8: Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
9: 107 de la FM.
10: De tota la vida.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: La cultura s'ha de viure. Siguis com siguis, busquis el que busquis, tot comença aquí. Yeah. De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: Sona en català.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
2: Sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Santandreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
2: WhatsApp. Et felicito pel programa, tu i tota la colla que es treballeu, tot l'equip. M'agrada molt tal com fas el programa, principalment el dematí, m'encanta tot això. Jo és com és el meu programa preferit. Sembla que em fa relaxar, sembla que m'escolto, mira, i les entrevistes també. Jo no truco un cop, vaig trucar pel març, no he trucat més, perquè tampoc sé què explicar. I bueno, i ja saps, el poble d'aquí on sóc jo, ja el coneixes, si un dia vols venir, a l'estiu pots venir, solament m'ho dius, anirem de parranda per aquí, anem a menjar. Si em poguessis posar de l'orquestra Salvatana, Fantasia i Vallscota, que és preciós.

0: Diumenges matí a Ràdio Vila-sacra.
1: Què és aquí? És ella, surt!

0: Sí.
1: I què?
2: Tot una aventura.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Mira, que, escolta'm, que va ser molt emocionant, eh? Tantes coses, però bueno, pau.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: Continguts en xarxa. Em posarà una canya, si us plau, amb aquella petita inclinació, perquè caigui reposada. I just cap al final, tornem a la verticalitat, perquè l'últim tram tanqui amb una pinzellada d'escuma blanca rematant de forma magistral aquesta obra mestra. Una canya ben tirada no és el mateix que una canya qualsevol. Dinàmic Cerveseria. El plaer d'una canya ben tirada.
1: Carrer Monturiol 2, Figueres.
2: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
3: Quin preu li poses a una nevera? I a una assecadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
5: Quina pallissa ens foten cada dia a la tele! Ens volen fer creure el que els convé. No et sembla? Uf, Déu meu! Sort de tenir Ràdio Vila-sacra i desconnectar de tanta manipulació.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Mínimes s'han situat clarament per sota dels 10 graus i cap a la costa difícilment hem arribat a trobar mínimes per sobre d'aquest llindar dels 10 o 11 graus. Una situació plàcida, tranquil·la, que es mantindrà durant els dies vinents, el que resta de cap de setmana, també a principis de la setmana vinent. Per tant, unes altes pressions que garanteixen jornades amb absència pràcticament de precipitacions. Això sí, amb un increment de núvols que s'espera al llarg d'aquest diumenge. Tindrem un diumenge més ennuvolat que aquest dissabte. De matinada, els núvols han d'anar augmentant lentament d'oest cap a est i tindrem ja un matí amb cel mig localment molt ennuvolat, més aviat a les comarques de Ponent. També poden aparèixer algunes boirines matinals a punts de la Catalunya central i les temperatures es mantindran sense canvis importants. A la tarda, núvols encara més compactes, tindrem una tarda amb el cel bastant ennuvolat, poques clarianes esperem, i aquests núvols poden ser fins i tot més compactes cap al sector del Pirineu, però núvols que no portaran majors conseqüències. Les temperatures, tot i això, aquest diumenge poden ser semblants o una miqueta més altes. L'ambient més suau el trobarem prop de la costa sud catalana, on aquí les màximes poden voltar als 25 graus. De cara als dies vinents, doncs mantindrem aquesta tònica de cel variable, però amb poc risc de precipitació. Potser dilluns i març alguna gota pot caure a prop de la costa i les temperatures, esperem que els dies vinents puguin ser una miqueta més altes.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
5: Bon preu i esclat.
6: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
7: Sentiràs la diferència.
8: Hi ha res millor que una cervesa artesana vora el mar? Vine a Palamós. Dissabte 17 d'octubre, 8a mostra de cervesa artesana Mar de Birres. D'11 del matí fins a mitjanit a l'estenedor de xarxes. Música en directe, food trucks, espai infantil i mostra de cervesa artesana davant del mar. Organitza les caòtiques. Col·labora Ajuntament de Palamós i Diputació de Girona.
9: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Tanca els ulls.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp.
4: Els llocs que ens miren. Ahir vaig fer la ruta de la Batalla de l'Ebre i en tornar cap a l'Empordà pensava que els espais de memòria no són només llocs per visitar, són llocs que ens miren. Ens interpel·len, ens obliguen a fer silenci i a preguntar-nos què en fem avui d'aquell dolor. La Batalla de l'Ebre impressiona per la magnitud del que hi va passar. Els paisatges, les trinxeres, els pobles marcats, els noms dels joves que hi van deixar la vida. Però també em va fer pensar en els nostres propis espais de memòria empordanesos. L'Empordà també és una terra travessada per la història. La retirada republicana cap a l'exili, els camins que portaven cap a la frontera, els refugis, els cementiris, els passos de muntanya, les cases que van acollir por i esperança. Tenim el Memorial de l'Exili a la Jonquera, que és un espai imprescindible per entendre què va significar marxar amb una maleta, amb criatures, amb fred, amb por i amb la incertesa de no saber si es tornaria mai. Tenim també el paisatge de Portbou, de Colliure, Tocar, de Figueres, de tants pobles que conserven rastres sovint discrets d'aquells dies. I tenim una memòria més petita, més familiar, que viu en frases mig dites o que mai es van dir, en fotografies guardades, en silencis heretats. Crec que hauríem de cuidar molt més aquests espais, no com a monuments congelats, sinó com a llocs vius, llocs on portar-hi escoles, famílies, clubs de lectura, passejades guiades, converses entre generacions, perquè la memòria no és només recordar el passat, és educar la mirada del present. En un temps de discursos crispats, de banalització de la violència i de revisionismes interessats, els espais de memòria són una forma de democràcia. Ens recorden que la pau no és mai un decorat, és una construcció fràgil i que mirar enrere, si ho fem bé, no ens fa quedar atrapats en el passat. Ens ajuda a caminar amb més consciència cap al futur.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca

0: s'acaba el tractat New Start de control nuclear entre els Estats Units i Rússia, les dues grans potències atòmiques. L'acord ha limitat des del 2010 el nombre de míssils i ogives operatius dels dos països i ha establert un sistema de vigilància mútua. Fins ara podien tenir 1.550 caps nuclears i 700 míssils per llançar-los. Tot i les peticions de l'ONU, sembla difícil que hi hagi un nou acord imminent pels interessos de Putin i Trump. El Ministeri de Defensa rus ja ha anunciat en un comunicat que se senten totalment lliures per desplegar la seva capacitat nuclear, però que tot i això actuaran amb responsabilitat. Els Estats Units volen que qualsevol futur acord inclogui la Xina, una exigència que l'analista de conflictes i desarmament Jordi Armadans qualifica de distracció perquè omet altres potències nuclears del món.
1: Si tu poses la Xina en l'equació, òbviament també hauries de posar les potències europees que tenen armes nuclears, Gran Bretanya i França, que sumades doncs, pràcticament tenen el mateix que Xina. Jo penso que és senzillament una distracció, però des d'un punt de vista numèric, o ens centrem amb les dues superpotències o fem tot a les potències nuclears.
0: En ple debat sobre el control de les armes nuclears, Putin s'ha reunit per videoconferència amb el president xinès Xi Jinping per mostrar la seva aliança a Donald Trump. El president rus ha deixat en segon pla les converses a tres bandes d'Abu Dhabi per posar fi a la guerra d'Ucraïna, un conflicte on ja han mort 55.000 soldats ucraïnesos, segons l'últim balanç ofert per Volodymyr Zelensky, 9.000 més que fa un any.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure...

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Compreu per internet? Coneixeu-ne les regles. És imprescindible que l'empresa s'identifiqui a la pàgina web per poder-hi contactar en cas de dubte o reclamació. Informeu-vos dels drets i deures que teniu com a consumidors al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.
5: Quina ràbia, no vull més ràbia, no vull...
6: El català que parlem al País Valencià és imitada una llengua postergada, o pitjor, perseguida, i la volen aforrar al reducte popular. I no, així hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua. O ens recobrem la nostra unitat, o serem destruïts com a poble. O ara, o mai.

emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Idioma. És un alfabet que combina punts en relleu perquè els cecs puguin llegir i escriure. D'aquesta manera, les especificacions del català també les podem trobar al Braille. Lletres com la C trencada o la L geminada hi són representades, així com els accents oberts i la dièresi. Com a curiositat, la L geminada la formen una successió de punts molt semblant a una L geminada, mentre que la C trencada es representa amb un conjunt de punts que emula una C normal, ja que la C normal s'escriu d'una manera totalment diferent.
1: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí en nosaltres. Radio Vila Sacra és la teva.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Dues morts no violentes separades per 50 metres a la frontera entre Figueres i Vilafant. La policia descarta indicis delictius en les dues morts localitzades aquest dimarts a la via pública, concretament a l'entorn de la carretera d'Olot, que connecta els municipis de Figueres i Vilafant. Catalunya va tancar l'estiu amb un rècord de turistes i despesa, però amb una caiguda de les pernoctacions mitjanes. La inflació i la incertesa influeixen en el descens de nits i les temperatures extremes afavoreixen el turisme rural. Tornen a detenir el multireincident amb 65 robatoris aquest any en comerços de Girona quan intentava forçar una botiga. La policia municipal el va arrestar al carrer Santa Eugènia després que un veí alertés que un home intentava obrir un establiment amb una barra de ferro. Com diem sempre, hi ha cervells que no tenen remei.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.

0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: RadioVilaSacra.cat. Continguts en xarxa.
3: La bona cuina.
4: Temporada de bolets. Bé, si n'hi han o no n'hi han, és igual.
5: Joan Múrria.
4: A vegades els que som de Barcelona, els pixapins, aquests que ens dediquem a fer investigació, arribem al Berguedà, per exemple, que és una comarca on els bolets són, tenen un protagonisme excel·lent, i no sabem en a quin establiment menjar-los. Bé, darrerament, el Berguedà, a Berga, han editat una guia dels establiments per gaudir d'aquesta meravella que són els bolets. Sempre ve adobada per aquestes pluges que demà arriben, no arriben, però bé, segur que arribaran. A reveure.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

0: En un moment com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Arriba la trinca per salvar la humanitat. Hem inventat una medicina. Qui la pren ja està curat.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: la Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Déu-n'hi-do. És diu

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres ha començat el canvi de contenidors del nou servei de residus. És el primer pas visible d'una renovació que preveu instal·lar més de 1.000 contenidors nous en 174 àrees d'aportació fins al 15 de novembre. La majoria dels figuerencs tindran una àrea completa a entre 150 i 300 metres de casa, amb les fraccions de resta orgànica, envasos, paper, cartró i vidre. El Fòrum Empresarial Peralada analitzarà els reptes de l'economia de l'Empordà amb Jordi Riera, August Conesa i Àngels Chacón. La jornada, que se celebrarà a Peralada el proper 21 d'octubre, compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya i posarà el focus en la innovació tecnològica i la tradició industrial. El conseller delegat de Premsa Ibèrica, Aitor Moll, obrirà la tercera edició del Fòrum Empresarial Peralada dirigit pel periodista Martí Sabaix. Vilanant aconsegueix fer realitat la millora del camí de Tarabaus. El que va començar el 2007 amb un primer projecte redactat per la Diputació de Girona entra ara en una etapa decisiva, segons l'alcaldessa.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los amb pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
7: WhatsApp de ràdio Vila Sacra 656. De nou, 70-62. I am Michael Jackson, and from heaven we always listen to you.
8: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics es van disparar a prop d'un 50% els dos dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost. En la majoria dels més de 400 casos atesos els dies 12 i 13 d'agost, es tractava de problemes més greus. Des del Departament de Salut asseguren que les dades indiquen que, en general, la població va utilitzar correctament les ulleres de protecció. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Hi ha més urgències oftalmològiques, sí. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
1: 7 de cada 10 casos atesos eren per sequedat ocular i es van resoldre amb gotes. El 30% restants eren casos psicosomàtics.
0: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra. Com bé saps, escoltes Ràdio Vila-sacra tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
1: Mínimes s'han situat clarament per sota dels 10 graus i cap a la costa difícilment hem arribat a trobar mínimes per sobre d'aquest llindar dels 10 o 11 graus. Una situació plàcida, tranquil·la, que es mantindrà durant els dies vinents, el que resta de cap de setmana, també a principis de la setmana vinent, per tant, unes altes pressions que garanteixen jornades amb absència pràcticament de precipitacions, això sí, amb un increment de núvols que s'espera al llarg d'aquest diumenge. Tindrem un diumenge més ennuvolat que aquest dissabte. De matinada, els núvols han d'anar augmentant lentament d'oest cap a est i tindrem ja un matí amb cel mig localment molt ennuvolat, més aviat a les comarques de Ponent. També poden aparèixer algunes boirines matinals a punts de la Catalunya central i les temperatures es mantindran sense canvis importants. A la tarda, núvols encara més compactes, tindrem una tarda amb el cel bastant ennuvolat, poques clarianes esperem, i aquests núvols poden ser fins i tot més compactes cap al sector del Pirineu, però núvols que no portaran majors conseqüències. Les temperatures, tot i això, aquest diumenge poden ser semblants o una miqueta més altes. L'ambient més suau el trobarem prop de la costa sud catalana, on aquí les màximes poden voltar als 25 graus. De cara als dies vinents, doncs mantindrem aquesta tònica de cel variable, però amb poc risc de precipitació. Potser dilluns i març alguna gota pot caure a prop de la costa i les temperatures, esperem que els dies vinents puguin ser una miqueta més altes.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client, podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
5: Bon preu i esclat.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
6: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
7: Complejant. Complejant. Amb Caral Pedemonte.
8: L'activitat sardanista ha quedat paralitzada pel temporal d'aquest cap de setmana. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. L'activitat sardanista queda paralitzada pel temporal aquest cap de setmana. Repassem els aplecs que s'han suspès, com queda el campionat veterà després de l'anul·lació de la jornada del Vendrell i repassem el que ha donat de si la sardanada de Balaguer, que sí que s'ha pogut celebrar. Aquest és el programa 508 i tenim més titulars. La 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies de la Selva proposa una escola de flabiolaires. I neix un nou perfil d'Instagram que es diu Joves a les Places per animar els joves a descobrir la sardana. Ho descobrim nosaltres també. L'entitat Foment de la Sardana de Rubí enregistra un disc per celebrar el seu centenari a càrrec de la principal de la Bisbal. I neix un nou aplec, el de Cunit. Quan serà? I a més, la Lluís Uscopla fa 150 anys. Repassem la seva trajectòria. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.
2: Coplejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vila-sacra.
8: El que no ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana és per culpa del temporal, i així us ho expliquem.
6: Notícies.
8: El temporal a Catalunya aquest cap de setmana ha fet estralls a la meitat nord del país i a tot el litoral i també ha obligat a suspendre les activitats sardanistes a causa de les restriccions de mobilitat decretades pel govern de la Generalitat entre dissabte al vespre i diumenge al migdia. Ja dissabte, Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya, va enviar una alerta per pluja on explicava que s'havia emès un avís hidrològic a diverses comarques del país davant la possibilitat d'augments sobtats del nivell de rius, rieres i altres cursos fluvials, i és per això que davant d'aquesta situació l'ENS comunicava que recordéssim les entitats sardanistes els canvis de programació o anul·lació d'alguna activitat i que es podia comunicar a través de Som Sardana. També recordaven la recomanació de Protecció Civil que s'extremin les precaucions per evitar accidents en lleres, guals o punts baixos. I en efecte s'han suspès o ajornat alguns aplecs, com és el cas, per exemple, de l'aplec de Montgat. Així ho anunciava l'agrupació sardanista de Montgat a les seves xarxes socials, que deia que l'aplec quedava ajornat per les condicions meteorològiques dissabte a la tarda, o també el 52è aplec de la Sardana de Malgrat de Mar, diumenge, que també va quedar anul·lat. Un aplec que s'havia de celebrar durant tot el diumenge també va quedar anul·lat. O també el campionat de Catalunya de veterans, que s'havia de celebrar diumenge a la tarda al Vendrell, i és que la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya va emetre un comunicat a través d'Instagram on explicava que per la previsió de grans pluges, i atès que des de la Generalitat s'ha decretat una restricció de moviments i la suspensió d'actes esportius i culturals fins a les dues del diumenge a la tarda, i atès que tant el lloc de celebració del concurs al Vendrell com el lloc de procedència de la major part de les colles era dins de l'àrea restringida, quedava d'acord en suspendre temporalment aquesta jornada del campionat de Catalunya que competeix a la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. De fet, en un altre sector de la cultura popular, com és el concurs de Castells de Tarragona, que es va celebrar finalment, sí, a la Tarraco Arena, es va celebrar diumenge a la tarda i estava previst pel matí, però pel que fa al concurs de veterans del Campionat de Catalunya de Sardana Esportiva es va decidir ajornar-lo. D'altra banda, també pel que fa a l'aplec de Martorell, l'entitat va decidir suspendre la sessió de matí, però a conservar la sessió de la tarda a la nau de Can Oliveres, amb les cobles Marinada, Mediterrània i Maricel. I també s'han suspès algunes ballades diumenge a la tarda, quan les restriccions ja s'havien aixecat a conseqüència de la dificultat dels músics de la cobla a desplaçar-se. És el cas, per exemple, de Taradell, que tenia programada una ballada. També es va suspendre, per exemple, la diada del soci de Mollet del Vallès, o aquest mateix dilluns, degut als problemes de mobilitat ocasionats pels aiguats. També d'aquest dilluns l'agrupació cultural folklòrica Barcelona va decidir ajornar el concert del Teatre L'Aliança, que era Fregari, obres de dues cobles. Aquesta situació contrasta amb la sardanada de Balaguer, que sí que es va poder celebrar aquest dissabte. Almenys una part, perquè sí que és veritat que el concert de saxo i cobla i cabaret amb la cobla Mediterrània es va haver d'ajornar a causa de les restriccions de mobilitat per les inclemències meteorològiques. Però la tarda de sardanes sí que es va poder celebrar, i en aquesta tarda es van estrenar dues sardanes que ja havíem parlat aquí al Coplaja, en una de Pitu Chamorro, dedicada en aquesta cinquena sardanada, Ponent es titula, i la sardana Fils d'Argent de Nabat, que nosaltres avui podem escoltar a càrrec de les gravacions que em va fer Ramon Martí Caralto, que li agraïm des d'aquí. Anem a escoltar primer Ponent de Pitu Chamorro, una sardana que podria ser la banda sonora d'un film

en aquesta estrena a la sardanada de Balaguer de dissabte a la tarda. L'escoltem a càrrec de la Cobla, la principal del Llobregat, en la gravació de l'estrena. Això és Ponent, de Pitu Chamorro.

Això era la darrera sardana de Pitu Chamorro, Ponent. I en aquesta sardanada de Balaguer també hi va estrenar Han nevat amb fils d'argent, un encàrrec privat de la família Barrot de Balaguer que ens va fer viatjar per la vida de la Carme, una sardana volgudament balladora amb uns curts lleugers i juganers i uns llargs que ressonen a saviesa i experiència, ens explica. Doncs bé, anem a escoltar Fils d'argent d'Han nevat a càrrec de la

0: Això era Fils d'Argent, la darrera sardana d'Anna Abad.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Notícies. Educació.
0: I avui us expliquem que la 42a festa del Flabiol d'Arbúcies a la Selva proposa una escola de flabiolaires. Aquest any tornen a oferir aquesta escola de joves flabiolaires i ens expliquen que si ets jove entre els 12 i els 25 anys tens l'oportunitat de viure la festa del Flabiol des d'una altra perspectiva, és a dir, aprenent a tocar el flabiol i conèixer altres joves que també el toquen. Aquesta formació serà dissabte 24 d'octubre de 10 del matí a 7 de la tarda a l'Escola Municipal de Música d'Arbúcies amb els professors Liliana Galbany i Àngel Ballardú. Si voleu més informació per les inscripcions, la podeu trobar a festadelflabiol.cat. Podem repassar aquest programa de la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies que comença ja la setmana del 19 al 23 d'octubre als centres educatius d'aquesta població de la Selva amb el flabiol a les escoles i l'institut a càrrec de la flabiolaire Lluís Marmi. Dissabte 24 d'octubre començarà aquesta festa pròpiament dita a partir de les 10 i fins a 6:45 a l'Escola Municipal de Música Mestre Lluís Torres amb aquesta escola de joves flabiolaires i a 12:45 a la plaça de la Vila hi haurà audició de sardanes obligades de flabiol a càrrec de la Lluís Uscoble i diversos solistes convidats. Una Lluís Uscoble que després en aquest programa en parlarem també. A les 4 de la tarda, a la sala de conferències del Museu Etnològic del Montseny, la Gavella, hi haurà un col·loqui sobre flabiols i a les 7, al carrer Camprodon, s'amenitzarà la tarda amb una castanyada popular. A les 8, al Teatre de Cal Xic, hi haurà un concert de l'instrumentista convidat a càrrec de Didac Martorell i Àlex Ibáñez amb les xeremies d'Esprat. I a 9:45 de la nit, al Bar de la Nova Llar de Jubilats, hi haurà un sopar de músics. A 10:45 al bar, aquest bar també hi haurà els flabiols de mitjanit. La festa seguirà diumenge 25 d'octubre a partir de les 10 i fins a les 2 de la tarda al carrer Camprodon amb la Fira de Lutiers i productes flabiolístics. I a les 10 també a l'Ajuntament Vell hi haurà la benvinguda amb repartiment de punts i tiquets pel dinar de després. A 10:45 hi haurà un assaig de la peça conjunta i a les 11 hi haurà la plantada de gegants també al carrer Camprodon. De les 11 a la 1 pels carrers i places de la Vila hi haurà flabiols a places i carrers, aquesta cercavila, i a les 12 als carrers Camprodon, Castell, al carrer també Assumpta, al carrer Major i a la plaça de la Vila hi haurà la cercavila amb flabiols. A la 1 a la plaça de la Vila hi haurà la mostra de balls, peça conjunta i roda de flabiols, i a 2:45 al poliesportiu Vell de Can Delfí hi haurà el dinar de músics i balladors. A partir de 4:45 de la tarda al Teatre de Cal Xic hi haurà el gran concert de flabiols a càrrec de totes les cobles, colles i solistes convidats. Una gran programació arbúcies que arriba aquest cap de setmana del 24 i 25 d'octubre que nosaltres esperem escoltant Ratolí, una obligada de dos flabiols, un arranjament de Bernat Castillejo de l'obligada d'un flabiol de Josep Auferil i Costa que nosaltres avui escoltem a càrrec de la Cobla Juvenil Volat de Sabadell, d'una sardana que s'estrenava el 1981 i que nosaltres la podem trobar en el disc Ofrena als sardanistes 40 aniversari de la Cobla Juvenil Volat de Sabadell, sardanista i centenari Auferil. L'escoltem.

0: Això era Ratolí, una sardana de Josep Auferil, obligada de Flabiol.
1: Notícies. Societat.
0: I avui us volem explicar que hem vist que ha nascut un nou perfil d'Instagram que es diu @jovesalesplaces per, diuen, animar els joves a descobrir les sardanes. Hem estat parlant amb ells i ens comenten que encara estan definint el projecte, però que els agradaria molt, doncs, engrescar a més joves a ballar. Són un grup de joves que van per les places a ballar sardanes. Els hem vist, per exemple, ballant a plaça Sant Jaume de Barcelona darrerament. I diuen a Instagram que neix per animar els joves a descobrir les sardanes, ballar-les i fer créixer la rotllana. Diuen que volen viure la plaça com un espai propi compartit, un lloc on trobar-se, conèixer gent, gaudir de la música i la dansa i compartir la tradició. Diuen que en aquest perfil hi trobaràs ballades, tallers i contingut sobre el món de la sardana i diuen que ja ho definiran més endavant. Mentre esperem que ens expliquen, escoltem Joves Dansaires de Jordi Paulí, una sardana de 1996 que escoltem a càrrec de la Cobla Bohèmia.

0: Això era Joves Dansaires, de Jordi Paulí.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: L'agenda.
0: Vinga, i comencem aquesta agenda de mitjan octubre, dimarts 13 d'octubre, perquè la una hi ha l'aplec de Sant Grau a Tossa de Mar amb la copla Flama de Farners. Passem a dissabte 17 d'octubre. A les 11, festa de la Vellesa, Cabrera de Mar, amb una ballada amb la principal de Llobregat, i a les 12, plec de la Salut de Sant Cugat del Vallès, amb una ballada a l'Ermita de la Salut de Vall d'Oreix, amb la Mediterrània. També a les 5 de dissabte que ve, jornades modernistes a la Garriga, amb una ballada amb la Lluïsos Coble, i també a les 5 hi haurà ballada a Barcelona al Pla de la Catedral amb la Marinada. Dissabte que ve, també 17 d'octubre, a les 6, concert de Coble, recordant la Belle Époque, a Vilafranca del Penedès, amb la Coble Reu Jove, i a 6:45 a Rubí, ballada de festa de Sant Galderic amb la Ciutat de Terrassa. A la mateixa hora, Premià de Mar, hi haurà ballada de sardanes a càrrec de la Copla Sabadell, i a les 7 de dissabte que ve, la Copla Ciutat de Granollers serà a Mataró, al Pati del Cafè Nou, amb una ballada de sardanes. Passem a diumenge. És que diumenge 18 d'octubre, 11:15, i a les 4 de la tarda hi ha el 57è aplec de les Roquetes a Barcelona, al Parc de la Guineueta, a Nou Barris, amb les coples la principal de la Bisbal, els Mongrins i la principal del Llobregat. Tres coples que rebaixa aquest aplec de les Roquetes. Diumenge que ve, també a 11:15, 50è aplec de la Sardana amb les coples Ciutat de Cornellà, Genisenca i Maricel a Ripollet, a partir de 11:15, com dèiem, a la pista de l'Esbar. I també diumenge que ve a les 11, festa del Mos a Begues amb la Copla Viladolesa i una ballada de sardanes. També ballada de sardanes a Badalona diumenge que ve a 11:45 amb la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora, però a Caldes de Montbui, i a l'aplec del Remei amb una ballada amb la Copla Aires de la Terra. També 17è aplec de la Sardana del Serrallo a Tarragona, al carrer de Trafalgar, al barri del Serrallo, amb les coples Maricel i Cossetani, a partir de 11:40 i a les 5 de la tarda. I diumenge que ve, també a les 12, dia de sardanista a Olot, al Firal, amb una ballada amb la principal d'Olot. També a les 12 de diumenge que ve, al Molins de Rei, hi haurà la Marinada amb la diada del soci i una ballada, i a la mateixa hora, però al Vendrell, hi haurà ballada de tardor. Diumenge que ve, també 12:15, a Mataró, hi haurà la Copla Xaloc amb l'aplec de Sant Simó, l'Ermita de Sant Simó. I diumenge que ve, també a 4:45 de la tarda, doble audició a Sant Joan de les Abadesses amb la Ciutat de Girona i la principal d'Olot. A les 5 de la tarda, també a Gavà, hi haurà ballada amb la Baix Llobregat, i a 6:45 a Terrassa hi haurà concert a l'Auditori Municipal amb la Juvenívola de Sabadell. També a les 6 de diumenge que ve, al Vendrell, a l'Auditori del Tívoli, hi haurà concert amb les coples Ressò Dansaires del Penedès, amb el concert de Copla i Cor. I diumenge que ve, també a les 6, diada sardanista Sant Pau, al restaurant de Can Xel, amb la copla, la principal de Banyoles. Dilluns 19 d'octubre, a les 7 de la tarda, hi ha concert de copla al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona amb la Sant Jordi, amb sardanes centenàries. I aquesta setmana destaquem. Doncs el primer aplec de la Sardana de Cunit, que arriba dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda. Primer aplec d'aquesta població amb les coples, la principal del Llobregat i la Mediterrània. Mentre l'esperem, escoltem Cunit Jove d'Antoni Villasante, a càrrec de la Copla Marinada. Una sardana d'Antoni Villasante dedicada a la Copla Jove de Cunit, que a nosaltres avui ens serveix per recuperar aquest aplec de Cunit.

0: Això era Cunit Jove, d'Antoni Villasante.
1: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
2: Roses es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Informació, música, entreteniment.
2: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar al Museu de l'Empordà

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Novetats discogràfiques.
3: I el Foment de la Sardana de Rubí enregistra un nou disc per celebrar el seu centenari amb la principal de la Bisbal. És el vuitè volum de sardanes dedicades a Rubí per commemorar, com dèiem, aquest centenari. Ara estan en la fase de Verkami per aconseguir tots els diners que necessiten. La presentació oficial tindrà lloc el 29 de novembre, dia d'eleccions generals a l'estat espanyol, i també aquest concert que serà a partir de 6:15 de la tarda al Teatre Municipal de la Sala en el marc de la 23a Diada de Sardanista de Rubí. L'acte comptarà amb la participació de les cobles Ciutat de Girona i la principal de la Bisbal. De fet, l'enregistrament ha anat a càrrec d'aquesta darrera cobla i recollirà un total de 15 sardanes, 11 de les quals escrites especialment per a l'ocasió, per tant, estrenades durant aquest any 2026 i signades per compositors com els que citarem ara a continuació quan les expliquem. L'edició d'aquest nou disc, el primer del centenari, no només pretén deixar constància digital d'aquest llegat pel futur, ens explica l'entitat, sinó també projectar el nom de la ciutat arreu del país. Les sardanes que hi haurà en aquest disc són, per exemple, La força dels 100 anys, de Marcel Artiaga, o també de Josep Cassú, Rubinenques i Rubinencs. També del trompetista de la principal de la Bisbal, Albert Font, 100 anys triomfants, o de Jordi León, Rubí festejant el centenari. Hi ha altres sardanes, com la sardana de Rubí d'Antoni Mas, o els 100 anys del Foment de Maria Mercè Navarro. També de Carles Santiago hi ha un centenari unint les mans, o, per exemple, d'Aurora Vicentini, Rubí de Diamant. D'en Nevat hi ha Amb tu, Adela, i també Matí festiu de Josep Saderra i Puigferrer, o La capitana, una obligada de tenora, de Ricard Viladesau, que ara podrem escoltar una versió diferent a càrrec de la principal de la Bisbal. Aquest és un recull de les sardanes que trobarem en aquest disc, i ara l'entitat ha obert una campanya de micromecenatge que arrencava ja fa unes setmanes, al mes de setembre, per cobrir les despeses d'aquest enregistrament. I per fer possible l'edició s'han habilitat diverses modalitats d'aportació amb les despeses d'enviament incloses, no? Depèn dels diners que aportis, doncs se't regalarà un disc del centenari o també el volum dels 8 números de la col·lecció, depèn dels diners que s'emportin. L'enllaç el podeu trobar a la plataforma de Verkami. També es poden fer donacions de forma altruista, i si les donacions són iguals o superiors a 100 euros, seran canalitzades a través de la Fundació Universal de la Sardana. Mentre esperem, aquest disc arribarà a finals de novembre, doncs escoltem La capitana, de Ricard Viladesau, a càrrec de la principal de la Bisbal, una sardana obligada de tenora de 1986 dedicada a Rubí. L'escoltem.

0: Això era La Capitana, una obligada de tenor de Ricard Viladasau.
1: Coplejant. Notícies.
0: I la Copla Lluïsos de Taradell està d'aniversari. Aquest 2026 celebra 150 anys de la seva fundació, que va néixer al Nadal del 1876 i en aquest municipi d'Osona, que és Taradell. És la formació de música tradicional i popular més antiga de Catalunya i la formació musical en actiu més antiga després de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Els Lluïsos de Taradell van néixer per iniciativa del seminarista Isidre Reig i Serra, que va agrupar 9 joves en una orquestra destinada a acompanyar les celebracions de la parròquia. La nova formació va celebrar el seu primer concert de Nadal del 1876 i des d'aleshores ha mantingut una activitat continuada vinculada a la cultura i també a la música de cobla i la sardana. El 1986 va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi. Per commemorar aquesta efemèride, la cobla actual ha programat un conjunt de concerts i interpretacions al llarg del 2026, entre els quals destaquen la participació, per exemple, el passat mes d'agost al 38è Aplec Internacional de Difolk a Estocolm, a Suècia, i l'actuació en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya al Teatre Nacional de Catalunya. L'acte central de la programació se celebrarà el 26 de desembre, dia de Sant Esteve a Taradell, amb l'estrena d'una versió d'Egmont de Ludwig van Beethoven, interpretada per dues cobles. L'excepcionalitat de la proposta rau en el fet que serà la primera vegada que una cobla interpreti a Beethoven, ens diuen. Ho farà en una producció inèdita dirigida per Esteve Molero, que n'ha fet l'adaptació i la direcció musical, i Enric Major, que en fa la direcció escènica, que unirà la música del compositor alemany amb una adaptació teatral de l'obra homònima de Johann Wolfgang von Goethe, creada expressament per a l'ocasió per Pep Ferrés. 25 músics acompanyats de 4 actors adaptaran una partitura concebuda per a orquestra sinfònica als instruments característics de la cobla. Després de l'estrena a Taradell, l'espectacle es representarà a Barcelona, al Palau de la Música Catalana i en diferents auditoris com a Girona, Lleida i Tarragona, en col·laboració amb cobles de cada territori, perquè recordem-ho, és un espectacle a dues cobles. N'estarem pendents.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
1: Coblejant, amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres acabem el programa d'avui i ho fem escoltant la Lluïsos Cobla, amb un tema que és Crits i llimones, de Jaume Pons, a càrrec, com dèiem, de la Lluïsos Cobla, en el disc Vell Cabarès i altres sardanes d'un somni. Una sardana de 1981 dedicada a Francesc Teixidor i ballant a capdancer de la colla Virolai de Manlleu. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entrar.

0: Notícies en xarxa. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
1: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Saiz.
2: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
1: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.

0: que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: ¡Voilà! De unido. Què diu el carrer? Barbarejos, acantilats, xupito, està ben dit en català?
1: Això aviam si n'ha menjat.
2: Què és això?
3: Bé, és que no ho sé, jo diria barbarejos.
2: Cluís, no, cluïsses no.
1: Escorpinyes.
0: Escopinya.
3: Ai, he de dir.
2: N'he menjat, eh?
0: Aquest...
3: Ai, tio, és que jo aquestes coses les veig al TikTok i no, tio.
0: Nadius.
1: Molt bé.
3: Seu a Nadius?
0: Molt bé.
2: Els nadius. Els nadius. Nadius.
3: Un... Cigaló no és, no? No, cigaló és lo altre. No. Chupitos, que
0: chupito,
3: tampoc
0: que
3: és...
0: Chupito, que no serà.
1: Chupet.
3: Un chupet. Tampoc.
0: Quan tu cuses, la gent que cus... Vale, en petitet, així...
3: Un ditalet.
0: Molt bé. I l'últim?
1: Penya-segat.
3: Un penya-segat. Vale, això, un penya-segat.
0: Perfecte.
2: Penya-segat.
0: Un penya-segat. Avui estic molt contenta i em faré un ditalet a la salut de totes aquelles persones que l'han encertada. Déu-n'hi-do!
4: I parlant d'emocions...
5: Ràdio Vila-sacra.

0: sabies d'on ve l'expressió una casa de barrets? Segons la llegenda, una de les primeres botigues que van obrir a la plaça Reial de Barcelona va ser un bordell camuflat sota l'aparença d'una botiga de barrets. Diuen que si els clients pagaven un barret per sobre del seu cos, s'entenia que coneixien la realitat de la botiga i se'ls feia passar a la rere botiga. En canvi, si pagaven el preu just, volia dir que no sabien res i marxaven únicament amb el barret. Avui en dia anomenem casa de barrets no només els prostíbuls, sinó també els llocs on regna el desordre i on tothom fa el que vol.
1: Tu miris com tu miris, amb la ràdio sempre té un altre sentit.
2: Escoltar la sardana, pensa en mi, que segurament els més aficionats a la llengua notaran que l'autor, amb aquest títol, deixa palès la manca de regularització de la llengua catalana al segle XIX, que doncs, en documents oficials es cometien també faltes ortogràfiques. Si s'hi fixen, escrigué la preposició amb què podia donar a entendre altres interpretacions. És un títol per reflexionar i així ho poden fer escoltant aquesta sardana. Pensa en mi, o pensa en mi, que escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins.

vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i el nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense

0: Notícies en xarxa.
1: Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronal de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
2: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més, amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
1: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
3: Setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70-80% aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
1: I els càmpings també estan força plens. Segons el president de la Federació Catalana de Càmpings, el Miquel Gotanegre, calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació.
4: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
5: A Ràdio Vila-sacra rebem suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies, i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: Algú sap per què hi ha tanta ximpleria humana per les xarxes?
1: Mm-hmm.
0: Cal tanta postura, tanta paranoia i tant fer-se veure per sentir-se realitzat?
1: Hmm.
0: Algú sap per què, com les mosques, si hi ha eclipse, tothom cap a l'eclipse, si hi ha platja, tothom a la platja i si hi ha borregos, tothom borregos?
2: Oh.
0: Ah, i un darrer tema. Algú sap per què hi ha motos i cotxes que foten més soroll i pena que enveja? Si tens respostes, si et plau, contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62. Gràcies! Som tan limitats que hi ha moltes coses que no entenem de cap de les maneres.
3: Oh!

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Pompeia i el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
2: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
3: ¿Qué problema hay?
2: Algo cambió.
4: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
2: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
3: ¿Y?
2: Nosotros.
1: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
3: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
5: ¡Ya basta!
3: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
6: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
1: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
7: No hay países malos.
8: Excepto el de Doña Gritona, claro.
9: Bienvenido.
10: Creo que necesita uno más grande.
11: ¿Qué te parece?
12: ¿Mami?
11: ¿Lista para salir?
1: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
12: Intentas engañarme.
11: Bella, soy yo.

L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Ai!
3: Ja.
4: Ja, ja.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Bon dia. Felicitats, que és el cumpleanys demà, em sembla, de la Maria Lluïsa. Doncs que moltes felicitats a la Maria Lluïsa, que és el seu cumpleany. Sí, felicita-la. Doncs escolta'm, jo et dic una cosa, que per mi, actualment, el que m'agrada més de tot és el meu Nino que Catalunya Ràdio. Adéu!
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.

0: desconnect din els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de l'Amant, productes gourmet i fòrum.

Això és La Taverna, una cita setmanal amb el món del cant de taverna i el mar per a totes les amigues i amics que us agraden les havaneres, la cançó de taverna i el mar.

Bon dia, sóc en Ferran i m'agradaria molt que el programa d'avui us agradi. Per això us vull presentar el primer tema d'en Titó Corona, del grup Arjau, de Palafrugell. Cantaran Ànima Marinera.

sóc en Carles. La meva tasca al programa és la locució. Us vull presentar el segon tema d'avui, una manera que és de les valentes. I en pla presentar-la, es tracta de Un viejo amor. Ens canta el grup Porvó, de la Calella de Palafrugell.

Soc l'Elisa i desitjo que tingueu un bon esmorzar amb la taverna. Jo preparo guions, faig alguns racons del programa, relats, poesia i locució. Ara la peça que us presentaré per mi té una essència especial. La cantautora Cristina Rosminí és familiar meva i viu entre París i Marsella. En els propers mesos la tindrem en el programa amb nosaltres i ens presentarà el seu treball i les seves composicions. Escoltem, doncs, a la Cristina, que del seu treball Solo Angers, la cançó titulada De Méditerranée.

0: Soc en Cisco. Jo faig locució i també busco temes i persones perquè se'n parli al nostre programa. Aquesta sintonia és del Racó Poètic. Avui Elisa Viure ens recitarà de Bundi Martínez un poema molt breu titulat La barca de oro.
1: Yo ya me voy al puerto donde se halla la barca de oro que debe conducirme. Yo ya me voy, solo vengo a despedirme. Adiós, mujer. Adiós, para siempre, adiós. No volverán tus ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán mi canto. Voy a aumentar los mares con mi llanto. Adiós, mujer. Adiós, para siempre, adiós. Adiós, mujer. Adiós, para siempre, adiós.
2: Bon dia, sóc en Ramon. Faig guions, entrevistes i producció i estones dirigeixo el programa. La barca d'oro, que també ens ha recitat ara l'Elisa, us vull presentar una versió feta per una gran dama de la cançó mediterrània. Des de l'illa de Menorca, amb una veu de gran sensibilitat i malauradament no massa coneguda, perquè aquesta senyora ja té una edat i, bueno, té molt bagatge musical. Bueno, no vull posar-li més flors. Escolteu la veu cantant aquest bolero La barca d'oro, na Joana Pons.

0: Els diumenges al matí, la taverna, escoltem.
1: I ara, doncs, farem un escoltarem un cant de taverna, i la peça que hem triat

0: el racó dels relats radiofònics, en Carles Prillo i na Elisa Viure ens porten un relat una mica inquietant. Quatre vampirs.
1: Temps enrere, abans que les bicicletes endiumengessin, fossin les senyores d'aquella via verda, molt abans hi havia hagut una pròspera línia de ferrocarril que feia la costa. Era un viatge bonic, perquè anaves veient el mar mentre feies el camí.
2: Ningú sap el perquè. Un bell dia va deixar de funcionar. Hi ha qui diu que quan els passatgers arribaven a la darrera estació tenien una estranya picada de mosquit. Una picada monstruosa. Es va estendre el mal auguri que potser era una plaga que portava malalties lletges. Hi ha qui diu que una mala ànima havia fugit d'un país llunyà. I aquella mala ànima xuclava la sang dels passatgers fins a deixar-los en un estat d'inconsciència ben perillosa.
1: Les autoritats van ordenar fer

0: batuda, però res de res.
1: Un bell dia va desaparèixer una jove al darrer tren. Testimonis d'aquell passatge expliquen que la jove parlava sola i que afirmava haver vist un cavaller que l'havia seduït i que es passejava vagó rere vagó cridant el seu nom. L'únic que els testimonis havien sentit era l'odor d'un gos abandonat, o qui sap, d'un llop potser.
0: El cert és que després de travessar el darrer túnel, la joia va desaparèixer.
1: Ningú no sap si fou aquest el motiu del tancament de la línia.
0: Meses després, a la darrera estació, coneguda com a Quatre Camins, va aparèixer pintat damunt el rètol de la parada Quatre Vampirs.
1: Qui ho sap? Potser llavors algú va descobrir la veritat. La veritat d'una via verda on les famílies passegen amb bicicletes de diumenge.
2: Els diumenges al matí, la taverna.
3: En el racó de la sardana cantada, avui us portem una que potser encara no l'havíem programat, interpretada per el grup barceloní Gavina. Els autors són Àngel Guimerà, la lletra i la música del mestre Enric Morera. Escoltem La Santa Espina.

0: Bé, amb aquesta sintonia en Llach ens parla sempre d'aquesta finestra al mar i nosaltres tenim l'Albert Ros mirant al mar i mirant al cel. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Abans d'entrar en matèria, explica'm, perquè tu tens uns esmorzars molt sans, explica, que diuen que és tan sa al matí prendre's una bona taronja, una bona taronjada. Explica de quina manera tu te la prens.
1: Bé, normalment se sol prendre fent-ne suc, però jo tinc el costum d'agafar una taronja, com més grossa millor, pelada, tallada a rodanxes, finetes, posades en un plat pla, i llavors hi poso canyella en polvo per sobre, no massa perquè no agafi massa gust, sucre roja també per sobre, i llavors el toc de gràcia perquè quedi i doni gust, una ració de mistela o de moscatell
0: per acompanyar, la mistela o el moscatell és simplement per acompanyar,
1: és per matar si aquella taronja és agra, allò que a vegades són
0: aspres.
1: I així el mates i va bastant bé. I ara que entrem a la tardor, que ja hem entrat a la tardor i que de cara a l'hivern, va bastant bé pels constipats, us ho puc recomanar.
0: Sí. Jo he vist que com un coet, i a més, escolta, estàs amb uns ullets i amb una cara que fas goig, és un esmorzar per tenir en compte.
1: No, segurament que era el que he menjat abans.
0: Molt bé, doncs entrem en matèria. La gamma dels peixos, diguem, les que més es treballen des d'un punt de vista de la pesca i de la gent, en definitiva, la que veuen el plat. Molts coneixen els peixos al verd perquè els veuen al plat ja cuinats.
1: Sí, la majoria.
0: Això és com quan un nen avui en dia se li diu dibuixa un pollastre i dibuixa un pollastre a l'as.
1: Perquè no sap d'on surt.
0: Pues molta gent, potser de certa edat, li diu, per exemple, dibuixa'm un rap. I la gent sabria dibuixar un rap? Home, els antics potser sí, no?
1: Els antics sí, però molta gent quasi que... Bueno, perquè els veuen d'exposició en les paneretes, si van a places d'aquestes, diem, no vulgars, sinó populars, o van a peixateries aquestes clàssiques, i sempre en tenen un per ensenyar, normalment es coneix per això.
0: Doncs, què et sembla si avui ens parles del rap?
1: Bé, doncs el rap, començaré per dir que és un peix que es troba a tots els mars del món. És un peix que viu en diferents condicions o situacions. Normalment sabeu que no sol sortir del Mediterrà, d'on prou per escriure llibres i per fer xerrades. I a davant de casa nostra, doncs tenim la sort de que tenim un mar privilegiat. Tenim Foneres, que hi ha la gamba, en la qual els raps els hi encanta. Llavors vol dir que allà hi ha gamba i hi ha raps. El rap viu amb fangàs. El rap viu amb alguers. Normalment no gaire amb sorra neta. Sempre on té hi ha algú per poder-se camuflar, ja que té la virtut de poder agafar els colors del lloc que es troba per poder dissimular, per poder enganyar el contrincant, que és el que ha de menjar. És una bèstia molt depredadora, molt depredadora. Aquí nosaltres tenim tres tipus de rap. Amb això, per desgràcia, sé que s'hi ha jugat i s'hi juga bastant, bastant amb l'aspecte econòmic, me refereixo. Llavors ho paga el que ho ha comprat o vol menjar una cosa i menja una altra. Hi ha el rap ros. El rap ros és el considerat el millor. Per quin motiu? Té la carn més forta que cap. És el més gustós. Té l'avantatge de que un cop pelat i quan se cuina no es perd més d'un 15, no arriba al 20 el que es perd. Tots sabeu que tant la carn com moltes coses s'encongeixen. Uh-huh. El coure, es perden l'aigua, perden el suc, o perden...
0: El calamar, la sípia, vull dir...
1: Tot perd. Sí, sí. Llavors, el rap perd aquest, el ros perd, posem una vintena part, i si feia un quilo, doncs queda per 800. Ara, us asseguro que els 800 és aquell rap que dius que bé l'he menjat i que bé m'ha quedat. Després hi ha el rap negre. El rap negre té la pell més flonja, està revestit entre la pell i la carn d'una capa de gelatina, un tipus de gelatina, i un cop netejat aquell rap d'un quilo, passa, en sort, a 600 o 500 grams. Vol dir que n'has perdut quasi la meitat. A part d'això, l'hora de menjar no és tan gustós. Aquella carn seca del rap ros, aquí queda més magre i queda, pues, més toueta, no és tan forta. I després hi ha un altre rap, que aquest, sortosament, és el que menys hi ha, però se sol agafar, que en diem raps de born o bors, i són els més grossos, però solen ser que tenen la pell i la grassa que tenen o la gelatina que porten és tan gran que no se salva gens de carn. Salva poder un 20% de carn d'aquest rap. Normalment, abans, com que engafàvem tants, els llançàvem. Ara no vaig a mar, no vaig a pescar, però crec que per l'única cosa que es pot salvar és que ben netejat puguis fer un bon brou. Uh-huh. Amb el cap.
0: Abans parlaves, tornant a la morfologia del rap, parlaves de que és un gran depredador i a més té unes tècniques i fa servir part del seu cos és un animal d'aquests que date por comido, no? Vull dir, que diria aquell?
1: És l'animal que ell mateix es porta la indústria per poder menjar. I la indústria és molt fàcil. Té una membrana entre ull i ull que li pot allargar res, com si fos el cable d'un connectador de telèfon mòbil, i és flexible, lògicament, i li pot fer mig metro, li pot fer un metro, depèn del rap, i a la punta i porta una espècie de placa d'uns 2 o 3 centímetres i amb rectangular, no ni rodó ni res, i com que ell s'ha enterrat, treu aquesta antena i deixa aquesta placa de pell a la vista. Llavors, tota classe de peix, tant pugui ser un pop, tant pugui ser un cranc, una cabreta, pugui ser un maire, pugui ser una mollera, pugui ser el que sigui, va allà per menjar allò que veu. I quan ell calcula que en té equips, surt de cop i se'ls envia tots. És el peix més depredador que hi ha en aquest aspecte, perquè no li importa mai menjar. Cada vegada us diré que cada vegada que fem un rap, quan el netegem, sempre li trobem, si és gros, sempre li trobem quilos de menjar dins, però de tota mena. Tant li trobes una perdilla, tant li trobes un cargol, com li trobes un pop blanc, com li trobes una canada, o li trobes una molla, li trobes de tot.
0: Però a més són depredadors d'aus, no? És curiós.
1: Aquí no he trobat cap persona que m'ho hagi pogut explicar o que ho hagi vist. Jo no ho he vist, però he trobat en una enciclopèdia del Marc que a certs punts dels tròpics o a la vora d'alguna illa, aquests peixos, el mateix que fan, que s'amaguen, surten, es queden quiets a flor d'aigua amb el color de la naturalesa en aquell moment i queden allà quiets, immòbils. Treuen l'antena com si fos el periscopi d'un submarí, treuen l'antena i fan aquesta jugadeta de posar l'esquer a res centímetres de la superfície, i quan han gromejat o algun ocell, una gavina, un carrano o una lampa, en fi, noms d'ocells que marins tots, i van per menjar-se'ls, és que llavors ell sal, obre la boca i se'ls arriba a caçar. Penseu que és un animal que és el que té proporcionalment pel seu cos la boca més gran de tots els peixos.
0: Quines mides, quina envergadura té el rap?
1: El rap, penseu que estem parlant de el peix del Mediterrà, i en concret el peix d'aquestes nostres costes. El rap té una mida que neix i sembla un capigrossi. Com neix? Perquè té la forma d'un capigrossi. Sabeu el que és el capigrossi? El renacuajo. I doncs creix molt aviat perquè sempre menja, sempre menja, almenys per petit que sigui, des dels 15 centímetres fins als 30 i pico de quilos, sempre els hem trobat vianda en l'estómac, que per cert el té grossíssim, el té grossíssim i pot portar quilos de peix menjat. I no peix petit, peix d'un quilo, lluços o molleres d'un quilo sencers, se'ls envia sencers, i pots arribar, doncs ja dic, fer des de 15 centímetres fins als 30 i pico de quilos.
0: I llavors amb quines arts es pesca?
1: El rap normalment aquí se sol pescar actualment amb el arrossegament, o sigui, l'antic bou que en dèiem, esporàdicament amb xarxes normals de pescadors d'arts menors, o sigui, de vora a vora, també s'engafaven, engafant, o no sé si encara s'engafen alguns, i molt poques vegades, pescant lluç amb algun palangre, però molt poques vegades.
0: Quan és isat a barca, un animal que dius que és tan voraç i bueno, que és un depredador important, s'han de prendre precaucions els pescadors per...
1: No, perquè té molta resistència, i normalment quan el agafem sol estar viu, i ja per inèrcia puja a la barca, obre la boca i no se li tanca fins que s'ha mort. I alguna vegada ha enganxat algun pescador o despistat, o en fi, d'alguna manera o una altra ha enganxat algun pescador, i quan el té és d'aquells que fa com el cocodrilo, no deixa anar fins que té el tros.
0: Déu-n'hi-do.
1: I per treure-ho, feina, perquè l'encaix de les dents, com que no talla com les nostres dents, sinó que queda encaixat dent amb dent, fa com un coixinet que queda encaixat, pues és molt difícil, i a més desgarra, o sigui, el que salva, o li treies el braç o li treies el peu, que era el que solia enganxar, desgarrava.
0: Doncs molt bé, avui hem conegut doncs una miqueta aquest depredador, el rap, que molts el coneixíem bàsicament de veure Plaça Mort, així plàcidament, pobret, i molts altres potser en el plat. Moltes gràcies, Albert, a treballar pel proper.
1: Mirarem de
0: per fer la propera taverna, per el proper racó.
1: Esperem que sí.
0: I bueno, i continua el programa.
2: Les havaneres i la cançó popular a la taverna.
0: Escoltem la Festa de la Sal, interpretada doncs, en aquest cas, per la Bella Lola.

0: ara al racó del costumari que na Roser Ferrer ens recull i ens prepara per divulgar antigues tradicions relacionades a l'entorn de la costa i al nostre mar.
1: El costumari ens explica que durant el mes d'octubre sortien a la mar els corallers de la Costa Brava. I us narrarem una tradició que explicaven els gats de mar de la Barceloneta, nom amb qui anomenaven els aprenents de mariner. De quan va passar per terres catalanes, expliquen que...
2: Cada vegada que el sant esquivava amb la seva mirada els animalots que el diable li enviava, l'infern trontollava i es desencadenava una tempestat terrible. El sant, aleshores, es deslligava el cordó que li feia de cinzell, feia com si fuetés l'espai, i el moment, enmig de trons i llampecs de ràbia, el núvol es fonia i el cel s'aclaria. Encara ara, cada any per aquest temps, en record del que feia Sant Francesc, al cel hi ha trastorns atmosfèrics que la gent qualifica de cordonada de Sant Francesc, la qual és molt temuda per les gents del mar i per les de la terra.
1: I des d'aquí, referent a l'origen de la cordonada de Sant Francesc, els gats de mar ens expliquen una altra tradició en quant al seu origen i que Joan Amades recull en el costumari català.
0: El dimoni desesperat, pel gran favor del sant, no parava de rodejar-lo de tentacions, fins que un dia, per tal de treure-se'l del davant, Sant Francesc li proposà de portar-lo a una illa, on li va dir que hi tenia una gran collada d'ànimes pecadores, entre les quals podria fer una bona collita. En Banyeta va caure el parany. El salt i el maligne es van embarcar en una nau mig de ballestada que el sant manà vers una illa, d'allò més rocosa i inhospitalària, de les costes itàliques del Garbí, enmig de la qual, i dalt d'un cim, s'aixecava un castellot ruïnós on deia el sant que tenia tancades les ànimes condiciades pel dimoni.
1: Arribats a l'illot, el sant fent veure que s'havia descuidat les claus del castell. Per anar-les a cercar, torna a embarcar-se i va deixar sol i enganyat el diable, que encara espera que el sant li porti les claus. I cada any vers aquest temps, que és quan el sant va enganyar-lo, s'enfureix i renega la desesperada tant que les seves flastòmies arriben fins als núvols i congrien les grans tempestats. Pròpies d'aquest moment de l'any, també conten que Sant Francesc, per tal de fer-lo per tenir i enfurir més, venta cops els núvols amb el seu cordó i desencadena les grans tempestes que el maligne ha d'aguantar i suportar sense abric ni sopluig.
2: Aquesta roca escarpada encara és coneguda per l'illa del diable, i els vells mariners eviten passar a les seves vistes perquè el dimoni, que atalaia el pas dels vaixells, no es pregunti si avisa Sant Francesc, fet que es considera de barany funest per a la navegació. Aquest és una de les tantes illes del dimoni que figuren a la geografia fantàstica marinera.
3: Així els pescadors creien veure la figura del cordó de Sant Francesc, com ha provocat de tempestes i marors. D'aquí els refranys.
0: Quan Sant Francesc treu el cordó, a la mar hi ha gran maror. Uns anys sí i uns anys no, però més sí que pas que no.
4: Per la cordonada, la barca parada, perquè a la mar res de bo hi pots esperar.
1: I ha estat un plaer, això s'ha acabat, i agrair a tot l'equip, a l'Albert, a l'Antònia Petit, a la Roser Ferrer, a tota la gent que hi col·labora, i a vostès, com que són la part important de lo que ha de ser el programa. Moltes gràcies per deixar-nos entrar a casa de vostès a l'hora d'esmorzar, i ara ja és l'hora de fer el vermut, i sempre la nostra màxima. Sigueu feliços.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Vine a gaudir de la castanyada a Vila-sacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Càpsules a català.
4: Mutejar. Si participeu en videotrucades en grup, probablement haureu sentit o utilitzat frases com aquestes. Se sent un soroll d'algun dels micròfons. Si us plau, mutegeu-los. Em pensava que em sentíeu, però tenia el micròfon mutejat. El fet que les interfícies d'alguns programes que usem en videotrucades siguin en anglès ens ha acostumat a aquesta opció, que en català és una cosa tan simple com silenciar. És ben cert que quan desactivem o ens desactiven el micròfon, quedem muts. Però en català, l'acció s'expressa amb el verb silenciar, derivat de silenci. Per tant, les frases anteriors haurien de ser: se sent un soroll d'algun dels micròfons. Si us plau, silencieu-lo. Em pensava que em sentíeu, però tenia el micròfon silenciat. Sovint, i segons el context, també poden ser ben naturals solucions com ara apagar, tancar, desactivar, emmudir. Ja ho sabeu, si cal, per sentir millor el que parla, silencieu els micros. I al contrari, per recuperar el so, els micros, no és adequada la forma de silenciar. Expressions com activar, obrir, engegar o encendre el micròfon són l'alternativa més natural a les formes calcades de l'anglès.
5: I parlant d'emocions,
6: 96.
7: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
8: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
7: El sol de la ràdio.
9: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Festa, Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
2: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. Atenció, perquè estan de festa major els Gimenells, Anglès, Callús, Cerc, Les Preses i també els barris de Sarrià i de les Corts de Barcelona.
3: I pel que fa al programa d'avui, ve ben carregat de música, de castells, de dites, de remeis tradicionals, d'història musical del país i també de jocs de tota la vida. El tema central del programa el centrarem en els 25 anys de la Coixinera i el seu darrer treball que s'anomena Quanta Ballera.
2: Tenim així 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu?
3: Ara sí, comença el Festa Festa.
1: Festa, Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
2: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre castellà amb la Sara Soriol, les dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis sempre savis de Fra Valentí Serra de Manresa, la memòria musical de Josep Maria Adell i els jocs de la companyia de jocs L'Anònima. I per començar, obrim el nostre esplai de reportatge per conèixer ben de prop l'activitat del grup La Coixinera, que enguany han celebrat 25 anys i han presentat disc.
1: Festa, Festa!
4: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó.
6: Ràdio Vila Sacra.

0: Hi ha grups que formen part de la banda sonora de tota una generació. Formacions que, més enllà dels discos i dels escenaris, han contribuït a mantenir viu el vincle entre la música, el ball i la cultura popular. És el cas de La Coixinera, un grup nascut a Mataró l'any 2001, que aquest 2026 celebra 25 anys de trajectòria. Un quart de segle portant la música d'arrel a places, carrers i escenaris, i fent del ball i de la festa un espai de trobada. Durant aquests anys, La Coixinera ha anat construint un repertori propi a partir de la música tradicional catalana, combinant melodies populars amb noves composicions i incorporant-hi una mirada contemporània. I per celebrar aquests 25 anys, el grup ha volgut fer-ho música nova. Quanta Ballera és el seu nou disc, un treball format per 14 temes que recuperen melodies del repertori tradicional i les combinen amb composicions pròpies. És un disc que, com el seu nom indica, reivindica les ganes de ballar, de fer festa i de continuar compartint música. Hem volgut conèixer millor aquest nou projecte i aprofitar l'aniversari per fer una mirada a aquests 25 anys de trajectòries. Per això hem parlat amb Dani Álvarez, un dels integrants de La Coixinera, que ens explica com ha evolucionat el grup, com ha nascut Quanta Ballera i què significa continuar apostant per la música d'arrel després de tot aquest temps. La Coixinera va començar el seu camí l'any 2001 i 25 anys després continua damunt dels escenaris.
1: La Coixinera, al llarg d'aquests 25 anys, podríem dir que amb la seva essència continua sent el que pretenia. Nosaltres veníem originalment dels Ministrils de la Palla, que és una formació que va estar vivent entre el 94 i el 2001, que es va dissoldre i va néixer La Coixinera, i el que allà era potser més tradicional, clàssic, i el que preteníem era fusionar la guitarra elèctrica, la bateria, una bateria contundent, i el baix elèctric amb els instruments tradicionals, amb la gralla, la viola de roda, el sac de gemecs, la tarota, el flabiol i l'acordió. I això és el que hem mantingut al llarg d'aquests anys, val? El que sí que teníem molt clar és que volíem fer una proposta de sarau, una proposta activa, provocadora, fresca i actual, i això penso que és el que hem mantingut al llarg d'aquests anys. És veritat que en 25 anys, doncs, hi ha hagut un canvi, perquè com a grup ens hem fet grans, hem posat pes, i no només físic, sinó que també hem posat pes en el contingut, en el llenguatge. És més madur, és més treballat que no pas als inicis.

0: Arribar als 25 anys és una fita important per a qualsevol formació musical. I en lloc de mirar enrere amb un disc recopilatori, la Coixinera ha decidit celebrar l'aniversari amb un treball nou, que porta per títol Quanta Ballera.
1: Per què vam decidir, doncs, de fer un disc nou i no fer un recopilatori per celebrar aquests 25 anys? Doncs perquè ens cremava tot un seguit de material que havia aparegut a la comarca al llarg dels darrers 10-12 anys. Veníem del Tenim i Tindrem el 2001, que era un disc que volia donar resposta a tot el post-procés, no? Teníem ganes de dir coses, doncs volíem quedar tal com havia anat tot plegat, no? I vam fer aquell disc, que és un disc més semblant al disc de Titani, per tant que era un disc, doncs, més contundent, més no tant de ball, no tant de sarau, i tots aquests anys, des de l'inici del procés que havíem fet el disc de les Santes, una versió de les Santes de la Festa Major de Mataró, fins al Tenim i Tindrem, d'on havien aparegut molts materials. I teníem ganes de posar-los, de tornar a fer un disc de ball d'arrel, amb els reivindicant el que serien els estils propis, els propis, diguéssim, català. Una cosa molt xula del disc és el text d'en Josep Vicent Fratxina, no?, que diu catalano-ballans. Doncs aquest catalano-ballans volia dir posar de manifest aquests gèneres de ball, però també aquests gèneres musicals, i en tenia moltes ganes. No ens podíem quedar aquests materials sense passar-los pels sales de la Coixinera, i per això hem fet aquest disc. Aquest disc de, bueno, que no és un disc recuperatori, sinó és un disc que esperem que tingui un recorregut i un disc de futur.
0: El nou disc parteix en bona part de la música d'arrel i de melodies recuperades de diferents fonts del patrimoni musical popular català. Però aquestes melodies no es reprodueixen simplement tal com han arribat fins avui, sinó que passen pel filtre i la manera de fer de la Coixinera.
1: Quan tenim una peça que, a més, respon a un gènere de ball, el primer que ens posem al cap és que això s'ha de poder ballar, que ha de tenir un tempo, tot i que els tempos, jo penso que no són els tempos de la vida quotidiana dels anys 80-90, no són els mateixos del 2026, segurament són tempos més alegres, més lleugerets. Teníem ganes d'això, de poder, doncs, de poder fer un disc nou. Llavors, les ganes, sobretot, era de fer un disc de ball, i, per tant, això és el que predomina. Això per una banda. Per altra banda, les estructures. Tant les estructures de ball com les estructures musicals. Volem ser respectuosos, també amb els tempos, però amb una visió actual, una visió 2026, i, evidentment, doncs, a partir d'aquí, la resta és bastant fàcil. És veure, imaginar aquella melodia, que són melodies molt potents, les que hem trobat, o les que hem fet de composició pròpia. Doncs són melodies que ens agraden i que estiguin al servei d'això que diem.
0: Una de les característiques de la Coixinera és precisament aquesta capacitat de fer dialogar la tradició amb sonoritats contemporànies. Al disc hi trobem gèneres i formes de la música popular catalana, però també composicions pròpies i una manera d'entendre la música molt vinculada a la festa i al ball.
1: Jo penso que la música d'arrel, o nosaltres com a Coixinera pensem que la música d'arrel ha de respondre a una sonoritat, ha de respondre a uns tempos, ha de respondre a un equilibri entre la tradició, però també entre la modernó. I per tant, jo crec que és important que evolucioni, que és important que cada artista, cada grup, cada músic li doni la seva visió actual. Uns més des de l'arrel, l'altre és com nosaltres ho fusionem més amb el rock, però vull dir, el fet que continuï l'arrel siguent viva, és si és útil, si la necessitem, si té sentit, i no tenir-la com una cosa de museu, i no estem dient res nou, res més que sigui compartit amb molts dels grups i d'artistes del país i del món, cadascú des de la seva visió, cadascú des del seu llenguatge i cadascú des de la seva manera de fer música.
0: i tot plegat ens porta el mateix títol del disc, Quanta ballera. Dues paraules que resumeixen molt bé l'esperit de la coixinera i aquesta voluntat de reivindicar el ball com una experiència col·lectiva. Perquè al final, darrere de la música d'arrel, també hi ha la plaça, la festa i les ganes de compartir.
1: Bé, doncs, després de 25 anys, és evident que hem posat un títol suggerent, no? Perquè quanta ballera és quanta ballera portem al darrere a les esquenes al llarg d'aquests anys, no? Però quanta ballera encara ens queda per fer, no? Arreu del país, i quan dic país pensant en països catalans, últimament ens costa molt anar cap al País Valencià o cap a les Illes o cap a la Catalunya Nord, però pensem en clau de països catalans, els gèneres, intentem que siguin gèneres que siguin compartits, i res, jo penso que ara mateix el que esperem és poder treure en suc d'aquest disc. Hem fet uns quants concerts més que altres anys al llarg d'aquesta temporada i també ens estan sortint algunes col·laboracions arrel de que estem vius i estem en bona salut després de 25 anys i amb propostes pensem que engrescadores i que agraden, i això doncs, bueno, ens agrada pensar que aquest Quanta ballera doncs tindrà un parell ben bé d'anys de recorregut, tot i que ja estem amb altres materials que no vam poder gravar, que no vam acabar de treballar i que els hi tenim moltes ganes. Per tant, si el grup es manté amb la il·lusió que estem ara, doncs potser en poc temps tindrem un nou disc de la coixinera. Esperem. Salut, música i molta arrel.
0: Moltes gràcies, Dani Álvarez, per tindre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
3: I escoltem el primer tema musical del programa, A la Torre Xica. I com no podia ser d'una altra manera, del grup La Coixinera, que l'han enregistrat en el seu treball Quanta ballera, i que anirem descobrint al llarg del programa. No el tema, el tema el descobrirem ara, però el disc el descobrirem al llarg del programa. Ara, A la Torre Xica. Flor de...

0: Hem escoltat el grup La Coixinera interpretant el tema A la Torre Xica. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta totes les novetats de les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Els pròxims dies 23, 24 i 25 d'octubre tindrà lloc a Campdevànol el Certamen Nacional de Pubillatge, on representants d'arreu del país s'aplegaran per escollir els nous representants de títol nacional, l'hereu i la pubilla de Catalunya, com també el pubillatge nacional de les quatre demarcacions. Un cap de setmana en què aquesta tradició serà la protagonista, però que ho fa arrelant-se al municipi que els acull, amb propostes per tot el públic i ganes de fer xarxa. Pot aspirar al títol d'hereu i pubilla de Catalunya qualsevol persona que ho hagi estat del seu municipi, del seu barri o d'una associació. Durant un any representen tots els seus companys membres del pubillatge arreu del país i són la veu de la tradició. Durant dissabte, els candidats s'examinaran per demostrar el seu coneixement sobre el nostre territori i també les seves aptituds orals i escrites. Un cop finalitzat, a ells i a la resta dels assistents els espera el patrimoni de Campdevànol, cita imprescindible del certamen, com explica Arneu Actar, president del Foment del Pubillatge Català.
4: A part del certamen pubillatge, doncs és també una representació de tot el que són les tradicions locals i del que pugui portar el poble, ja que al final també és una exposició a més de 1.500 persones de lo que és el municipi.
3: Convé, doncs, no perdre's aquesta cita amb la tradició catalana. Després de més de 30 anys i 130 números de butlletí, l'Associació Catalana de Puntaires inicia un nou projecte editorial, FIL. Una publicació que busca explicar la punta des del patrimoni, la creativitat, la comunitat i la contemporaneïtat. Així, la revista neix amb la clara intenció d'ampliar la mirada sobre la punta, explicar què hi ha darrere de cada peça, la creativitat, el coneixement o les comunitats que la mantenen viva i perquè tot això és rellevant. La nova publicació, que manté la periodicitat quadrimestral, incorpora entrevistes i noves seccions, com l'apartat Món, on es difondran tècniques i arts de puntes d'altres territoris, o geometria i estructura, amb continguts tècnics, patrons i recursos per aprofundir en la pràctica puntaire, i a més, territori i comunitat, on es recullen les activitats de l'associació i de les entitats. Segons l'associació, la revista no significa només un canvi de disseny i format respecte al butlletí, sinó que és un nou projecte que vol servir per projectar la punta com a patrimoni viu. FIL, doncs, s'adreça a les puntaires i a la comunitat vinculada a aquesta pràctica, però també a professionals del patrimoni, museus, institucions culturals i públic interessat en l'artesania, la moda i la cultura popular contemporània.
5: Moltes gràcies, Emma, per acostar-nos l'actualitat de l'associacionisme cultural. T'esperem la setmana vinent.
0: I del món casteller volem saber com estan les places. Ho descobrirem ara mateix amb el baròmetre casteller, amb en Carles Esteve.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Trenta-una novetats estrella a Tarragona.
6: Hola, companys, repassem les novetats d'aquesta setmana al baròmetre casteller.

0: Celles de Vilafranca han excel·lit guanyant amb autoritat el concurs gràcies al primer 9 de 9 descarregat de la història. Aquesta és la gran novetat de la jornada. A més, la colla Vella Valls ha tornat a coronar el 3 de 9 sense folre, el segon de la colla i tercer de l'era moderna. La jove de Tarragona ha coronat el primer intent el 4 de 10, mentre que la jove de Valls ha carregat el segon 3 de 10 del seu historial. Els castellers de la Vila de Gràcia han recuperat els 9 pisos amb un 3 de 9, mentre que els capgrossos de Mataró han pogut finalitzar el 3 de 9 i els moixenguers d'Igualada han coronat el seu primer 3 de 9 de l'any. Per la seva banda, els xiquets de Reus han completat per primer cop el 4 de 9, els castellers de Barcelona l'han estrenat i els marrecs de Salt l'han fet per primer cop. Els nens del Vendrell han tret el 5 de 8 i el 7 de 8, mentre que els xiquets del Serrallo han descarregat per primera vegada el 2 de 8. Per la seva banda, els segals d'Osona han aconseguit completar el 2 de 8 i els bordegassos de Vilanova l'han coronat. D'altra banda, els castellers de Sant Cugat han recuperat el 7 de 8. La colla jove de Barcelona ha estrenat el 3 de 8 i els castellers de Castelldefels han coronat per primer cop el 3 de 8. En el camp internacional, els xiquets de Copenhagen han fet el salt amb el 4 de 7. La colla danesa, a més, també ha presentat el 2 de 6. Els castellers d'Andorra han fet per primer cop el 3 de 7 i el 9 de 6. La colla castellera de Madrid ha fet per primer cop el 3 de 6 per sota i ha presentat el 4 de 6 amb l'agulla. Els castellers de París han recuperat el 2 de 6 i han tret el 5 de 6. I, per últim, els castellers de l'Oprado, els xilens, han presentat el 3 de 6 amb l'agulla i els castellers of London d'Anglaterra han estrenat el seu caseller en 3 castells de 6 i són la colla 99 en accedir al baròmetre 2026, xifra rècord en una mateixa temporada. I això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobeu disponible en línia al baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
2: Festa, festa!
1: I ara continuem amb més ritme de la mà de la coixinera, que ens presenten el tema, ara sí, Quanta ballera, que és el tema que dona nom al seu darrer treball.

0: Magnífics la cuixinera, hem escoltat aquest tema, Quanta ballera, que dona nom al seu últim disc.
1: Les dites, les sentències, els refranys s'obren pas al Festa Festa amb el nostre expert en paremiologia, en Víctor Pàmies. Avui ens parla d'un refrany ben conegut. Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era.
2: Fes de festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era. Qui no vulgui raons, que no en cerqui. Si no vols problemes, no t'hi emboliquis. Aquesta dita popular ens recomana no anar a cercar raons ni problemes si no en volem sortir escaldats. I aquesta, que sembla una recomanació tan assenyada, fa justícia a aquest refrany català i el catapulta al punt més alt del podi de la popularitat segons l'enquesta del Top 10 de refranys catalans. Seny o rauxa? Seny, si podem decidir que un refrany amb aquest ensenyament és el que més ens identifica, encara que ara mateix les eres de les masies ja no tenen aquella activitat trepidant que hi havia durant la sega, per separar el gra de la palla.
0: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, i fins la setmana que ve. I ja ho sabeu, si us fiqueu en segons quines coses, assumiu-ne les conseqüències.
5: Festa, festa!
1: Seguim endavant i ho fem amb una nova entrega musical de la cuixinera, la sardana curta d'en Borina.

0: Un luxe gaudir de la sardana curta d'Amborina interpretada per la Coixinera.
1: I arriba el moment de cuidar de la nostra salut amb la saviesa de la terra. Rebem a Fra Valentí Serra de Manresa i els remeis de l'ermità, que avui ens ensenya a preparar un remei de timó i nous de xipre amb mel, ideal per combatre els refredats.
2: Festa, festa.
3: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
4: Pau i bé. Déu vos guardi. Avui us vull donar un remei molt bo pels refredats. Us parlaré del timó i de les nous de xiprer amb mel. En els nostres dies, una alimentació poc equilibrada pot provocar una major propensió a patir grips i refredats. D'aquí la necessitat d'incloure complements vitamínics i remineralitzadors, així com també ingerir extractes d'aquelles plantes que en la tradició remeiera del nostre poble han demostrat la seva eficàcia davant les malalties que afecten més a la vida quotidiana. Per exemple, els nostres antics ja assenyalaren que el fruit del xiprer fa una pinya de la mida d'una nou molt aromàtica i molt medicinal. Així, doncs, de l'extracte de la pinya o nou de xiprer, hi trobem un dels principals estimulants per a les defenses naturals de l'organisme i és especialment indicat per la prevenció i tractament de la grip i tota mena de refredats. En temps d'hivern, el mal de coll és una de les afeccions més comunes i, junt amb les molèsties que causa, especialment les dificultats per empassar, també pot produir febre i malestar general a l'organisme. La majoria de les afeccions a la gola solen estar vinculades als refredats i per superar-les cal prendre timó amb nous de xiprer i mel i sobretot enriquir la dieta quotidiana amb brous calents, crema de verdures, especialment d'api. Us saludo com sempre, amb pau i bé, us desitjo bons ànims i bona salut.
0: Prendre nota d'aquest remei ens anirà bé. Moltes gràcies, Fra Valentí.
1: Aquesta setmana alterem una mica els continguts i l'estructura del programa per inquibir-hi un fet que va succeir el 3 d'octubre, aquest dissabte, a la Vila de Gràcia, a Barcelona, al carrer Montseny concretament, on s'hi va descobrir una placa que acreditava que allí, en un dels edificis del carrer Montseny, hi havia viscut una pila d'anys, molts anys, en Jordi Fàbregas. En Jordi Fàbregas era sallantí, però molta part de la seva vida el va passar al barri de Gràcia de Barcelona, al carrer Montseny, molt a prop del Tradicionarius, del Centre Artesà Tradicionarius. Allí s'hi va aplegar, doncs, gent, amics, coneguts, veïns, gent que l'estimava, curiosos, i hi van haver-hi els parlaments de torn que toquen en aquestes ocasions. De tots, nosaltres, al Festa Festa, que també hi érem, hem volgut recollir especialment els de la Lola Capdevila, la dona de Jordi Fàbregas, i potser de tots, la persona que més el coneixia i que pot parlar-ne amb més propietat. I d'ella hem recollit aquests talls.
5: Deia que vam arribar de Sallent, tots dos, als anys 70, em va deixar clar que la seva dèria seria la música. I jo li vaig deixar clar que la meva dèria era fer família amb ell. I tots dos vam dir que sí, i això és el que vam fer. Les dèlies són importants. Ens vam comprometre amb molts projectes, vam viure els anys 70 en 5 districtes diferents, fins que de cop i volta vam veure que tots els amics eren de Gràcia, que Gràcia era com el Sallent, amb carrers estrets, aixeres estretes, amb gossos, amb gats, i ens vam centrar a buscar una casa aquí, en el barri. Ja hi teníem amics, Eduard, vam fer molts més en poc temps, i ell va seguir la seva dèria i jo amb la meva. Ens vam entendre sempre, menys quan discutíem, esclar. El Jordi era la persona més despistada del món. En el seu cap sempre hi havia la música. Podia muntar, per exemple, un sopar amb amics, que jo no coneixia, un dia que ell tenia bolo, i se'n presentaven a casa amb pastissos i cava. I jo els deia, em sembla que us heu equivocat. No, venim aquí. Ah, doncs el Jordi no hi és, jo no els conec. Bueno, doncs queda't al cava i els pastissos, jo què vols que faci? Això era normal. O sopar dues vegades, perquè ja havíem sopat i trucaven a la porta i venien a sopar uns amics. Lola, és que hem de fer veure que no hem sopat, que és molt important. sempre ens vam fer al costat, vam ser feliços. Ell, per adormir els seus fills, tocava la guitarra, jo els explicava un conte, i també vam fer molta música plegats. El Pol i jo al piano a quatre mans, en Boi al baix elèctric i el Jordi a la guitarra. Em quedo amb aquesta persona amorosa, tendra i despistada. Ah, m'he descuidat una cosa important, mireu si era despistat. Un dia es va descuidar el Pol, el nostre fill petit al forn de la plaça del Sol. Va anar a buscar el pa, tenia el Pol 13 mesos, ja sabia caminar, es va escórrer del cotxet, li van donar un costonet i el Jordi va agafar el pa, la bossa de pa, de roba, la va posar en el cotxet i va venir cap a casa. Fins que la senyora del forn li diu: "Ei, Jordi, que descuides el Pol." Va arribar a casa, el Pol em va explicar l'anècdota. El Jordi, evidentment, no. Abans Jordi composava a les nits, moltes nits, i vam veure créixer els nostres fills fins al dia tràgic que vam perdre físicament, perquè un fill no es perd mai, el nostre boi. El Jordi, a títol individual i en vida, va poder gaudir de molts reconeixements. Premi Nacional de Música, que per cert, li van donar el Premi Nacional de Música al Palau de la Generalitat, a títol personal, i se'l va descuidar dins del taxi quan va arribar aquí. Bé, segueixo. Premi Nacional de Música, el Joan Amades, Medalla d'Honor de la Ciutat, i abans de morir, la Creu de Sant Jordi, entre altres, també de col·lectius. No li donava gaire importància, si se'ls deixava el taxi, imagineu-vos. Se'l podria recordar molts llocs, però crec que és aquí a casa on ell li agradaria ser recordat. Perquè d'allà és, entre altres coses, el lloc on sempre pots tornar. I ara, per acabar, estic molt contenta, perquè els carrers, per mi, són aquest arxiu històric de vida obert a tothom. I que, bé, estic molt contenta i molt emocionada. I vosaltres, gràcies per ser aquí. Que... I a més, perquè no plou.

0: I seguint l'estructura del programa, avui toquen les cançons que tornen amb en Josep Maria Dell. Però hem alterat també l'ordre de les que tocaven, perquè dintre de tot el material de les cançons que tornen teníem un Cançons que tornen dedicat precisament a en Jordi Fàbregas. I és el que escoltarem ara mateix, les cançons que tornen amb Josep Maria Dell.
1: Festa, festa.
2: Cançons que tornen.
1: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
3: Càpsula número 50. Jordi Fàbregas. Som a l'any 1968, d'on torna la cançó d'avui. Sempre recordarem Jordi Fàbregas pel seu gran projecte, la creació del Tradicionarius amb Jaume Arnella l'any 1988. Però hem de recordar també que ja el 1972 funda el grup Coses per investigar i modernitzar la música popular i tradicional a la manera del segle XX, actualitzant sons i harmonies. Després ve l'Harmònica Brava amb Xavier Vallès, la Murga, amb la que crea el concepte ball folk, poc usat fins aquell moment. La Murga dona pas a Primera Nota, amb qui posa en marxa el Tradicionarius, i a finals dels 90, sense deixar la direcció del festival, Jordi Fàbregas munta el Pont d'Arcalís amb Artur Blasco. També el recordem dirigint els ministrils del Camí Ral, responsables de les músiques de la Mercè, la festa major de la ciutat de Barcelona. Però avui, com sempre, furguem en les arrels, perquè Jordi Fàbregas, generador de tots aquests projectes, formacions, festivals i esdeveniments relacionats amb la música tradicional, també té un passat com a cantautor. Els seus inicis estan vinculats a la veu i la guitarra. Per tradició familiar, Jordi Fàbregas viu des de nen immers en el món de la música i la poesia.
4: Jo vinc de Sallent del Bages. A casa meva, per qüestió familiar, també el meu pare, escriptor, poeta, cantàvem tots en el, tant a l'Escolania com a la capella que hi havia en el poble. Anàvem als aplecs que es feien regularment a la població, aplecs, no és que s'haguessin recuperat uns aplecs, sinó que s'estaven fent. I en aquests aplecs, a part de menjar el pa amb tomàquet o l'arròs de torn, diguéssim, es cantaven cançons. Per mi és una situació lògica del cant tradicional, de les cançons més conegudes tradicionals del país, que l'he portat sempre. Això, quan vaig començar a cantar, i en el cas de la cançó francesa o dels cantautors d'aquí, sí que em vaig, diguem-ne, repenjar una mica amb el fet de que el pare era poeta, m'adaptava les cançons del Brel al català, les traduïa o adaptava més aviat, diguéssim, però en l'intent de fer una construcció musical de cançó, diguéssim, d'una estructura de cançó tradicional, sempre l'he tingut.
3: Actiu fins al dia de la seva mort, el 2021, 10 mesos després d'haver deixat la direcció del Tradicionarius. Dit tot això, avui torna al Festa Festa una cançó dels inicis de Jordi Fàbregas, com fem sempre en aquestes càpsules històriques. Anem a escoltar-ne una del disc primer, com a cantautor, publicada pel segell Adixa el 1968. És una recreació catalanitzada de l'Amsterdam, de Jacques Brel, en la veu de Jordi Fàbregas.

Hi ha molts homes cantant les balades en lloc pels racons d'Amsterdam. Vora el port d'Amsterdam corren llops assetjant oriflames de llums.

0: Amsterdam, una cançó de Jacques Brel revisitada en català per Jordi Fàbregas, extreta del seu disc primer, dels seus inicis com a cantautor l'any 1968, abans d'embrancar-se en tots els projectes relacionats amb la música folk i popular que van marcar tota la seva trajectòria professional, per la qual ha estat mereixedor de molts guardons, el darrer dels quals la Creu de Sant Jordi el 2020, l'any de la seva forçada jubilació que culmina 10 mesos després amb la seva mort el 21 de gener del 2021. Amsterdam amb Jordi Fàbregas és la cançó que ha tornat avui al Festa Festa.
1: Gràcies per viatjar en el temps amb nosaltres, Josep Maria, i per tancar el bloc de les seccions connectem amb la companyia de jocs L'Anònima a l'espai Va de Jocs, que avui ens parlen de la cucanya.
2: Festa Festa
3: Va de Joc,
2: un espai de la companyia de jocs L'Anònima, escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Copani i Òscar García.
4: Juga amb nosaltres.
5: Nom del joc: cucanya. A on? Barcelona, Cadaqués, Pollença, Mata de Pera. Quan? Per festes majors.
6: La cucanya és un objecte de joc i a la vegada dona nom a tot un seguit de jocs que es fan a les places per festa major. També es poden anomenar jocs de sortija, però d'això ja en parlarem. Centrem-nos en la cucanya. Una cucanya és un pal plantat a terra d'una certa alçada, però que pot anar entre els 5 i els 25 metres, i que al capdamunt s'hi penja una recompensa que obtindrà qui arribi al damunt. De cucanyes n'hi ha de dos tipus: verticals, les més generalitzades, i les horitzontals, en llocs de mar o de rius, amb una certa fondària. Amb una excepció que explicaré més endavant, la cucanya de la Plaça Nova, singular en molts aspectes. Abans, a les cucanyes s'enfilaven joves que volien mostrar la seva destresa o guanyar un suculent premi. Cada cop més a les cucanyes, tret de les realment altes, s'enfila canalla més menuda, que sovint ho han de fer amb l'ajuda d'un adult que l'empeny des de baix. Aquest fenomen de jocs de festa, que abans hi jugaven joves i ara ho fan infants, es diu infantilització i passa a tot arreu. Per afegir més dificultat a la cucanya, aquesta es pot ensabonar. Comentaré dos casos singulars de cucanyes, la de la Plaça Nova de Barcelona i la de Sant Antoni a Pollença. A la Plaça Nova de Barcelona, i des del 1589 ininterrompudament, per les festes de Sant Roc, el 16 d'agost, apareix una cucanya horitzontal, que consisteix en un tronc que gira sobre el seu propi eix i que els participants han de creuar sense caure. Ara hi ha un cucanyaire que vetlla perquè el jugador no caigui a terra i, a més, hi ha matalassos que esmorteixen la caiguda. Però abans, si et desequilibraves, anaves al dur terra. S'entén perquè era un joc de valents, oi? Al voltant de la cucanya s'hi practiquen d'altres jocs, com les curses de sacs. Una experiència magnífica, alhora que poc coneguda pels barcelonins que aquests dies fugen de la ciutat. Les altres cucanyes singulars, pel tot el que les envolta, són les cucanyes que es fan a Pollença i al port de Pollença, per Sant Antoni, el 17 de gener. La festa comença quan la gent, força dies abans, van a la muntanya i tallen un arbre força alt, d'entre 20 i 25 metres. El mateix dia de Sant Antoni, la gent del poble va a buscar el pi i el baixa, o per camins, a Pollença, o per mar, el del port de Pollença. El pi entra al poble amb tota la solemnitat i dificultat, arrossegat per la gent fins que arriba a la plaça. Això ja suposa tot un espectacle. Un cop arriba a la plaça, el pi es planta en un forat i es fixa convenientment per a que no caigui. Aleshores, comença l'altra part de la festa, l'enfilada. Sense cap mena d'ordre ni control, s'inicia una lluita per veure qui aconsegueix enfilar-s'hi al pi, que prèviament han ensabonat. Aquesta lluita pot durar fins a una hora, i les garrotades, estrebades i cops són més que habituals. Un cop fet aquest desgast, sempre apareix algú que amb força destresa i aprofitant el cansament dels altres, s'enfila fins al capdamunt.
5: Quin és el premi?
6: De premis n'hi ha de tota mena. Un pollastre, un pernil o simplement tocar uns picarols. A Pollença, El premi és una bossa de confeti, un gall i el prestigi d'assolir la fita.
7: Moltes gràcies als companys de la companyia de jocs L'Anònima per acostar-nos a aquests jocs que mai passen i que sempre són presents. I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquest Festa Festa 866 arriba al seu final.
0: Festa Festa.

0: agrair a tots els que col·laboren, col·laboradors i col·laboradores que han participat en el programa d'avui, que són l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, fra Valentí Serra de Manresa, la companyia de Jocs l'Anònima. Gràcies per fer possible una edició més.
1: I per descomptat, agrair l'equip que fa girar els engranatges del Festa Festa setmana rere setmana. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camprubí. I ara, abans de marxar, preneu nota d'aquesta recomanació a l'agenda. El proper dilluns 19 d'octubre a les 7 de la tarda, al Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona tindrà lloc el concert Sardanes Centenàries del cicle de Cobla Barcelona a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Un concert imprescindible.
1: I ara ens n'anem, però com és de costum, ho fem amb la millor música. Us deixem amb una sardana més que centenària. Us parlem de la sardana El Tren, de Josep Serra Bonal, estrenada el 1896, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció de Jordi León.
0: La setmana que ve hi tornarem amb més festa i més cultura popular. Fins llavors, passeu un molt bon cap de setmana.
1: Adeu.

0: Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació Ràdio local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.
1: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents, de veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.
4: Digue'm?
5: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
4: Dispensem?

0: els orígens, redescobrir l'essència rural, gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà, al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava. Amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.
1: Avui us volem explicar com es detecta el mòbbing, quants símptomes calen per detectar-lo, més que explicar-ho, redirigir-vos a un llibre que es diu Tiritando, que ha escrit la Txelo Martín, i que explica, i ho fa en primera persona, el testimoni d'una víctima d'assetjament laboral. És el reportatge de la Blanca López Bonet amb el muntatge d'en Xavier Salvà.
2: Són persones que estan molt ben valorades a la feina o que simplement estan ben valorades a la feina, que de cop i volta no serveixen per res, no serveixen ni per estar amagats.
3: Així comença moltes vegades l'assetjament laboral, una experiència aterradora que la Txelo Martín Verdugo va patir en primera persona. Després d'anys de molt esforç personal, ho escriu tot al llibre Tiritando.
2: Quan te n'adones que les mateixes actituds, les mateixes errades que tens tu d'altres persones de l'oficina o del treball, ni tan sols no es tenen en compte, ni tan sols no es proven d'arreglar perquè són ínfimes, en el teu cas, doncs sembla que es pengen una pancarta, llavors és quan te n'adones que la cosa va amb tu.
3: Aquests, doncs, podrien ser els símptomes clars del mòbbing. Però on es troba la barrera? Quan podem considerar que som davant d'un cas d'assetjament laboral? Jordi Cullell és psicòleg, especialista en assetjament laboral i escolar.
4: Es va escalant, és com un conflicte que es va escalant i que primer comença amb coses una mica més subtils i a poc a poc s'arribaria. Doncs, jo penso que a vegades, desgraciadament, s'arriba a l'agressió física, no? Vull dir, primer són conductes aparentment més like, però a poc a poc doncs, es van passant barreres i es pot arribar a l'agressió física.
3: Com pot ser que algú suporti una agressió verbal o física i no prengui consciència del que li passa? Sembla gairebé impossible que la gent no se n'adoni.
2: Comença una petita esbroncada, comencen amb no donar-te tasques fixes, amb petites coses, i tot t'ho vas empassant i t'ho vas justificant tot. I quan arriben les grans coses, allò d'insultar-te davant de tothom o d'aixecar-te la mà, també t'ho empasses.
3: Com podem evitar que ens passi això? Com podem no culpabilitzar-nos?
2: Portar un diari, escriure tot el que et va passant a la feina, tot i que tu mateix pensis que són petites coses. Perquè tot aquest seguit de coses és el que és el mòbbing i és el que et pot arribar a fer molt mal.
3: Tant de mal que la Txelo, després de 7 anys, encara té una fita pendent.
2: Sento que l'únic petit pas que em queda per sentir que porto les regnes de la meva vida és tornar a treballar amb la meva qualificació i en un ambient de normalitat dins d'un treball.
3: Tenim les eines. Ara cal, un cop més, fer el cor fort.
5: Ara, els clàssics.
6: Ara, tota la música clàssica i derivats.
7: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: comença a haver-hi nivell.
1: Notícies en xarxa.
2: Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
3: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
2: La patronal rebutja l'aturada. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una vaga general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
3: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
4: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens 1000 opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
2: Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau, balla que balla, amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano, ara ho fa tot xano xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de Bressol i s'adorm sobre el teclat.
1: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
2: Adeu!

Palamós es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

millors passatgers. L'autocar amb destinació Castelló d'Empúries sortirà immediatament des de l'andana número 2.

0: pocs minuts arribarem a Castelló d'Empúries, un municipi de l'Alt Empordà de quasi 11.000 habitants. Antiga capital del comtat d'Empúries, la vila manté molts dels seus vestigis arquitectònics. Per exemple, el safareig ubicat a l'entrada del poble, rodejat per columnes del segle XVI i XVII, els carrers del barri jueu i la basílica gòtica de Santa Maria. Conegut per la seva proximitat amb Empúria Brava i per ser un espai natural excepcional, Castelló d'Empúries destaca com un dels enclavaments més importants del pas migratori dels ocells del Mediterrani. Els castellonins us donen la benvinguda. Gràcies per haver viatjat amb Sarfa.
1: Arribem al nostre destí i no podem tenir una millor rebuda. Xon Ugas, bon dia i gràcies per rebre'ns.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Clar, és arribar aquí i fer una espècie de viatge en el temps. Quin llegat històric té Castelló d'Empúries?
2: Molta gent et diria com de pesebre, no? Perquè, sí, clar, tens les cases de pedra, tens la basílica, que és impressionant, i realment, si no t'ho esperes, impressiona molt. La veritat que sí, sí, sí.
1: Clar, de fet, em sembla que cada any feu un homenatge en aquesta tradició medieval que teniu al municipi.
2: Sí, fem el Terra de Trobadors. Són unes diades que sempre aprofitem el segon cap de setmana de setembre, que és tot el poble que hi col·labora, és tot el poble que es vesteix, que té els seus vestits, cada persona té el seu vestit de gala, el seu vestit de passeig.
1: Oh, que guai.
2: I tothom, doncs, és com retornar una mica als orígens medievals de la vila. Sí, és molt xulo perquè a més tot queda, saps, no sé, és que tots els detalls inclús de les tavernes, de les parades del mercat que hi ha, les actuacions, és com tornar uns segles enrere.
1: Clar, o sigui, sí, si de normal i ens sorprèn, no dèiem, aquest trepitjar Castelló d'Empúries i veure aquest llegat medieval, aquests dies realment deus tenir la sensació que et passeges en segles enrere.
2: Sí, totalment, totalment, perquè inclús oferim vestimenta per qui té ganes també de vestir-se i de transformar-se, saps, obert al públic, doncs, que ens ve a visitar, també aquell dia es poden transformar si volen, perquè tenim servei de lloguer de vestimentes, de tot, saps?
1: I clar, llavors, per viure l'experiència 360
2: sí,
1: graus, no?
2: Exacte, totalment, per estar ben integrat dins el món. Sí.
1: Clar, i més enllà del llegat medieval, és evident que aquí teniu el que molts coneixem com la Venècia de la Costa Brava, que és Empúria Brava.
2: Sí, Empúria Brava és un referent turístic, ara ja amb nom propi, saps, dins del municipi. Té més de 25 quilòmetres de canals navegables.
1: 25 quilòmetres?
2: Sí, sí, sí, sí. A més, és el típic allò que anunciaven als anys 60 quan va començar l'urbanització, no? Que podies aparcar el cotxe i per l'altre costat agafar el vaixell i anar fins a mar. Doncs clar, tot això i encara és vigent, perquè realment hi ha molta gent, doncs, sí que és veritat que hi ha molta gent que viu que potser no té vaixell, però sí que n'hi ha molta que també en té, i té l'amarratge a la porta de casa i pot sortir a mar, doncs, a través dels canals. Clar. És un port interior, una marina interior molt important en aquest sentit, sí.
1: Clar, i si parlem de mar també hem de parlar de platges. En el cas de Castelló d'Empúries, sí, quina particularitat tenen les platges?
2: Aquestes platges són ideals per famílies perquè, clar, són de sorra fina, són molt amples, perquè no és allò la típica línia de sorra, sinó que tens un recorregut fins que no vas ben bé la línia de mar, i són d'aquestes que tu camines i no t'enfonses, llavors és ideal per vigilar la mainada,
1: sí, tant,
2: perquè els tens a mà, no se'n van allò que dius, uah, s'enfonsen de cop.
1: Sí, no? Si no has d'estar patint tota l'estona de veure a quina distància estan, no?
2: Sí, sí, sí, i a més el fet que siguin de sorra, doncs és molt agradable, perquè així els nens també juguen i s'ho passen bé, poden fer els castells, poden fer tot, no? Uh-huh. I alhora, doncs, clar, també és molt ideal per esports nàutics, perquè després tenim el vent, el tèrmic, que ajuda molt a fer esports tipus veles, tipus kitesurf, saps?
1: Sí.
2: Windsurf i tot això, llavors, clar, amb aquest sentit ho tenim com una oferta per tots els públics, saps?
1: I fins i tot per caigudisme, m'han dit que teniu un club.
2: Sí, sí, sí, tenim un club de paracaigudisme, que és l'Skydive, que és conegut a nivell internacional, s'hi fan competicions, han arribat a fer competicions inclús fora del seu hàbitat, perquè les han traslladat, doncs, a la desembocadura de la Muga, o les han, saps, i han fet allò que planegen sobre del riu, saps? Que és molt vistós.
1: Uh-huh.
2: I també tenim el túnel del vent, que també
1: acull
2: una una competició internacional al mes de gener, i bueno, vull dir que tenim allò, terra, mar i aire, saps? Una mica de tot aquí, o sigui, tinc un saborreig, trobes de tot, sí, sí.
1: Clar, i regidora, una cosa que ens agrada sempre preguntar quan visitem els diferents municipis de la Costa Brava és on podem menjar, perquè sabem que també és terra de bon menjar.
2: I tant, tenim més de 100 restaurants, que és aviat dit, però després tenim una estrella Michelin, que bueno, esclar, dona molt de prestigi, perquè és una família del poble que va començar amb un hostal i s'ho ha anat treballat molt, i és clar, tens aquest tipus de plats més sofisticats que pot donar una estrella Michelin amb productes de proximitat, però és clar, alhora també, doncs, sobretot al nucli històric, pots trobar-te amb cuina molt casolana d'aquí també, saps? Mm-hmm. Cuina potser, em pots dir més senzilla, però que al final no ho és, perquè és bona, perquè el gust és bo,
1: i
2: després també pots trobar, jo que sé, restaurants que fan una bona carn, un bon peix, un bon arròs, inclús podem trobar bones pizzeries, tot allò amb bona pasta treballada per gent que també coneixen del tema, i vull dir que tenim un bon ventall que pots menjar cada dia en un lloc diferent.
1: I tant. Joan Hugues, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per fer-nos de guia pel seu municipi.
2: No.

0: No escoltar aquesta emissora si saps massa de música. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries aprendre que no sabies tant de la bona música.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Dies blancs i dies negres. I que bé que jo m'ho passo barquejant per l'Empordà, dibuixant la Costa Brava sense parar de somiar. Jo t'abraço, tu m'abraces, la mar és la nostra llar. Barquejant per l'Empordà, una alegria d'escoltar.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per a canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: principis del segle XX, Josep Ansesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
1: Telèfon de reserves 972 32 1100. Rosaleda sense número, S'Agaró.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
3: A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
2: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
3: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
2: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
4: Informació, música, entreteniment.
5: Molt bé, no?

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició plega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar al Museu de l'Empordà.

0: T'imagines conèixer els volcans des del seu interior?
1: Vine a descobrir Espai Cràter, el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Olot, la Garrotxa.
0: Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
1: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
2: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.

0: Nascut a Santa Coloma de Farners el 1913, Salvador Espriu es va establir de seguida a Barcelona, però va passar força temporades a Arenys de Mar, que era el seu univers literari. Es posa a estudiar dret i història antiga el 1930 i el 31 publica El doctor Rip i la novel·la Laia, que anys més tard arribarà al cinema amb Núria Espert de protagonista. Als anys 30 viatja força i publica Aspectes el 1934 i Ariadna, el laberint grotesc el 1935. Arriba la guerra i la passa a la secció d'arxius de l'Auditoria de Guerra. Després s'acaba tot.
1: Nosaltres sabíem d'un únic senyor i veiem com es devenia gos.
0: Comença l'anomenat exili interior d'Espriu, que no es mou de Catalunya i que continua escrivint en català. La repressió de la nostra llengua el fa patir com res. Treballa d'advocat mentre sorgeixen de la seva ploma Primera història d'Ester, que no es va estrenar fins al 1957, i diversos llibres de poemes com Les cançons d'Ariadna al 1949. Als 60 i als 70, Espriu i la seva obra es converteixen en símbol de la literatura catalana. És també l'època de la pell de brau.
2: A vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. Recorda sempre això, Sefarat.
0: Sefarat és la península ibèrica, com la Vínia és Barcelona i Cinera és Arenys, dit a l'inrevés. Precisament, Ronda de mort a Cinera arriba als escenaris el 1966 amb un muntatge de Ricard Salvat sobre textos del poeta. El mateix passa amb una altra Fedra, si us plau, el 1978. Vindrà llavors l'hora del reconeixement. Premi d'honor de les lletres catalanes el 1972. Medalla d'or de la Generalitat el 1980. Medalla d'or de la ciutat de Barcelona el 1982. I doctor honoris causa per les universitats de Barcelona i de Tolosa de Llenguadoc. I cantat per tants, sobretot per Raimon. Després arribarà la mort el 22 de febrer de 1985 i l'enterrament al cementiri de Cinera, que per cert es va quedar per sempre amb aquest nom.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Digue'm.
2: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?

0: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
1: I parlant d'emocions...
2: 5.

0: Notícies en xarxa. La planificació urbanística i de l'agricultura hauria d'estar basada en una planificació hídrica integral que respectés el cicle natural de l'aigua, diu Aura Vidal, enginyera ambiental i portaveu d'Aigües Vida.
1: És important treballar cap a una renaturalització dels rius, que bàsicament seria retornar-los una mica la seva funcionalitat ecològica i hidrològica. I això vol dir que hem de permetre als rius créixer i desbordar-se de manera natural, com ha passat històricament. El problema és que hem respectat la funcionalitat ecològica del riu amb les planificacions urbanístiques.
0: A Catalunya, més de 700.000 persones viuen en zones inundables i uns 3.500 equipaments haurien de ser reubicats segons Georisc. Assenyala Joan Manel Vilaplana, director de l'Observatori del Col·legi de Geòlegs, que els territoris més exposats són la Costa Daurada i el Maresme, territori de rieres antròpiques.
2: Primer, que són costes de sorra, costes amb moltes platges, però que de seguida el que trobem és les infraestructures, urbanisme, via de tren, Nacional 2, enganxades a la costa. I això fa que els danys afectin molt en aquestes infraestructures i en aquestes edificacions, i per altra banda tenen una contraindicació, que és que les onades i el temporal que xoca amb aquesta costa rígida incrementa l'impacte i els efectes de l'erosió.
0: La força de l'aigua escombra també el sòl dels boscos, que han patit incendis d'alta intensitat. A major erosió, més costarà la regeneració posterior de l'ecosistema. Vicenç Carbassa és investigador del CREAF.
3: Què passa si no hi ha infiltració? Doncs que aquesta aigua circula en superfície i es concentra, i és la que genera, doncs, primer aquests solcs d'erosió, i posteriorment, doncs, a mesura que es va acumulant aquesta aigua, doncs, poden arribar a ocasionar xaragall, no? És a dir, cicatrius en el sòl que provoquen, doncs, l'arrastrament d'aquestes partícules de sòl i de totes les llavors i de tots els nutrients que hi ha en aquest sòl, dificultant molt el procés natural de regeneració.
0: Segons Carabassa, cal protegir les zones crítiques amb troncs i compost per evitar que es converteixin en zones irrecuperables.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: La rondalla de mossèn Salvador al Palau del Bisbe. Mossèn Salvador, el rector de Rocacorba, va anar a visitar el bisbe, perquè abans els capellans hi anaven. I va anar a peu i va arribar al palau a les 2 de la tarda. Què vol? Vull veure el senyor bisbe. Aquestes hores no pot ser, és l'hora de dinar. Vinc de Rocacorba a peu. Avisen el bisbe que estava dinant i li diuen que el rector de Rocacorba el vol veure. Que passi, que passi, va dir el senyor bisbe. Mossèn Salvador va trobar el bisbe entaulat amb altres comensals i el bisbe li diu: quines novetats em porteu de Rocacorba? Doncs que hi ha hagut un enterro, un bateig. I res més? Sí, mireu, una truja de cant mitjà ha godellat i ha tingut 13 godalls. Però hi ha un problema. Quin problema hi ha, mossèn? Doncs que la truja només té 12 mamelles. I doncs, com s'ho fa aquest godall, que els altres se n'atipen? Com s'ho fa, excel·lentíssima? S'ho fa com jo. Mira com els altres s'atipen. Aleshores el bisbe va reparar que mossèn Salvador encara no havia dinat i va fer portar un plat al popular mossèn de Rocacorba.
0: Rondalles a peu d'escala amb Jaume Escala.
1: El procurador mentider. En Josep Rovira em comenta: el procurador de Can Sala de Granollers de Rocacorba en deia de l'alçada d'un campanar. Deia que veia les gallines que barrigaven dalt a baix del far i que, si hi havia foc al far, des de casa seva, estant de Granollers de Rocacorba, podria fer-se una torrada. Un dia es veu que va anar a caçar el clot de replans. Carda un tiro a uns tudons que van petar l'aigua. Ell, a collir-los, es va emplenar les butxaques de peixos. Després es va voler aguantar una branca i va agafar la pota d'una llebre. Les històries contades per en Josep em fan pensar en els modismes d'en Vidal de la Palma d'Espinavesa, a l'Alt Empordà, que va recollir Cel Gomis, també a l'Alt Empordà.
0: Rondalles a peu d'escala.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: 100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran? Hauran trucat?
1: Hauran trucat.
4: Vale.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: El metge és demà, si et vols curar.
2: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra,

0: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
1: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
2: Escolta.
3: I aquí, pues, hace la memòria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
4: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
5: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.

0: Parc del Canvi.
1: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.
2: Ràdio Vila-sacra.

Roses es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: Llibres per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.
0: Llibres per somiar.

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Recomanacions per a nàusees i vòmits. És freqüent patir nàusees i vòmits, símptomes gastrointestinals que poden aparèixer sobretot durant el primer trimestre d'embaràs, quan es rep tractament de quimioteràpia o radioteràpia, en patologies digestives com gastroenteritis, gastritis, dispèpsia o oclusió intestinal i en quadres de vertigen o migranyes. Per aquest motiu, si pateixes aquests símptomes, és important que evitis o corregeixis la deshidratació i que asseguris una alimentació completa i suficient per prevenir la desnutrició. Com a consells generals, procura vestir amb roba ampla, evita les olors fortes més enllà de la dels aliments. Els perfums, les pintures o els productes de neteja són alguns exemples. Menja tranquil·lament i sense distraccions. Evita, si és possible, cuinar tu mateixa o bé el dia que et trobis millor, cuina en abundància i congela. O compra processats saludables com cremes de verdures o llegums i verdures en conserva. Menja i beu a poc a poc i mastega correctament. Els líquids, millor fora dels àpats, fresquets i en petits globs. Reposa després de menjar uns 20-30 minuts, però sense estirar-se. I fes més àpats, però menys abundants. Pots ingerir alguna cosa cada 3-4 hores. Pel que fa a l'alimentació, procura seguir una dieta tova de fàcil digestió. Potenciar aliments suaus i poc condimentats com els làctics naturals sense sucre desnatats o el formatge fresc. Consumeix fruita fresca si la toleres, o bé poma o pera al forn amb compota o ratllades quan siguin madures. Verdures cuites de fàcil digestió com la carbassa o la mongeta verda i peix blanc, ou o carns magres. Usa coccions senzilles i digeribles. Els bullits, vapors, purés o forns seran bones opcions. Si les pateixes sobretot pel matí, prendre algun aliment sec com pa torrat, crackers o cereals inflats sense sucre et pot ajudar. Finalment, evita els embotits, els aliments àcids o irritants com sucs cítrics, cafè o picants, aliments rics en sucre com dolços, sucs i lactis o cereals insucrats i plats molt copiosos, fregits o amb salses o precuinats. Si pateixes de nàusees o vòmits, fes una alimentació adaptada i suficient. Segueix les recomanacions i assegura't d'hidratar-te correctament, bevent aigua fora dels àpats principals, xuclant gel picat, prenent tes o infusions de gingebre o fent petits glops d'aigua amb gas.

0: Un any més torna el mosquit tigre. Ens ajudes a controlar-lo?
1: Buida i posa cap per avall els recipients que acumulin aigua. Elimina punts d'aigua innecessaris. Tapa hermèticament els dipòsits de reg. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar el mosquit tigre. I la teva col·laboració és imprescindible.
0: És un consell del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre impulsat per DipSalut, Diputació de Girona.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt. Punt.
1: Notícies en xarxa.
2: El darrer baròmetre del Centre d'Estudis Sociològics reflecteix que el 79% dels espanyols entén que s'hauria de prioritzar el dret a l'habitatge com un dret constitucional. Més del 91% dels enquestats creu que les administracions haurien de construir més habitatge públic i 3 de cada 4 enquestats considera que l'Estat ha d'intervenir en el mercat per garantir-ne l'accés. Segons aquest sondeig, elaborat en col·laboració amb el Ministeri d'Habitatge, fins a un 94% dels ciutadans assegura que prefereix viure en una casa en propietat i el 87% diu que la situació de l'habitatge a Espanya els preocupa molt o bastant. Sobre les mesures, el 75% dels espanyols es mostra a favor de limitar els pisos turístics i el 71% defensa congelar els preus de lloguer durant 2 anys. El 72% veu amb bons ulls apujar els impostos als grans tenidors. La mesura que aconsegueix un major aval, però, és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge. En paral·lel, el 54% dels enquestats rebutja expropiar habitatges buits.
0: Notícies en xarxa.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir 1000 sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara?

0: Pareu bé l'orella.
1: Som creadors de contingut? Si tens ganes d'aventura, acompanya'ns en aquest viatge.
2: L'Oficina de Català ha obert una crida per trobar persones voluntàries que vulguin participar en una nova edició del programa Voluntariat per la Llengua. Aquesta iniciativa té com a objectiu posar en contacte parlants habituals de català amb persones que en tenen coneixements bàsics i volen guanyar fluïdesa i seguretat a l'hora de parlar-lo en contextos reals. El funcionament del programa es basa en la creació de parelles lingüístiques que es comprometen a trobar-se una hora a la setmana durant un període inicial de 10 setmanes. Les trobades es poden fer en dues modalitats: la presencial, que va en espais quotidians com bars, museus, mercats o passejant, o bé la virtual, mitjançant videotrucades o videoconferències. Aquest compromís inicial de 10 setmanes es pot renovar fins a un màxim de 30 setmanes amb la mateixa parella. Per participar-hi com a voluntari, només cal ser major d'edat, parlar català habitualment, sense necessitat de tenir cap titulació específica i tenir ganes de conversar. En el cas dels aprenents, els requisits és posar d'uns coneixements mínims de la llengua. A més de la pràctica lingüística, els participants reben un carnet digital personalitzat que els permet gaudir d'avantatges i descomptes en comerços col·laboradors, teatres, cinemes, així com l'entrada gratuïta o reduïda als museus i altres equipaments municipals. Les persones interessades a formar-ne part poden obtenir més informació i formalitzar la seva inscripció a través del web oficial del programa www.vxl.com.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: informació, música, entreteniment.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: A veure, comença't a mentalitzar. Perquè, a veure, de Julianes només en tenim una. Juliana Monzó. Llavors, hauríem de buscar una cançó pel dia, pel dijous. Tria ni una tu ben maca, per la Juliana. Que n'hi ha molt poques de Julianes i sempre n'hi ha, eh? Bueno, per la Juliana. Llavors, les Anes, que ara veuràs tu quantes Anes hi ha, eh? Jo, Maria, Anna m'agrada molt, però Maria també, poder mirar, poder Anna Maria, ja veus. Jo una nena que sigui Maria, mira, m'agrada, i Anna m'agrada molt, molt, però molt maco, Anna, molt. Bueno, mira, llavors, hi ha una cosa, hi ha, llavors has de buscar una altra cançó per... Aquesta ja saps, per la, una per la Juliana, que li hauràs de posar el dimecres. Llavors, l'Anna de l'ambulància. L'Anna Galdiano, que és una nena molt maca, molt simpàtica. L'Anna Galdiano. L'Anna Aguilar, la germana de la Paqui. Llavors, l'Anna Pons. En Joaquim Vives, que és el mateix dia. O sigui, que t'has de fer aquest pensament i buscar una per la Juliana i una altra per les Anes. I això hauràs de posar-ho el dia 26. Et seria bé, eh? Va, doncs ja t'escolto.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

Estàs buscant un cafè en gra acabat de torrar per a la teva cafetera automàtica? Visita'ns a cafèslíder.cat i amb un clic te'l portarem a casa. Cafès Líder, torradors de cafès d'origen d'alta qualitat des del 1950. cafèslíder.cat

0: Vine a gaudir de la castanyada a Vilasacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.
1: A Vilasacra compartim cultura.
2: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
3: El van expulsar de l'escola per mala conducta.

Tampoc no va acabar el quart de batxillerat a l'escola dels jesuïtes, on el van matricular per estudiar després d'una infantesa lliure i feliç. De família d'origen italià, Rafael Alberti havia nascut un dia de desembre del 1902 al Puerto de Santa Maria, on també moriria el 28 d'octubre de 1999. El 1917 es va traslladar a Madrid amb la seva família i allà es va posar a pintar. Era la seva passió. Alberti va arribar a exposar al Salón de Otoño i a l'Ateneu de Madrid.

El 1920 mor el seu pare. Davant del seu cos, el que era pintor esdevé poeta. Li rasen de la ploma els primers versos, convertits més endavant en el conjunt Marinero en Tierra, que guanyarà el Premi Nacional de Poesia el 1925. Més tard a Madrid, Alberti freqüenta la Residència d'Estudiantes i coneix Lorca, Salinas, Guillén i altres poetes com ell, que conformaran la generació del 27. Alberti esdevé un poeta compromès contra la dictadura de Primo de Rivera. El 1930 coneix la seva dona, Maria Teresa León, amb qui fundarà la revista revolucionària Octubre. Quan esclata la Guerra Civil, salva els quadres del Museu del Prado dels bombardejos i munta una resistència consistent a llegir versos.

0: versos que arriben fins al front.
1: Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte se fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba.
0: Amb la caiguda de Madrid, Albert i León es veuen obligats a exiliar-se. Viuran entre Buenos Aires, Punta del Este i Roma. Tornen a Espanya el 1977. Proposat com a diputat pel Partit Comunista, el poeta renuncia a un escó que diu que l'allunya del poble. Va rebre el més gran reconeixement en castellà, el Premi Cervantes, el 1983. També abans havia rebut premis com el Lenin de la Pau o el Roma de Literatura o el Premi Nacional de Teatre. Però va renunciar a rebre el Príncep d'Astúries per coherència amb les seves conviccions republicanes.

0: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.

0: Notícies en xarxa. La planificació urbanística i de l'agricultura hauria d'estar basada en una planificació hídrica integral que respectés el cicle natural de l'aigua, diu Aura Vidal, enginyera ambiental i portaveu d'Aigües Vida.
1: És important treballar cap a una renaturalització dels rius, que bàsicament seria retornar-los una mica la seva funcionalitat ecològica i hidrològica. I això vol dir que hem de permetre als rius créixer i desbordar-se de manera natural, com ha passat històricament. El problema és que hem respectat la funcionalitat ecològica del riu amb les planificacions urbanístiques.
0: A Catalunya, més de 700.000 persones viuen en zones inundables i uns 3.500 equipaments haurien de ser reubicats segons Georisc. Assenyala Joan Manel Vilaplana, director de l'Observatori del Col·legi de Geòlegs, que els territoris més exposats són la Costa Daurada i el Maresme, territori de rieres antròpiques.
2: Primer, que són costes de sorra, costes amb moltes platges, però que de seguida el que trobem és les infraestructures, urbanisme, via de tren, Nacional 2, enganxades a la costa. I això fa que els danys afectin molt en aquestes infraestructures i en aquestes edificacions, i per altra banda tenen una contraindicació, que és que les onades i el temporal que xoca amb aquesta costa rígida incrementa l'impacte i els efectes de l'erosió.
0: La força de l'aigua escombra també el sòl dels boscos, que han patit incendis d'alta intensitat. A major erosió, més costarà la regeneració posterior de l'ecosistema. Vicenç Carbassa és investigador del CREAF.
3: Què passa si no hi ha infiltració? Doncs que aquesta aigua circula en superfície i es concentra, i és la que genera, doncs, primer aquest sòl d'erosió, i posteriorment, doncs, a mesura que es va acumulant aquesta aigua, doncs poden arribar a ocasionar xaragall, no? És a dir, cicatrius en el sòl que provoquen, doncs, l'arrastrament d'aquestes partícules de sòl i de totes les llavors i de tots els nutrients que hi ha en aquest sòl, dificultant molt el procés natural de regeneració.
0: Segons Carabassa, cal protegir les zones crítiques amb troncs i compost per evitar que es converteixin en zones irrecuperables.
4: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
5: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: en el temps. En un moment com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, més de 350 milions de persones al món tenen ansietat i a Catalunya afecta prop del 17% de la població. La majoria són dones. Respira, amb guió d'Àurea Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, publicat per Planeta Còmic, visibilitza aquest trastorn, posant-li cara. Valèria Obareda.
1: L'Alice és la protagonista de la història i ja la primera pàgina es diu Respira, una paraula que Àurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, s'ha repetit molt.
2: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de ara un moment, respira, i així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
1: Quan l'autora passava per una situació d'ansietat, va canalitzar els seus sentiments escrivint, i d'aquí va sortir la idea. Plasmar-ho en un personatge que expliqui el que sent ajudarà que la gent ho entengui. Sentim Judit Creuet.
2: Teníem dos objectius principals amb aquest còmic. El primer és, si alguna persona està passant per un procés així, pugui veure que no està sol, perquè moltes vegades aquests sentiments són molt aïllants. I l'altre objectiu era al revés, per gent que no pateix ansietat, poder ajudar-li a entendre què és patir ansietat, entendre què està passant, entendre com ajudar i poder estendre la mà.
1: Tot passa en una illa, que fan servir com a metàfora visual. Converteixen el mar en un símbol de l'ansietat, perquè tot el que l'Alice no vol afrontar l'ofega.
2: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
1: Àurea Muñoz i Judit Creuet es coneixen de fa anys i han treballat amb molta complicitat. De fet, el procés ha estat una mica la inversa del que és habitual.
2: Ella va escriure una petita novel·la i me la va enviar. I jo a partir d'això vaig començar a fer els primers esbossos de com m'estava imaginant aquesta història que ella m'explicava en pàgines de còmic. I a partir d'aquí dèiem, doncs crec que la història no flueix tan bé com ho imaginava quan canvies d'escrita a dibuix. Anem a canviar-ho. I m'ho canviava i m'ho tornava a enviar i jo tornava a fer dibuixos. Fins que les dues no dèiem, vale, estem contentes, ara ho podem passar net. I amb aquest mètode de treball al final el que passava és que el guió venia després dels dibuixos. Un ordre poc usual.
1: I la recomanació és clara pels que tenen ansietat i els que els poden ajudar.
3: El més important és la comunicació. Fer el primer pas, que és difícil, no? Agafar una persona de confiança i dir-li m'està passant això, perquè moltes vegades també tenim la por a explicar-ho, però jo crec que ens hem de treure una mica aquestes pors i tothom sempre està disposat a ajudar. I la persona que ajuda algú que té ansietat, escoltar, preguntar què necessites, perquè cada persona que té ansietat és un món. Potser una persona necessita estar sola i posar-se la música i una altra persona necessita una abraçada. Per tant, comunicar-se moltíssim, escoltar moltíssim.
1: I com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.

0: La Marina Fages és castellonina, però la seva vida laboral l'ha portat a viure a l'Alt Urgell. La Marina és bombera, una feina que normalment associem amb els homes.
1: Soc la Marina Fages, soc de Castelló d'Empúries i soc bombera de la Generalitat de Catalunya. Vaig decidir ser bombera perquè m'agrada ajudar els demés, perquè bombers és un ofici que té moltes tipologies de servei, des d'accidents de trànsit, focs, forestals, indústria, pisos, obertures de vivenda... Bueno, és una feina que és molt variada, no? I que passes d'estar tranquil al parc a l'acció en un moment, no? El bombers també és un ofici que treballes molt en equip, que fas molta pinya amb els teus companys de torn, que generes uns vincles de confiança molt grans i que, bueno, al final estàs convivint les 24 hores de servei amb ells, no?
0: A la Marina, per ser bombera, no li han regalat res. Com la resta de companys, ha hagut de superar diverses proves, especialment físiques.
1: A bombers hi ha molts tòpics. Un d'ells és el tema de la força física, no? I per això es vincula moltes vegades l'ofici de bomber amb un ofici d'homes. Però vaja, per sort, a poc anem entrant cada vegada més dones al cos i s'està trencant una mica amb aquest tòpic, no? Jo personalment penso que bombers no és una qüestió de gènere, sinó de tenir les habilitats necessàries per fer bé la feina que has de fer, no? Personalment, jo mai m'he trobat en cap situació incòmoda o de caire masclista, però sí que en ocasions potser m'he sentit una mica sobreprotegida, o fins i tot jo mateixa m'autoexigeixo molt més per demostrar que puc fer les coses igual que els homes, no? I bueno, aquestes coses demostren que hi ha moltes, que s'han de canviar moltes coses, no? Que encara hi ha molt de camí per fer, perquè encara hi ha molta gent, per exemple, que quan veu una dona bombera es sorprèn, no? El fet de que ens sorprenguem per veure una dona bombera significa que no hem normalitzat el paper de la dona bombera. I bueno, crec que ja és hora que anem trencant amb tots aquests prejudicis i amb tots aquests estereotips, no?
0: I acabem amb aquest missatge. Quan una dona persegueix un objectiu, la perseverança i l'esforç tenen la seva recompensa.
1: Al final, si tu realment sents que vols ser bomber, amb esforç i dedicació, és igual si ets home, és igual si ets dona, no és una qüestió de gèneres. Si vols i t'hi esforces,

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Estic tan colpit, tan impactat, que no sé si puc parlar de què em podem treure d'aquests dies. Deixa'm que ho parli a nivell més global, perquè em cauran les llàgrimes, i ho dic literalment, si em poso a parlar del que estem vivint, el que estem veient aquests dies. A nivell global n'hem d'aprendre molt. Hem de dir, ostres, no podem continuar negant una evidència que és científica, no podem, hi ha les dades, tothom les pot accedir, com deia. I el que hem de fer, una és començar a fer els canvis estructurals que hem de fer a les nostres economies, a les nostres societats, per intentar minvar, perquè si no, a l'entorn, al futur que estem deixant els que venen després, això és una responsabilitat nostra, i potser algun dia haurem de demanar disculpes als que venen darrere nostra, i començar a gestionar un entorn que és de crisi, i per tant començar a fer més, una mica més de cas a la gent que té la responsabilitat científica i tecnològica per donar-nos les dades, i per tant gestionar en base en aquestes dades, sabent que vivim en un entorn de crisi climàtica. I per tant, temes com el desenvolupament econòmic, tema com el desenvolupament urbanístic, molts temes han de tenir present, han de tenir en compte que la natura reacciona. Nosaltres estem com, diríem, jugant a tocar cosetes d'un mecanisme que és complexíssim, que és un planeta on hi ha uns equilibris tremendos, i el planeta reacciona. A la natura se li enrefot el que nosaltres fem. La natura reacciona i ja està. Els que ens importa som a nosaltres. Nosaltres ens hem de protegir de nosaltres mateixos. Per tant, la natura reaccionarà i la natura reclamarà allò que és seu, i si hi ha llocs per on l'aigua ha passat tradicionalment, la natura reclamarà aquells passos, i si hi ha llocs on la natura ha de generar entorns de desertització, com el que estem veient, la natura generarà aquells entorns de desertització. Per tant, per mi la conclusió global és, sisplau, no neguem més una evidència que és científica, som dins una crisi climàtica provocada per l'home, res de provocar, perquè també estem escoltant, no, és que això històricament, no, perdoneu, les dades són claríssimes, des de fa 100.000 anys la temperatura de la Terra no ha tingut aquestes puntes tan ràpides com les que estem tenint ara, i és per la crema de combustibles fòssils, és que només cal mirar les gràfiques i les dades. Per tant, primer, no neguem aquest tema, i segona, gestionem en funció d'això, gestionem en funció d'aquest entorn de crisi climàtica en el que estem.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: las frases Dan Ramón.
1: Entre sogra i nora, quan l'una riu, l'altra plora.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: de l'Empordà, a Exí de Clar.
1: L'univers infinit. Albert Morral.
2: La línia de gel. En el sistema solar hi ha una línia imaginària, més que una línia seria una zona imaginària, que divideix el sistema solar en dues parts. La part més propera al Sol d'aquesta línia i la part a partir d'aquesta línia cap a l'exterior. Quina és la diferència entre aquestes dues zones? Doncs que en la primera part, en la zona més propera al Sol, molts compostos estan en forma de gas. L'hidrogen, l'aigua, l'amoníac, el metà, etc. Per què? Perquè la temperatura és suficient i allà aquests compostos són volàtils, estan en forma de gas. Però passat aquesta línia de gel, que en diem, més enllà, la temperatura ja ha baixat, ja fa més fred, i aquests elements ja no estan en forma de gas, sinó que estan congelats. Trobem gel d'aigua, gel d'amoníac, gel de metà, gel d'hidrogen, eh? Perquè a l'espai, com que no hi ha pressió, no passem de gas a líquid i a sòlid, sinó que es passa directament de gas a sòlid. I, per tant, tenim una zona on hi ha aquest pas. Es diu la línia de gel. I en el sistema solar, aquesta línia de gel es troba a la part central del cinturó d'asteroides. Si recordeu, tenim quatre planetes petits, Mercuri, Venus, la Terra, Mart. Hi ha un cinturó d'asteroides i després quatre planetes grans, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Doncs aquesta línia de gel es troba just al cinturó d'asteroides i separa el sistema solar en dues parts ben diferents.

0: 3, 2, 1 i acció.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Miraré de ser una mica àgil, però sigueu una mica benevolents. Hi ha un llicer elevadíssim de gent molt sola, molt sola. Hi ha infinitat de gent que veus que una vegada a la setmana ve un familiar a veure'l, en canvi tenen fills i tot, i jo tinc la gran sort que tinc un fill que tot el que té de grandot, que és quasi un armari caminant, tot el que té de grandot és de mon fill. I ell no ha fallat mai, bueno, si hagués fallat algun dia, ara va ser greu. Tampoc jo li obrigo a res, però m'ha vingut a veure, perquè en això del virus pues no deixaven pujar cada dia, sinó un dia al matí i l'endemà a la tarda. Però tot, bueno, dir en principi que hi ha un índex molt elevat de gent que té problemes de neurologia, diguem Parkinson, Alzheimer, i que dintre de la clínica no hi ha metges neurològics. Solament hi ha metges que dominen una mica el tema geriàtric, però allò no és un geriàtric, allò és un tema de salut. Vol dir que hi ha moltes coses que valdria la pena dir-les com coses positives, però hi ha molt, i valdria la pena que no és el dia d'avui, però valdria la pena, si et sembla bé, que la gent digués el seu punt de vista del que passa, sobretot perquè la gent, el que no té 80 anys té 92 anys, i el que no té 91 té 89. Llavors vol dir que la situació valdria la pena parlar, perquè si tots podem col·laborar a que això millori. I després, una cosa ja vist molt sèria, que no hi ha personal, no troben personal. Pensa que sense desmereixer ningú, el 80% de gent que estan en aquestes clíniques no són catalanes ni espanyoles, són sud-americanes, peruanes, colombianes, de República Dominicana. Vol dir que ells, en el sou que cobren aquí, van fent, però clar, no és un sou a nivell espanyol, és un sou a nivell dels seus països. I després poden tirar-ho endavant, perquè no treballen 8 hores al dia, treballen 12 hores al dia, i després quan acumulen aquestes hores els donen un dia d'oci o dos dies d'oci, i després la gent també se'ls fa molt cost amunt per una cosa molt a tenir en compte, que cada 15 dies o així van a treballar els dissabtes dels diumenges, i la gent a nivell espanyol, diguin el que diguin, ja no estan mentalitzats de treballar els dissabtes dels diumenges. La gent vol espai, vol saber el que és una platja amb la família, entre el qual vol dir que aquest tema de les hospitals valdria la pena parlar en el seu moment. No t'ho diré, bueno, és que aquest no és un programa per parlar d'aquestes coses, però com afecta molt a la gent de bastant

0: separat, de la, com diuen, jo és que l'altre dia li vaig 27, ja li vaig fer 75 anys, i jo com soc molt coqueto va dir, em preguntava, bueno, Rafael, ¿qué, qué edad tienes? Jo digo, tengo 20 años y muchos meses, muchos meses. I està.
1: Deixa un missatge. Ràdio Vilasacra.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: tanca els ulls.
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
2: Li van dir al rei de la Belle Époque. Es deia Edmond Rostand i va estudiar per advocat, però no va dedicar-s'hi mai. Nascut a Marsella el 1868 i mort a París el 1918, va escriure un parell d'obres per l'actriu Sara Bernhardt. Una es va dir La princesa llunyana i l'altra La samaritana. També va escriure un munt de poemes que no van tenir gens d'èxit. Però va arribar la seva gran creació el desembre de 1897, Cyrano de Bergerac. Rostand tenia tanta por de fracassar amb aquesta obra que va reunir els actors uns minuts abans de sortir a l'escenari i els va demanar excuses per haver-los ficat en un embolic tan gran i tan absurd. On un espadatxí del segle XVII, amb un nas sensacional, monstruós, recitava versos d'amor a la seva cosina Roxana, que s'havia enamorat d'un altre. Un altre que de poeta no en tenia res. I era el mateix Cyrano qui li dictava els versos per la seva estimada.
3: Un secret que confon la boca amb una orella. Un instant infinit, un murmuri d'abella. Una comunió que esdevé un gran tresor. Una nova manera de respirar-se el cor, de tastar-se amb els llavis. El gust de l'esperit.
2: Davant de la sorpresa del seu autor, Cyrano de Bergerac va tenir una repercussió rarament igualada per altres obres teatrals. El públic va aplaudir 20 minuts seguits, sense treva. I de sobte, Rostand es va fer famós, i encara més, quan va representar-se la seva següent obra, La Ligot, el 1900. Encara que la crítica va ser estricta en totes dues obres, aquest èxit va continuar sent decisiu perquè ell ingressés a l'Acadèmia Francesa. Va escriure mentre viatjava per diferents llocs de França. Al final, una pneumònia se'l va endur a la tomba després d'escriure L'última nit de Don Joan, per molts la seva millor obra, publicada pòstumament el 1921, juntament amb uns quants poemes, també inèdits.
1: Lletres d'or.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Les platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants? Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.
2: Plau-me avançar per un jardí desert. Quan creix l'ombra dels arbres gegantina, vegent sota el ramatge que s'inclina, com, lluny, blaveja l'horitzó entreobert, veient muntanyes de contorn incert i en la pols d'or en què la llum declina, daurada vagament qualque ruïna dins la planura que en la mar despert. Plau-me veure de marbres rodejat l'estany on neden sobre l'aigua pura vells signes de plomatge immaculat. I plau-me omplir la quietud obscura de mon cor amb la triple majestat de la història, de l'art i la natura.
3: I parlant d'emocions...
4: 75.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
6: Escolta. Escolta'm. Que no em sents? Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.
7: A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges compromesos amb la teva salut.
8: Som persones tenint cura de persones.
7: Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
8: La dels metges.

El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

0: Notícies en xarxa.
1: El 25% dels catalans admet que pateix fatiga visual per un consum elevat d'hores davant les diferents pantalles. De fet, 4 de cada 10 utilitza els dispositius electrònics 5 hores o més. I això té un impacte directe sobre els ulls, com explica Elisenda Ibáñez, coordinadora a Visión y Vida.
2: Els nostres ulls no estan preparats. L'ull el que fa és que se'ns està fent més llarg, és tensa. Diguem-ne que la retina, imagina't que és com un ou i que el que hi ha dintre té més espai, amb la qual cosa estem potenciant l'aparició d'enfermetats com desprendiments de retina, retinopaties.
1: Però a més s'afegeix que en la interacció de l'ull amb les pantalles parpallegem força menys i això també comporta conseqüències per a la salut visual.
2: Ens trobem que davant d'una pantalla parpallegem una quarta part de lo que fem caminant pel carrer. El parpalleig el que fa és humectar l'ull, reparteix la llàgrima sobre la part que tenim oberta entre les dues parpelles, no? Aleshores, clar, l'ull es resseca, llavors l'ull sec també és una simptomatologia molt associada a l'ús de pantalles.
1: Ara bé, l'informe també constata que la salut visual ha canviat en els joves arran del consum de pantalles.
2: Els nens estan miopitzant. Si et tornes miop, què passa? Que no veus de lluny. El sistema es reestructura i es fa potent amb visió de prop, però com a conseqüència no veu de lluny. I ens estem trobant que la miopia fins als 30 i algú segueix creixent, com si fossin adolescents. Abans, als 19 o 20 anys, no creixia més la seva miopia.
1: Problemes de visió, però també molèsties davant la llum natural per l'exposició prolongada de pantalles.
2: Pantalles com a 1%. Té aquesta sensació de que està enlluerna, que li molesta la llum, algun dia a la setmana o uns quants dies a la setmana.
1: Sense oblidar que el consum abusiu de pantalles ens fa adoptar postures estranyes o forçades per poder veure-hi, el que explica que 9 de cada 10 catalans percep un empitjorament visual.
3: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més, no entenc com el món pot anar tan malament.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i au, i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat, som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar, i això ja és una gran victòria.

0: Tens més de 60 anys i et trobes sola o sol?
1: Amb Ràdio Vilasacra Maijo estaràs.
2: Deixa un missatge al contestador i et trucarem per conversar una estona amb tu cada cop que vulguis.
3: Ràdio Vilasacra, sí que sí.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics. Però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
6: Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí. El poema que he escollit es diu Obligacions. I ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes el llistat sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
5: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper embaladits. Adeu.
6: Adeu, embaladits.

0: Continguts en xarxa.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el patrocini de l'Amant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
3: Formatge que no és formatge? Soc l'Eloi Grau, tecnòleg d'aliments, i això és Alerta Alimentària.

0: Benvingudes i benvinguts a un altre episodi d'Alerta Alimentària. Si us dic puré de carabassa, molts pensareu que l'ingredient principal és carabassa. Però és sempre així? Es pot ficar el nom que es vulgui en un aliment? Què ha de portar una etiqueta per ser legal? Saps si compres carn picada o burger meat? I una setmana més tinc amb mi les meves amigues i companyes Marianela Duarte.
1: Hola!
0: I Laura Gomà.
2: Bones!
0: I ara que ja hi som tots, comencem...
3: Fusionem!

0: Què dieu, nens? Avui obro jo. Com esteu? Conteu-me.
1: Ui, un canvi de rols aquí, eh?
2: Sí, eh? Ui, ui, ui. Bueno, ja va bé variar, ja va bé variar. Un altre dia em tocarà a mi, va.
1: Pues jo estic bé i...
2: Jo amb el nas ben tapat, no sé com es notarà la veu, però...
1: Bueno, a veure...
0: Bueno, a veure, cantar algo?
2: Ui, no, no, no. Bueno, mira, aniria bé, perquè si canto faré ploure i necessitem la pluja, eh?
1: I qui
2: amb aquesta
1: canta,
2: sequera...
1: els mals espanta. Avui volia parlar una mica sobre l'etiquetatge dels aliments i espantar uns altres mals, que és els enganys que...
2: De les enganyifes!
1: Les enganyifes, que diu la Laura, però que és al final desconeixement o falta d'informació. Hem parlat en altres episodis sobre la llista d'ingredients, l'aigua afegida, el pes net, tot de coses que venen etiquetades...
2: A l'etiqueta.
1: A l'etiqueta, exacte. I si ens escolta algun tecnòleg d'aliments o algun responsable de qualitat, sabrà que per a les etiquetes tenim un reglament que per nosaltres és com la Bíblia. És el reglament 1169 de 2011.
2: Wow.
0: Això és la teva Bíblia, eh?
1: Això és la Bíblia, perquè aquí ve el pe a pa de tot el que ha d'anar amb una etiqueta.
2: I tu has de saber de pe a pa, com dius tu, eh?
1: Bueno, però tant això, com saber-se o no, sempre podem anar a consultar, no cal tenir informació innecessària al cap.
0: Això és a Espanya o a Europa?
1: Això és Europa.
0: La Bíblia d'Europa, tu.
1: Exacte. Tant si anem a Alemanya com si anem a França o aquí mateix a Espanya, ha d'haver-hi la mateixa informació a l'etiquetat.
2: Oients, quedeu-vos amb això, eh? El reglament 1169/2011 és la Bíblia d'un tecnòleg d'aliments.
1: Correcte. Entre moltes altres coses, aquest reglament ens indica que ha de portar una etiqueta per a ser legal. I això és la denominació de l'aliment, és a dir, com se diu el producte, la llista d'ingredients. A més, els ingredients han d'estar ordenats de més quantitat a menys quantitat. Tots els ingredients o coadjuvants que causi al·lèrgies i que sigui present en el producte acabat. És a dir, si hi ha algo que causa al·lèrgia, ha d'estar marcat. La quantitat o categoria de determinats ingredients. Si tu dius que és puré de carabassa, has de dir quanta carabassa porta. La data de durada mínima o data de caducitat. Recordem que pot ser un consum preferent. Molt bé.
2: O data de caducitat.
1: Correcte.
0: Xoca!
2: Aquí les alumnes!
1: Les condicions especials de conservació, que també ens ho va preguntar la Mari, per exemple, si la tonyina s'ha de guardar a l'armari o a la nevera, etc. I les condicions d'utilització en cas de que fos difícil d'utilitzar un producte, com per exemple una pizza t'ha d'indicar que s'ha de cuinar a certs graus, a certes temperatures o a cert temps.
2: Ah, els dibuixets aquells del forn
0: són molt útils,
2: sí, poca broma.
0: Són molt útils.
2: Però bueno, després t'entren amb el tema aquell de, bueno, depèn de quin forn tinguis o depèn de quin microones tinguis.
1: Clar, això està estudiat i és per a segons el que indiquen, només per a el que marca l'etiqueta.
2: Bueno.
1: Llavors, què més ha de portar? El nom o raó social de l'operador de l'empresa, és a dir, un contacte, per si passés algo, el país d'origen o lloc de procedència, les instruccions d'ús, com hem dit, i en el cas de les begudes alcohòliques, pues el volum d'alcohol, si tenen més d'un 1,2% d'alcohol. Vale? També, a part d'això, ha de portar la informació nutricional, però hi ha excepcions.
2: Ah, sí? Com quina? A veure.
1: Pues, per exemple, la carn, com hem dit, al ser un sol ingredient, no faria falta que portés la informació nutricional.
2: La carn que no està envasada, la de la carnisseria?
1: No, la carn envasada també, si tan sols porta un ingredient, és voluntari indicar la informació nutricional.
2: Ah,
1: val? Tot el que sigui un sol ingredient no és obligatori portar la informació nutricional.
2: Això és difícil, eh?
1: No és tan difícil. Tu pensa un pollastre,
2: Pues
1: és un sol ingredient, pollastre.
2: Sí, però no sé.
1: Sucre,
0: el sucre, els fruits secs que van sols.
1: Correcte. Lo que és possible que alguns aliments que tenen propietats bones indiquin voluntàriament la informació nutricional.
2: Va.
1: Perquè els interessa, clar.
2: Val. I escolta, això de les begudes que tinguin més d'un 1,2% en volum d'alcohol, què hi ha menys d'un 1,2%?
0: Els bombons.
1: Podria ser.
2: Ah, els bombons podria amb licor. Ah, ben vist.
1: Bueno, hi ha diversos aliments que tenen menys d'un 1,2. La kombucha, per exemple, o el kèfir, són aliments fermentats i que tenen restes d'alcohol.
2: Què dius?
1: Mm-hmm.
2: Ah!
1: No tots, però pot ser.
2: Però escolta, o sigui, perdó, és que ara m'ha vingut una anècdota al cap que ja coneixeu del tema de... Clar, si tu te prens això i després t'agafen un control d'alcoholèmia, tu pots donar alguna cosa d'alcohol.
1: Podria ser.
2: Perquè amb l'oraldine passa.
1: Però pensa que un 1,2 és molt poquet, d'alcohol.
2: Ja, però...
1: Una cervesa sempre, per exemple, ja té un 4, un 5, un 6...
2: Sí, però vull dir, no sé, saps?
1: És molt difícil perdonar positiu amb aquests aliments, però bueno, podria ser. Llavors, veiem que depenent del producte s'han d'indicar unes coses o unes altres. No serà el mateix etiquetar una beguda alcohòlica o un producte congelat, el qual haurà de portar també, a més, la data de congelació.
2: La data que van posar quan es va congelar.
1: Correcte.
2: Clar, perquè els productes congelats no poden estar de tota la vida congelats.
1: No, també tenen una data de consum preferent,
2: vale? Preferent.
1: No caducitat, però sí un consum preferent.
2: Preferent, que recordem que és que perden propietats.
1: Correcte. Hi ha altres mencions obligatòries, a part d'aquestes, que, per exemple, en el cas dels colorants, que vam parlar a l'episodi anterior, o si porta regalèssia, ha de ficar una frase que diu: conté regalèssia, les persones que pateixin hipertensió han d'evitar un consum excessiu. Val? Hi ha com algunes frases que són d'afegir, o en el cas d'afegir alguns edulcorants, doncs s'ha de ficar que poden produir efectes laxants.
2: I això passa tot per tu, el tecnòleg d'aliments, entenc.
1: Correcte. A l'hora de fer una etiqueta, doncs has d'estar atent de que aquests ingredients s'han de mencionar.
2: Tu ho escrius, això?
1: Clar, cada empresa s'organitza diferent i hi ha empreses, doncs, que hi ha gent que només se dedica a l'etiquetat, o hi ha empreses que és el mateix de qualitat el que dissenya l'etiqueta.
2: Vale.
1: Llavors, bueno, s'ha d'estudiar cas a cas, com amb moltes coses, i veure les diferents casuístiques.
2: Val, bueno, una secció bastant interessant, no, Mari?
0: Sí, sí, sí, molt.
2: No, no, estàs atenta i amb poques paraules.
0: Que és molt, ets molt bona estudiant, Laura.
2: Home, les dues. Però bueno, ara que has dit això de que som bones estudiants, sabeu el que toca ara, no?
3: La pregunta alimentària.
1: Com cada capítol, fem una pregunta amb tres opcions que solucionem i donem resposta al final del podcast i a les xarxes socials.
0: A l'Instagram, Alerta Alimentària amb dos As, i a TikTok, que me sento molt moderna també, Alerta Alimentària amb el mateix nom, i a X amb A Alimentària Pot.
2: I aquí va la pregunta. És necessari rentar els ous de gallina abans de consumir-los?
1: I les possibles respostes són: A, sí, elimines microorganismes; B, no, no serveix de res; o C, no, i és contraproduent.
0: Gent, no feu com la noia que es va deixar de posar desodorant i renteu els ous, eh? Només feu coses si és necessari, si no, no ho feu.
1: Home, aquests ous als que te refereixes sí que s'han de rentar.
0: Quins ous?
1: Els picarols. Però la pregunta és: i els de gallina, que s'han de rentar o no?
2: Bueno, doncs al final de l'episodi ho sabré, jo, i ho descobriré.
0: Jo dic que no.
1: Creus
0: ja
1: que no?
0: No.
1: Per què? Perquè no serveix o perquè és contraproduent?
0: Perquè la com es diu, la càscara?
1: La closca.
0: La closca, gràcies. És porosa. Llavors l'aigua, si tu el remtes, pot ser que es filtri i pot ser es barregi amb la clara i la
2: no
0: llema.
2: No sé, jo no ho he arribat a veure mai ni a sentir. Vull dir, ara m'has pillat una mica desprevinguda.
1: Tu rentes els ous, Laura?
2: Els de gallina no.
0: Els de gallina no.
2: A veure, és que amb la mirada que m'ha fet m'ho he deixat clar. I els altres tampoc els rento.
0: Ets la punky.
2: Ai, Déu meu, sempre hem d'acabar amb alguna cosa d'aquestes, eh?
1: Bueno, al final de l'episodi ho sabrem. Vosaltres creieu que podem ficar l'aliment que vulguem a un aliment o no?
2: L'aliment? Com? Has dit com? Això?
0: L'aliment que vulguem un aliment? Pues claro. Clar que
1: vai
0: sí.
1: Va liat. Vosaltres creieu que es pot ficar el nom que es vulgui a un aliment?
2: Home, no, jo crec que s'ha de regular una mica, perquè si no seria un...
0: Home, els científics diuen: ah, esto se lee ciento no sé què, pues jo també vull, puc dir, esto es el Z, jo què sé, no sé.
2: Bueno, això a nivell de colorants, però ell suposo que es refereix a nivell d'aliments. Per exemple, un pebrot.
0: Ah.
2: Se li diu pebrot, però no el podries dir un altre nom, no sé, no ho sé, potser m'ho estic inventant, però...
1: Jo què sé, per exemple, tu crees un aliment que és una barreja de pebrot escalivat amb ceba escalivada i pinya, perquè està molt bo i deliciós,
2: uh-huh.
1: I això li vols dir putiflyer. Li pots dir aquest nom o no?
2: Uf.
0: Per exemple, abans estàvem parlant de l'alioli amb embrió, amb codony.
2: Ah, és veritat.
0: Això té un nom? O com li diem, això?
1: Clar, vale, pues
0: Per exemple.
1: Abans venint cap aquí a l'estudi de gravació,
2: sí.
1: el que hem estat parlant és que a casa meva es menja molt l'alioli de codony, l'alioli de membrillo. Llavors, pues, per exemple, som una empresa i volem envasar l'alioli de codony. Vale, pues hem de tenir tres coses molt clares. La norma més bàsica a l'hora de nombrar un producte és si pot donar lloc a confusió. Un producte no li podràs ficar mai un nom que sembli o doni a entendre que porta una altra cosa.
2: Clar, un alioli de codony no li pots dir, per exemple, de hòstia, no ho sé, no s'ha
1: pues mira, emulsión con fruta natural y saborizantes con extracto de ajo y cebolla. Pues si no portes ceba, no pots dir que portes ceba, saps? I emulsión, potser si ho compliques molt, pues al final dona lloc a confusió.
2: Mare de Déu, senyor, quin titular que ens ha fet, com se nota aquí el tecnòleg d'aliments i la poca inspiració que tenim tu i jo amb aquestes coses, Mari.
1: Un altre exemple seria les begudes vegetals, que molta gent diu llet de coco, llet d'avena.
2: Ui, és veritat, això ho reivindiquen molt, sobretot en el sector de la pagesia, perquè deixen molt clar això que és beguda vegetal i llet és només de vaca.
1: Correcte. A veure, és un tema polèmic perquè quasi ningú pensarà que estàs ordenyant un coco. O els grans d'avena ja estrujant-los. Però la paraula llet està legislada i li estàs atribuint unes característiques a les begudes vegetals similars a les de la llet, lo qual no és cert per raons òbvies. És més, aprofitem el cas de la llet per filar-ho tot i ficar un nom a un dels productes, pues, que s'han de tenir moltes coses en compte, però principalment

0: En tota la informació sobre la carn. La definició de la llet ve definida al Codi Alimentari Espanyol, per lo tant nosaltres no li podem ficar el nom que vulguem. Segons el tractament que se li apliqui a la llet natural, pues les classifiquen en tres llets, bueno, en diversos noms. Llets higienitzades, llets certificades, llets especiades, que li afegeixen altres coses, enriquides... Llavors, la llet ve definida i el que se coneix com a llet, si diem llet tal qual, aquí a Espanya, la llet és la llet de vaca. Si tu dius llet, t'estàs referint a llet de vaca. I llavors tu el que podries afegir aquí és si és sencera, semidesnatada o desnatada del tot. Si tu dius només llet, estàs entenent que és llet sencera de vaca.
1: En totes les seves propietats, tal qual.
0: Correcte. Si vols dir que és d'una altra espècie, sempre has d'afegir-ho. Llet natural d'ovella, llet natural de cabra.
2: Que dic que vam aprendre l'altre dia el que era l'UH. A ver, el UH, el UHT, UHT. El UHT.
0: Correcte, llet
1: ultra,
0: pasteuritzada.
1: Ultra high temperature.
0: Molt bé, sí. Llavors, la llet desnatada, per exemple, ho defineix pues, que és la mateixa que la llet higienitzada o esterilitzada, però que en cas de ser totalment desnatada, com a màxim ha de portar un 1% de greix. Per això pues, se diu desnatada. Una altra raó, han dit que la primera era que estigui definida o que hi hagi una denominació legal. Si hi ha una denominació legal, és impepinable. S'ha de ficar això. Si hi ha una denominació habitual, si no existeix una denominació legal, s'haurà d'utilitzar la denominació habitual, és a dir, per la que se conegui popularment el producte. Jo crec que aquí entraria l'alioli de codony, seria aquí. ¿Vale? Popularment se diu alioli de codony, no crec que hi hagi una denominació legal per això, llavors nosaltres li diríem al producte alioli de codony.
1: Bueno, ¿vale? Lo més senzill i fàcil d'entendre.
0: Correcte. Si no hi ha cap d'aquestes, pues hem d'anar amb una descriptiva. Vale, en cas de no comptar cap de les anteriors, pues hem de fer una descripció del producte, que també podria ser. Podríem dir salsa a base d'ou, codony i all.
1: Wow.
0: Vale, també seria una manera de definir el producte.
2: Quina t'agrada més?
0: Jo per mi alioli de codony, perquè és l'ús tradicional que li donem, i jo crec que s'entén bastant clar que al final parles d'alioli i codony, però clar, pot arribar a donar confusió perquè dius alioli de codony, què vol dir? Que només porta codony? Això després també els serveis veterinaris oficials, el sanitat que se coneix, pues també te donarien una idea de quin és més adequat, de quin accepten.
1: Clar, i no tothom coneix l'alioli tampoc.
0: Correcte, tu dius alioli, hi ha gent que, bueno, hi ha aliolis que només és all i oli, literalment.
2: És que és no això, o sigui, originalment només és oli i all, i ja està, i vas amb el mortero, pim, pam.
1: Ara que ho dius és veritat.
2: No porta
0: de all. Se li coneix com una maionesa amb all.
2: Ollet, all, no.
0: Amb llet també, la lactonesa.
2: Què dius?
0: A casa meva es fa l'alioli amb llet.
2: Que va, nen. Oh.
0: Sí, sí, ara jo ja m'hi he acostumat.
2: Hola,
0: i de
2: fort.
0: Fet, dura més, perquè clar, l'ou se fa malbé bastant ràpid, però la llet aguanta una mica més.
2: Però que com una maionesa, no?
0: Sí, sí, és, en lloc d'ou fiques llet.
1: I és més suau.
2: I com li dius amb això, a veure?
0: Una lactonesa.
2: Clar, però no, jo no sabria que és un alioli fet amb llet, veus?
0: Clar, sí, jo suposo que li ficarien un nom més complex. Això s'hauria de buscar.
1: Alioli amb llet.
0: Segurament seria salsa a base de...
2: O alioli a base de leche. Potser no, no ho sé, no.
0: O salsa tipus maionesa amb...
1: I llavors posarien el dibujito aquell de... No, contiene huevo.
0: Vale, comentar que si indiquem algun ingredient o el destaquem amb una imatge, és obligatori indicar el percentatge, com hem dit abans. Per exemple, si diguéssim alioli de codony, hauríem de dir... quan percentatge de codony estem afegint.
1: I l'ordre correcte és de més quantitat a menys.
0: Correcte. Llavors els ingredients sempre han d'estar això, ordenats de més gran a més petit. Per exemple, un suc de poma, pinya i raïm, si ho indica així, ha de portar més percentatge de poma i indicar-ho a l'etiqueta.
1: O sigui, a nivell de títol del producte també, eh?
0: Correcte, si tu a la cara que se veu del producte fique suc de poma, préssec i pinya, pues, després aquestes tres coses, com tu has indicat el nom, s'ha d'indicar l'etiqueta.
1: Amb el mateix
0: amb el
1: ordre.
0: Percentatge i l'ordre ha de ser aquest. Pot haver-hi més coses, però l'ordre
1: sí,
0: ha de ser aquest.
1: Exacte, però llavors em refereixo que la poma, has dit poma, préssic i raïm, has dit?
0: Qualsevol, sí.
1: Bueno, llavors, el tant percent ha de ser més gran el de poma, després va el de préssic i després el d'uva.
0: Correcte.
1: Si no, hauria de ser préssic, poma, uva o tot això.
0: Correcte.
2: Vale. L'ordre dels factors, en aquest cas...
1: altera el producte i l'etiqueta.
0: Vale, ja sabeu que a mi els exemples m'apassionen i ho trobo superdidàctic perquè al final és molt clar. I us ficaré un exemple que em va passar a mi.
2: Cuenta, cuenta.
0: Treballant en una empresa fèiem uns caramels de mel i llimona. Vale? Li dèiem caramels de mel llimona. Què passa? Que tu quan fas un caramel no fiques llimona de veritat a dintre. Fiques aroma de llimona. I tot i ser aroma natural,

0: Cultural de Llimona, que prové de Llimones, Sanitat, a les visites d'auditoria, va considerar que no era lo suficient com per ficar el nom Caramels de Mel Llimona. Ens va dir que havíem de canviar a Caramels amb mel, perquè portava mel, la qual ja indicàvem el percentatge, amb gust de llimona. Només això ens va significar tenir que canviar tots els packagings, totes les bosses dels caramels.
1: Oh, quin merder!
0: Una mica de cacau. A més, si en cas de no fer cap acció i no canviar-ho, significava una multa d'entre 8.000 i 30.000 euros.
1: Oh! Però l'ingredient principal aquí era l'aroma de llimona.
0: No, la mel.
1: Era la
0: però
1: mel.
0: Com ho indicàvem, que portava, bueno, ficava mel guió llimona.
2: Semblava com un 50-50.
0: Donava la sensació de que podia portar llimona de veritat, o sigui, trossos de llimona, trossos de fruita, quan en realitat portava aroma natural de llimona, que sí que era aroma extret de la llimona, però per amb ells deia que podia donar lloc a confusió.
1: Vaja.
0: A veure, a vegades també es fila molt el fil...
1: Sí, no, no.
0: Mirar molt prim, perquè jo ja suposo que molta gent no s'imaginarà que se fiquen llimones, però bueno, hi ha gent que pot pensar que porta suc de llimona. Llavors, bueno, es va tindre que canviar tot el packaging, però bueno, ja sabeu.
1: Bueno, com sempre, llegiu l'etiqueta un altre cop.
2: Exacte.
0: Això jo crec que ho sentirem a cada episodi.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: L'etiqueta. I ara filant una mica amb això, vull obrir un meló.
1: Oh,
0: vale,
1: m'encanten els melons, sí.
2: Oh,
1: dale,
2: a mi també,
1: però no es comença. Dale con todo, sí.
0: Vull obrir aquí un tema que déu-n'hi-do, vale? Us heu fixat que el que compreu, si realment és el que és?
1: A veure...
0: Aquí és un bombazo, eh? Hi ha diversos productes que semblen uns altres i que per no llegir l'etiqueta pues els comprem per confusió o perquè són més barats. Us explicaré ara diversos casos. No vol dir que els productes siguin dolents, val? Això aclarar-ho ja des de bon principi, perquè si estan al mercat vol dir que són segurs, que no ens faran mal. Però molta gent compra un per l'altre.
2: El primer enganyifa.
0: Enganyifa, com diria la Laura. El primer de tots és el formatge versus el rallado.
1: Ah, mira.
0: O el fundir, el fondre. També hem vist també pot ser l'exemple de llesques. Si tu a l'etiqueta veus que a la cara principal no te diu el tipus de formatge o te especifica la paraula formatge, és molt probable que el que estiguis comprant sigui pues, una barreja de mantegues, amb aromatitzants, amb farines, amb midons i una petita part de formatge.
2: És com els formatges també que surt allò especial per a fundir.
0: Correcte, no te diu lo que és.
1: Però wow. Et diu que és formatge.
0: No, te diu especial per a
2: fundir. Que és especial per a...
0: Si fique formatge especial per gratinar, sí que és molt probable que sigui formatge.
1: I si no, que fique?
0: Especial per fondre, però no te diu el què.
1: Ah, oh, que fort!
0: Això jo crec que els explotarà el cap a la gent. Serà una mica en plan, boom. Tenim un altre que és la carn picada versus la burger meat.
1: Carn picada versus burger meat. Jo la carn picada, la de vedella que ve envasada, és la que compro.
2: Bueno, n'hi ha també de mixta, no? De vedella amb
1: també,
2: porc.
1: També.
0: I segur que sí. És carn picada?
1: Jo veig que són filets, són com fils.
0: Sí, però sí. Això vol dir que ha passat per un extrusionador, per un triturador, però poden haver barrejat amb més coses.
2: Oi.
0: Us explico. La carn picada només pot portar carn i a vegades una miqueta de greix i sal. Poden afegir-hi pues, part de greix i una mica de sal per conservar. Però la burger meat li poden afegir altres coses. Colorants, que no està permès a la carn, per lo tant li fiquen burger meat, ja no és carn picada.
1: Què és la burger meat?
0: Burger meat és una barreja de carn amb altres coses.
1: Però què coses? Dime!
0: Pues midó de patata, farina, soja, altres coses per fer més bulto i abaratir el cost.
2: Enganyifa!
0: No, enganyifa no, perquè no li estan dient carn picada.
1: Ah, això és la burger meat!
0: Burger meat. Molta gent també li vol canviar el nom perquè burger meat al final dona a entendre una mica com hamburguesa i l'hamburguesa també la pots fer de carn. Bueno, és un concepte que està acceptat a l'hora d'etiquetar. Després us ensenyaré fotografies i direu, déu-n'hi-do. Vinga, va, que us en dic un altre d'interessant.
2: Xavi.
0: El iogurt, vale?
2: No.
0: Avui en dia, molts dels iogurts que comprem no són iogurts.
2: No fotis.
0: Vale? Són postres làctics fermentats. Us explico per què. El iogurt només pot estar fermentat amb dos bactèries molt concretes, que és un lactobacillus i el streptococcus thermophilus. Si porta qualsevol altre, ja no es pot dir iogurt. I a més, el iogurt ha de tenir les bactèries vives per a que ens... Bueno, lo típic que diuen de que el iogurt ajuda la panxa a regular...
2: El tema dels probiòtics, no?
0: Correcte. Ha d'estar viu. Si han pasteuritzat, si li han fet un tractament tèrmic a aquest iogurt per allargar la seva vida útil, ja no es pot dir iogurt.
2: Perquè no tindrà la mateixa funció?
0: Clar.
2: Propietat?
0: Correcte. Per les propietats que tindria un iogurt. Llavors podria donar lloc a confusió a la gent. Altres postres lactis fermentats són els tipus bifidus i tots aquests que porten moltes altres bactèries que no són perjudicials ni res, però ja no són les típiques del iogurt.
2: Llavors estem parlant de que el que és iogurt és el típic iogurt natural.
0: Correcte, iogurt natural sense res.
2: Vinga, va, més exemples.
0: Un altre. Calamar versus anilles. ¿Vale? Si només fiquen elles, no té per què ser calamar. Vale? Tu vas al supermercat de la secció de congelats i trobes i veus les anelles, tenen la pinta perfectament, i dius, bueno, pues compro anelles. I mires a darrere i és pues, una barreja potser de pota, calamar i sipi. Que l'han triturat tota i després l'han reconstruït donant-li la forma d'anella. Si fiquessis anilles de calamar o anelles de calamar, sí que seria pues, directament el calamar només tallat
2: amb la forma que te la venen.
0: Amb la forma que te la venen. I per últim, la carn de cranc versus el surimi.
2: Aquest és molt interessant.
1: Versus,
2: és molt interessant.
1: Què? Versus què?
0: Surimi.
2: Les barretes de cranc, aquestes de...
1: Ah, sí.
0: Clar,
1: sí.
0: A mi no m'agrada gaire dir-li barretes de cranc perquè la majoria de casos no porta cranc. Però bueno...
2: Buah.
0: Molta gent li diuen palets de cranc i
2: sí,
0: coses
2: jo no vull alarmar, però tinc entès que és de restes d'altres peixos.
0: Però són parts comestibles, eh? Tot això s'ha de dir sempre. Igual que el tema dels frankfurts i tot això, que hi ha molta polèmica.
2: Sí, però no et donarà les mateixes propietats.
0: Bueno, és peix, el peix és peix.
2: No és el mateix, un peix de... O sigui, el cranc original.
0: Ah, no, això està clar. No s'ha de confondre mai amb el cranc, que també se ven, aquí a Espanya se ven molt poquet, no hi ha... No és habitual trobar carn de cranc envasada o en cap format, en cap mena de format. Però, en canvi, el surimi sí que ha triomfat bastant en amanides, en... Bueno, pues és això. Al final és un producte fet amb diferents peixos al qual se li pinta de color vermell per a recordar una mica el cranc. I és imitació. En aquest cas, pues, bueno, el surimi ja el coneix bastanta gent i hi ha molta gent... És difícil que pensin que és cranc. Però, bueno, pel nom aquest que se li dona de palitos de cangrejo i així...
1: És que surimi, jo no li he dit mai surimi.
0: I com li dius?
1: Pues palets de cara de cranc.
2: Sí.
1: D'on l'heu tret, això?
0: El nom oficial seria surimi.
1: Ah, sí, mira.
0: Sí, sí. Bueno, aquests productes solen ser més barats i per això la gent els compra. Són totalment segurs i dintre d'una dieta variada i saludable tampoc han de suposar cap risc. Però, bueno, això que no us colin gat per llebre.
2: Enganyifa. Bé, de moment... Hem rebut moltes consultes ara per ara a través de les nostres xarxes socials, com ja sabeu, a Instagram i a TikTok ens trobareu com @alertaalimentaria i també a X com @aalimentariapod. I els solucionarem tots aquí

0: Consulta 1. És un bon snack la fruita deshidratada?
1: La fruita deshidratada és aquella a la que se li ha extret part de l'aigua per allargar la seva vida útil i canviar-li les propietats. Si bé és un snack fàcil de portar i que conté fibra i minerals, també conté un alt contingut de sucres, ja que tindrà els sucres més concentrats al tenir menys aigua. Per tant, una peça de fruita normal sempre serà millor snack. Tot i això, com sempre, dintre d'una dieta variada d'una persona sense cap mena de malaltia, no té que suposar cap perill.
2: Consulta 2. És cert que una dieta vegetariana és més saludable que una dieta omnívora?
1: No té per què. Una dieta vegetariana pot ser a base de patates fregides en oli i hamburgueses vegetals amb molta sal, un ou ferrat, maionesa i molt formatge. Si bé aquests productes en una dieta equilibrada no suposen un problema, com en qualsevol dieta, l'abús és un problema. Si bé també és cert que una dieta amb un alt consum de productes vegetals sol ser més equilibrada, pot arribar a ser igual de dolenta, de la mateixa manera que una dieta amb consum de carn pot ser equilibrada o no. El més important és consultar un nutricionista en cas de dubte. Però bueno, això ja sabeu,
0: no,
1: s'acaba.
0: No, no s'acaba el capítol d'avui.
1: Però no marxem encara.
0: Que hem de donar resposta a la pregunta. És necessari rentar els ous de gallina abans de consumir-los?
1: I les respostes són A, sí, elimines els microorganismes, no, no serveix de res, i C, no, i a damunt és contraproduent.
2: I la resposta correcta és...
1: La C.
0: Wow,
2: vale.
1: Tenies raó, Mari, tenies tota la raó.
0: Va, així ja ho feien bé, Mari.
1: Per llei, a Europa està prohibit rentar els ous de gallina. Els ous són la menstruació de les gallines.
0: Hòstia, vale? Dit així
1: sona molt bèstia. Però bueno, un ou és un òvul.
0: Sí.
1: Surt per la cloaca, com havíem comentat, i està en contacte amb la femta.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Sigues intel·ligent.
3: Fes volar la imaginació.
4: Sí. Eternament.
1: Ai.
0: L'opció dels que en saben.
5: Ministrius de llars.
6: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
5: Ministrius de llars.
6: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Notícies en xarxa.
1: Connectar els joves i les persones grans, compartir i acompanyar són els objectius de la campanya Grans Lovers, que des de fa 12 anys organitza la Creu Roja Catalunya. L'entitat vol mobilitzar la gent jove perquè comparteixin el seu temps amb les persones grans. Durant el 2025, 716 persones grans van rebre acompanyament per part de 53 voluntaris. Per la Paloma, les estones que passa amb el Samuel són molt importants.
2: Xerrem de tot, s'ha venit molt bé. Desitgem que arribi el dia per poder parlar amb ell, perquè no parlo amb ningú més.
1: Un temps que permet lluitar contra la soledat no desitjada.
3: Per a tu què significa la companyia?
2: Tu ets la meva companyia.
1: Comparteixen experiències, fan activitats i també intercanvien gustos musicals. Però
4: després... Saps quina cançó és?
5: No, no sé quina és. És d'anys passats, no?
4: Sí, sí.
6: Pues era la Bella Lola.
7: Ara quina cançó recomanaries tu?
8: Jo, la Chica Yeye. Yo no te
9: quieres enterar. La Chica Yeye. I no sé qui la canta. No l'escolto normalment, però sé quina és.
10: I quina cançó més recomanes tu, maca?
11: Más cara de Batial.
1: La Sara i la Maria volen deixar un missatge.
7: No només hem compartit música.
10: Hem compartit moments. Nos doneu vida als joves.
7: D'aquesta manera, combatim...
10: La soledat no volguda. Uau! No
12: te
10: quieres enterar.
1: Una campanya que vol implicar els joves perquè destinin part del seu temps a acompanyar les persones grans que estan soles.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

Amb què si ens escoltes? Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals.

0: la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Què dius?
2: Què, què?
1: I tens proves del que dius? Doncs directe al jutjat. No tens proves?
2: No.
1: Doncs a l'infern per ser mala gent.

al meu país, minúscula immensitat, quan el coixí és la sorra i els sostres són els estels i els llençols són dues ales que ens enlairen fins al cel, que bonic és l'Empordà, una meravella. Ja hi som, tot una sorpresa, i per mi ha estat un regal preciós. Que bonic.

0: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
1: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
0: I 100% en català. Et protegim?

0: Això és Ràdio Vila-sacra.
1: El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai.
2: I ara?
1: El secret de l'amor. Ricard, 73 anys. Àngela, 69 anys. 50 anys casats.
3: Vam esperar una miqueta, 3 anys, a poder anar pagant el que devíem, el de la botiga, i cap allà als 3 anys doncs ja vam anar a buscar el nano. Va néixer a la polleria, al tell, tots junts, estàvem els pollastres, els conills i els nanos i nosaltres allà. No ens barallàvem, no. Li agraden els conills i els pollastres com a nosaltres, com que eren els salesians del carrer Rocafort, no era per un estudiant, i es va posar en un taller de carpinteria i va ser fuster. I així van passar el temps, es va casar, i ara, últimament...
4: Falta esport. Quan ja es havia casat, el meu fill va tenir un accident molt fort. No podem parlar de l'accident.
3: No té res a veure, però és que jo tinc una mica de depressió.
4: Nosaltres vam sortir d'una època que no teníem quasi res. Van dir que fer-ho tot nosaltres. Inclús jo anava a casa la meva mare els diumenges a dinar i tenia que portar hasta la safran de l'arròs, vull dir. Bonil, l'arròs, tot. Anava a casa la meva sogra igual, perquè no en tenien. I nosaltres treballàvem, doncs sí, que teníem, doncs per menjar i pagar i això. Vull dir que ara és diferent. A la joventut li han donat tot així en bandeja i no saben el que és patir una necessitat de... No de gana, perquè jo de gana no hi passa gràcies a Déu. La meva mare ha sigut molt treballadora, els meus germans també, jo també, perquè venia del col·legi i feien sobres per poder subsistir i ho fèiem.
3: Respecte a la promesa que agafava i a la dona que agafava, sí, sabia que no m'equivocava. I respecte a la feina, pues, tampoc, perquè jo la veia amb ella i jo sabia que era una noia que responia bé i que s'adaptava bé amb la seva feina, que mai es va queixar de... Perquè, bueno, pensi que nosaltres obríem a les 7 del matí i tancàvem a les 10 del vespre. I vam estar així potser 20 anys fent pollastres a l'as els diumenges. Nadal, Sant Esteve, festes, i havíem de sortir endavant. I ella ens acondava, no? Venia amb mi, conforme, totalment conforme, i així ho vam anar fent.
4: A vegades, alguna vegada hem discutit, perquè van comprar la botiga de Redinar, van fer més gran, van posar com un supermercat, i és que a mi m'agradava estar al dia amb les noies joves que venien a comprar. I deia, aquest producte l'has de comprar perquè a aquestes noies els agradarà i no sé què. I ell a vegades rodinava, no, no, no, això no, que és massa car. Però jo anava amb ell, llavors m'encarregava de comprar tot l'altre, el portava a la botiga i es venia tot. Tot el que sabia modern les venia a la botiga perquè la clienta era molt bona.
3: Jo era més rutinari. Jo sabia que havia de comprar plàtanos, pomes, allà, l'altre, i ja estava. Que havia de comprar tants pollastres.
5: I parlant d'emocions...
6: 7.

0: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
1: I doncs?
0: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
2: No és molt habitual.
0: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
3: I una mica més.
4: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
0: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.

saps qui són? Potser els has vist pel barri. D'esquena costa de reconèixer algú, clar. Segueixes sense saber qui són, oi? Només hi ha una manera de saber-ho. Coneixer-los només depèn de tu. Treu les etiquetes. Descobreix les persones.

0: Segur que sabeu sobradament que el canvi climàtic està comportant un escalfament global a tot el planeta. Però com afecta això a Catalunya? A casa nostra també tenim un canvi del clima? Acabats de sortir del forn, tenim uns nous resultats del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens explica precisament què passa amb el clima aquí. Soc la Verònica Couto, la cap de comunicació del Servei Meteorològic de Catalunya, i m'acompanya en Marc Prohom, cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens explicarà una mica aquests resultats del butlletí anual d'indicadors climàtics que ens presenten l'escenari del clima aquí a casa nostra. Bon dia, Marc.
1: Bon dia.
0: El BAIC, oi? Què és això del BAIC?
1: Doncs el BAIC és un informe, un butlletí que emetem des de l'àrea de climatologia cada any i que és una fotografia el més precisa possible de com està canviant el clima a casa nostra i quines són les tendències que s'estan observant.
0: Quants anys fa que el feu? Hi ha hagut canvis en aquesta trajectòria del BAIC?
1: Doncs el BAIC fa gairebé 20 anys que el fem, des del 2007, i ens ha anat canviant, lògicament, perquè ha anat incorporant noves variables. Al principi eren temperatura i precipitació, però ara ja disposem de més informació i també disposem de més anys de dades. Per tant, tenim una cobertura temporal cada cop més àmplia.
0: I per què és tan important aquest informe anual?
1: Doncs aquest informe el que pretén és fer una fotografia de l'estat del canvi climàtic a Catalunya el més precisa possible, el menys borrosa possible, i per això aquest butlletí vol ser una eina per tots els gestors que fan polítiques d'adaptació perquè tinguin una informació acurada, fiable, i per tant les polítiques d'adaptació siguin més idònies, no? I més exitoses.
0: Ara mateix presentem els resultats de tota l'anàlisi del 2025. Quin seria el gran titular? Què estem veient en el clima a Catalunya?
1: Doncs pràcticament podríem dir que Catalunya és cada cop més càlida, més seca, i gràcies a l'informe d'aquest any també podem afirmar que el vent va a la baixa. Cada cop la velocitat del vent doncs, té una tendència a ser més feble.
0: D'acord. Anem a indagar una mica en cadascun d'aquests casos. De la temperatura. Sobre la temperatura dius que Catalunya cada cop pinta que serà més càlida. Què vol dir això? El ritme està sent molt accelerat?
1: Doncs sí, a Catalunya, com que està inscrit dins de la Mediterrània, doncs és un àmbit on l'increment de temperatura s'està produint a un ritme més accelerat si ho comparem amb el que passa a nivell global. Pràcticament estem parlant de 2 graus d'increment respecte a mitjans del segle XIX. Això comporta, sobretot, que la temperatura màxima és la que s'incrementa a més velocitat i també que tinguem cada cop més extrems de temperatura lligats a nits càlides, nits a dies amb temperatures per sobre els 30 graus, per tant, tota una sèrie d'extrems que cada cop són més freqüents.
0: I és el mateix que està passant a tot el món? Parlaves de la Mediterrània, és el context també global. Com es posiciona Catalunya en aquest sentit?
1: Doncs Catalunya i bona part de la Mediterrània, de la conca mediterrània, està registrant tendències més accelerades. Si a escala global l'increment respecte al període preindustrial està al voltant d'un grau i mig, a Catalunya ja estem al voltant dels 2 graus. Per tant, és un sensiblement superior a aquest ritme d'escalfament.
0: I és un escalfament que només passa a l'atmosfera o també, per exemple, hi ha implicacions al mar?
1: Doncs sí, l'atmosfera lògicament està en contacte amb molts ecosistemes, un d'ells lògicament és el mar, i gràcies a les dades que ens aporta en Josep Pasqual de l'Estartit, amb més de 50 anys de dades, podem afirmar que el mar també s'està escalfant, sobretot la capa superficial, a un ritme força accelerat. A capes més profundes no ho és tant, però sí que està responent a aquest escalfament cap a, doncs, al voltant dels 2 graus d'increment des dels anys 70 del segle passat.
0: També veiem que a nivell europeu els organismes explicaven que s'encadenen anys consecutius on les temperatures cada cop es registren més càlides. És el cas també de Catalunya?
1: Sí, un dels elements més característics dels últims anys és que de manera successiva estem superant 2 graus la mitjana per sobre del període de referència del 1961-1990. Això no s'havia produït abans, per tant estem encadenant 4 anys consecutius i això ens marca doncs, un canvi de paradigma que no s'havia produït fins ara.
0: Aquest augment de temperatures, aquesta calor, té també implicacions en la precipitació? Cada cop hi ha menys pluja? Què hi diu el BAIT al respecte?
1: Doncs respecte a la precipitació, les conclusions no són tan rotundes com amb la temperatura. Sí que hi ha una tendència cap a la disminució, però falta més, podríem dir, significància estadística en aquest valor. Sí que, si ho fem un zoom a l'estiu, la precipitació sí que tendeix a una disminució del voltant d'un 33% des de mitjans de segle XX. I en àmbits geogràfics, sobretot és el Pirineu, el sector que més està registrant aquesta disminució.
0: I està relacionat amb la sequera? O també és menys robusta la dada, o la sequera sí que estem veient canvis, un augment, una intensitat, com en ocasions es diu?
1: Doncs, de fet, és un dels extrems lligats a la precipitació que hi ha més consens que sí, que s'estan incrementant aquest fenomen de les sequeres, que per altra banda és un fenomen propi del nostre clima. Però en els darrers anys, els darrers 50 anys, hem observat que cada cop és més freqüent, són més freqüents els episodis de sequera, duren més, i per contra els períodes humits cada cop són més curts i els superàvits cada cop són menors.
0: Comentaves que per primera vegada s'analitzen les dades de vent. Què ens diu respecte a Catalunya? Comentaves que potser és menys ventós, però què vol dir exactament això? Què estem trobant al respecte?
1: Doncs sí, és una novetat d'aquest any, del BAIC 2025, el fet que hem registrat des de 1998, que comencen els registres homogenis, una disminució tant en les ratxes màximes de vent com en la velocitat mitjana. I es xifra al voltant d'un 5% per decenni de disminució. Un aspecte molt destacat és que els àmbits del país que són més ventosos, com són l'Empordà i les Terres de l'Ebre, cada cop registren menys episodis de vent fort. I això, doncs, està lligat a possibles canvis en la dinàmica atmosfèrica o també una debilitació potser de les brises que durant l'estiu també s'està observant.
0: Hem parlat de temperatura, precipitació, vent, però potser les persones que estan seguint aquesta entrevista es pregunten: a mi això com afecta? Quines implicacions té per la ciutadania aquests resultats del BAIC?
1: Doncs hi ha uns efectes molt clars, sobretot si parlem de l'increment de temperatura i amb la proliferació de cada cop més extrems de calor. Això té un efecte sobre la salut molt evident i que està molt ben estudiat, sobretot en aquelles persones que pateixen certes patologies que estan sotmeses a un risc més accentuat. També s'estan produint canvis en l'agricultura. Lògicament, amb un augment de la temperatura, també els cops de calor que afecta el raïm, per exemple, doncs tens uns efectes molt més forts i que afecten la collita. Molts altres aspectes, lligats amb turisme, per exemple, doncs estan afectats per la dinàmica atmosfèrica, i per tant el BAIC proporciona el màxim d'informació per tenir un lligam entre aquesta tendència observada i quins efectes té en determinats sectors.
0: Entenc que, a més de la temperatura, també hi han conseqüències visibles amb aquesta disminució del vent. Quines serien?
1: Doncs el fet de que tinguem cada cop una velocitat del vent mitjana més baixa comporta que, o pot comportar, que l'eficiència de les brises a l'hora de dispersar els contaminants en episodis de contaminació sigui menys efectiva. Per tant, també tindria un efecte sobre la salut. O també el fet de que tinguem menys brises o que siguin a velocitats més modestes, doncs té menys capacitat de refredar durant l'estiu les brises d'origen marítim. Per tant, sí que té unes conseqüències que anirem, doncs, en els propers bikes confirmant, i poden tenir, doncs, conseqüències més clares.
0: Més enllà dels efectes sobre les persones, en el butlletí anual d'indicadors climàtics del BAIC també analitzeu els efectes que hi ha sobre la fenologia, sobre altres espècies com fauna i flora. Quins són aquests canvis que esteu ara en les dades que us mostren?
1: Doncs gràcies a la FENOCAT, a la xarxa fenològica, podem determinar quins canvis s'estan produint com a conseqüència especialment de l'increment de temperatura. Un dels efectes que estem veient és en determinades espècies vegetals com l'olivera, que s'està avançant a la maduració del fruit. Això comporta un efecte sobretot en l'àmbit agrícola, en l'avançament de la collita, i també en determinades espècies migratòries d'ocells estem veient, per exemple, un avançament. Aquest és el cas de la puput, que s'avança a la seva arribada, doncs, gairebé una setmana i mitja.
0: D'acord. No sé si vols afegir res, Marc.
1: Gràcies, jo crec que està prou bé.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Sí, exacte, a consultar-lo. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Les dades del BAIC que avui hem presentat ja estan disponibles per tothom. Les trobareu a la nostra pàgina web, www.meteo.cat. També al repositori de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, on trobareu tots aquests continguts explicats de manera amena. Moltes gràcies i bon dia.

0: Parc del Canvi. Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: Rondalles del rector de Vallfogona. Va haver-hi un dia que a Vallfogona van haver de fer una gran festa d'església i van fer-hi anar un gran predicador. I vet aquí que el senyor rector, per obsequiar-lo, va fer matar dues perdius. La majordoma les va coure i quan les va tenir cuites se'n va menjar una ella i l'altra un escolar. I llavors ens vàrem pensar, i ara com ho farem perquè el senyor rector no ens renyi? Ja ho sé. Va i crida el predicador i li diu: senyor predicador, senyor predicador, quan vegi que el rector es mola els ganivets, vagi-se'n, que si no li tallarà l'orella. Vet aquí que així que el senyor rector es posa a esmolar els ganivets, el predicador va fugir tota cuita cap al carrer. I l'escolar, que va a veure el senyor rector, i li fa: senyor rector, senyor rector, el pare predicador s'emporta les perdius. I el senyor rector surt i li crida: solament una! De les dues, solament una! I el predicador, pensant-se que li deia que les dues orelles solament se'n deixés tallar una, deia: ni una ni cap, ni una ni cap! Va marxar sense cobrar i no el van veure mai més.
0: Rondalles a peu d'escala, amb Jaume Escala.
1: Rondalla d'enginy. Una vegada, el rector de Vallfogona tenia un escolar molt tonto. I per fer-lo espavilar, li va donar un sac i tres quartos i li va dir: mira, porta'm un quarto d'allò que neda, un quarto d'allò que no neda i un quarto d'aigs. I vet aquí que l'escolar va sortir al carrer i troba un company que li diu: on vas? El senyor rector m'ha enviat a comprar un quarto d'allò que neda, un quarto d'allò que no neda i un aigs. Mira, noi, amb els quartos que tens anem-nos-en a veure i lo demés ja t'ho posaré jo dintre el sac. Quan varen haver begut, li fica dintre del sac una mata de gatosa, un tap de suro i una bala de plom. Arriba a la rectoria i el senyor rector li fa: ja m'ho portes tot bé? I l'escolar li va dir: sí, senyor. Treu el suro, el tira a l'aigua i diu: això és el que neda. Treu la bala, també li tira i diu: això és el que no neda. I ara fiqui la mà dintre el sac. El senyor rector li fica i com que amb la gatosa es va punxar, va fer aigs.
0: Rondalles a peu d'escala.

0: Notícies en xarxa.
1: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
2: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia, Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria.
3: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.

0: Pareu bé l'orella. Firabó.cat. Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
3: De poemes i cançons.

Jaime Gil de Viedma va néixer en una família de l'alta burgesia castellana. Va estudiar dret a Barcelona i a la Universitat de Salamanca, institució on va obtindre la seva llicenciatura. La seva poesia evoluciona en poemes intimistes com Les Afueres o poemes de compromís social com Compañeros de Viaje. Va ser un gran lector de poesia francesa i en particular de Charles Baudelaire. El 53 se'n va viure a Oxford per millorar el seu anglès i poder presentar-se a les oposicions com diplomàtic. La seva vida i el seu treball a les Filipines es reflexen en els seus poemes i en el seu diari, doncs va treballar a la companyia de tabacs familiar tota la seva vida. El 59 publica el llibre Compañeros de Viaje, que conjuntament amb Moralidades de l'any 66 integra una de les seves parts més socials de la poesia. A l'any 1974, Viedma va patir una crisi que el va portar a deixar la seva vida literària i es va refugiar en el nihilisme. No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos, envejecer, morir, era tan solo las dimensiones del teatro. Ya ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: poesiaimés.cat.
1: Que ràpid que s'acaba el que és bo.
2: L'ànima plora. Deixa que l'ànima et plori nit i dia en el teu insomni. Vol protegir-te amb escut de vida d'aquest mal que et castiga. Deixa que et guiï i veuràs que la seva inherent força et porta a veure la teva ombra més enllà dels teus estels. I quan creguis que ha de tornar, veuràs que cap atmosfera et podrà aturar.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: És la llei. És la llei.
1: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
2: Concurs de delictes. Què és? Respon Marc Molins, doctor en dret i advocat penalista del despatx Molins París.
3: És a dir, en definitiva, el que representa és que tenim o una o més d'una acció, però en tot cas més d'un resultat delictiu. I el que pretén la teoria dels concursos és resoldre amb quina pena li és d'aplicació en aquesta persona que ha pogut cometre una o diverses accions amb un o més d'un resultat.
2: Quants tipus de concursos de delictes hi ha?
3: Bàsicament hi ha tres tipus de concursos. Hi ha el concurs real, el concurs ideal i el concurs medial.
2: Concurs real, en què consisteix?
3: Que diversos fets delictius donen lloc a diversos resultats. Això és el més habitual i el que diu el Codi Penal és que s'han de sumar les penes de cadascun d'aquests fets delictius. Per tant, és una estricta addició aritmètica de les penes.
2: No escurces la pena, doncs?
3: Hi ha uns límits temporals, que són els límits màxims de compliment contemplats al Codi Penal i a la Constitució, però en tot cas no escurces. A través del concurs real el que fas és sumar responsabilitats.
2: Pot posar un exemple?
3: Seria el cas, per exemple, d'una persona que comet un robatori i a posteriori en el context de la fugida roba un segon un vehicle per fugir i comet un atropellament i mata una persona. El que faria més, en la mesura en què hi ha diverses conductes li aniríem, i diversos resultats, aniríem sumant les conseqüències de cadascuna d'aquestes conductes i de cadascun d'aquests resultats.
2: Parlant de penes, però, què és això de la triple de la major?
3: Un delicte, per exemple, castigat fins amb un topall amb un màxim de 4 anys de presó, si s'hagués comès 10 vegades aquell delicte, a priori la pena que li seria d'aplicació seria de 40 anys, és a dir, 10 per 4, quan apliquem el delicte continuat establim un topall màxim, que és el triple de la major, en aquest cas 3 per 4, 12.
2: Com es calculen les penes quan es tracta d'un concurs ideal?
3: En la mesura en què hi ha una acció i dos resultats, el que diem és que estaríem davant d'un concurs ideal, i per tant el que fem és agafar el delicte més greu o aplicar la pena del delicte més greu a la meitat superior. És a dir, no és una suma, no sumaríem uns danys i unes lesions, el que faríem és buscar quin és el delicte més greu, en aquest cas les lesions.
2: Quin és el tercer concurs de delictes?
3: Ja és el concurs medial, que és quan amb una sola acció també es cometen diversos resultats o es produeixen diversos resultats, però un d'aquests resultats és un mitjà necessari pel delicte que pretenia cometre el subjecte.
2: Pot posar un exemple d'aquest concurs medial?
3: L'exemple clàssic seria quan una persona falsifica un document per cometre una estafa.
2: En definitiva, doncs, el Codi Penal preveu tres concursos de delictes. El més habitual és el concurs real, en què la persona comet diversos delictes amb diversos resultats i té un límit en el compliment de la pena. Després hi ha el concurs ideal, és a dir, que amb una mateixa acció es cometen diversos delictes. I el darrer és el medial, quan una sola acció deriva també en diversos delictes, però un d'aquests delictes és imprescindible per cometre l'altre. En aquests dos darrers concursos només es condemna pel delicte més greu.
4: Oh my God!
5: I parlant d'emocions.
6: 84.
7: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
2: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura, i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
1: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament del cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
3: Potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
4: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: Què en saps de la Rosa dels Vents? Coneixes tots els vents que tenim a Catalunya? Doncs a Ràdio Vila-sacra te'ls expliquem un a un, de tant en tant, amb una sardana.

Seguim amb la rosa dels vents i toca ara el vent del sud o el vent de migjorn. Relacionat amb Meridia, s'indica el punt del migdia solar. El seu nom prové dels termes mig i jorn, és a dir, al migdia, en al·lusió al pas del sol per la meitat del seu curs, per tant, quan el sol està ben bé al sud. És un vent que ve, per tant, del sud i que representava Manuel Oltra perfectament el 1975 amb la seva sardana Migjorn que escoltem a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya en el disc Manuel Oltra Sardanes. Escoltem Migjorn de Manuel Oltra.

0: Vine a gaudir de la castanyada a Vilasacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vilasacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
3: Home, sí.

0: Imagina una ciutat de proporcions humanes.
1: Coneguda arreu del món.
2: Imagina-la situada entre el mar i la muntanya.
3: Ben comunicada i sempre connectada.
4: Imagina una ciutat de pas i d'acollida.
5: Amb talent per encarar els reptes.
6: Una ciutat arrelada al passat.
7: I projectada cap al futur.
8: Figueres, possiblement la millor ciutat del món.
9: Un viatge en el temps.

0: El millor que pot oferir la vida és satisfaccions, bones sensacions. No et sembla, tu? És complicat trobar allò que ens ompli de forma contínua 24 hores al dia, no? Allò que diguis, aquí em quedo i d'aquí no em mou ningú. Perquè segurament amb el pas de les hores, dels dies, dels temps, pot fer-se monòton. I llavors, a més, de monòton pot fer-se pesat. No tens aquesta impressió, tu? A mi també em passa. Jo el que faig és connectar amb Ràdio Vila-sacra i desconnectar de la monotonia, deixant-me portar pels experiments radiofònics que, a més de portar-me a una altra dimensió, em reconforten l'ànima. Escolta.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Una notícia destacada cada quart d'hora.
3: És Ràdio Vila-sacra.
4: Fil musical de matí, migdies, tarda i nits.
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Curiositats, humor, cultura, varietat 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores. 24 hores.

La xarxa. Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: ara farem un petit experiment.
1: Eh? Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Jo tinc la segona filla que viatja molt per assumptes de feina i té un inconvenient. Bé, no té un inconvenient, l'inconvenient el tenim nosaltres. Ara mateix està a Montreal, va arribar-hi ahir, i esclar, a l'arribar, doncs sempre diem quan arribis, truca, i quan, bueno, diguem, i quan surtis de Londres, ella viu a Londres, també truca, i cap problema. Però quan va arribar a Montreal, i això li va passar també a començaments de mes que estava a Buenos Aires, total, que arriba des de dintre l'avió o des de l'aeroport, té wifi, però quan surt al carrer no té wifi, fins quan arriba a l'hotel. I esclar, estic parlant del Canadà, vull dir que o de l'Argentina, que són països avançats, no acabo d'entendre. Sorbet de raïm al cuantro. Això és un postre deliciós. Vale? Apa, Xavier.
0: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.

0: ¡Voilà! De unido. Com m'agraden els actes i els concerts a l'aire lliure, sobretot quan fa bon temps i és festa major. El que no m'agrada tant són els food trucks. M'encanta que hi hagi menjar al carrer dins un camió de cuina sobre rodes, però tenim una proposta en català per aquest anglicisme. No la coneixeu? Ens anem lamentant pels racons perquè sempre anem a remolc del que fa l'anglès, però quan ens posem creatius tampoc en fem cas. La proposta és... Furgoteca! Espectacular! Una paraula formada a partir de furgoneta i teca. Furgoteca! La fusió dels dos mots és un recurs que fa servir molt l'anglès, però també ho fem en català. En català tenim des del tradicional cantautor, del cantant i autor, fins al més recent, Pizzendres, l'etiqueta que ha fet furor a xarxes de penjar una pizza a Twitter els divendres. Teca ens hi va la mar de bé. És un mot col·loquial en català per anomenar el menjar. Quin gran invent, la teca de la furgoneta. No té res a envejar el food truck. Furgoteca és curt i transparent, ideal per començar-lo a promocionar i fer cartells des d'ara mateix. Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca! Furgoteca!
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

A Cellers Maset sabem que ara valora més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Cançó d'un doble amor, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner. Notícies en xarxa.
1: Inundacions, filtracions, mobiliari malmès i electrodomèstic i cotxes espatllats són els sinistres més habituals després d'un fort temporal de pluges intenses i torrencials. El primer pas, tan bon punt se'n té coneixement, és notificar-lo a l'assegurança. Carlos Solís, assessor jurídic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona.
2: El més important és comunicar el sinistre. Si té un corredor d'assegurances, un agent d'assegurances, que l'informi el més aviat possible i, si és possible, que faci fotografies, vídeos dels danys i que guardi tots els justificants o factures en el cas de que hagi hagut de realitzar alguna actuació urgent.
1: Ràdio Cal comprovar l'abast i els capitals contractats a la pòlissa, si està inclosa la cobertura de danys atmosfèrics i els llindars d'intensitat de pluja exigits per activar-la, així com els límits econòmics establerts, és a dir, l'import màxim que l'asseguradora assumirà pel sinistre emparat. Pel que fa als comerços i les empreses de les comarques més colpejades, des de la PIMEC asseguren que 3 de cada 4 han patit afectacions de manera directa o indirecta, i de les afectades, el 80% n'han hagut d'aturar o reduir l'activitat. Moisès Bonal és director d'Estudis i Anàlisi Econòmica de la PIMEC.
3: Nosaltres hem fet una estimació en la que ens surt que els aiguats han tingut un impacte econòmic de 117,5 milions d'euros sobre les empreses, bàsicament de 5 comarques analitzades a fons, que són el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
1: Només en danys materials, les pèrdues fregarien els 29 milions d'euros. Per això, la patronal considera insuficients els 5 milions d'euros en ajuts directes del primer paquet de mesures que ha aprovat el govern català per a fer front als danys de la tempesta.
0: Agència Catalana de Notícies.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

El juliol de 1837, el promotor musical i fabricant de pianos francès Camille Pleyel va decidir fer una curta estada a Londres. El motiu era bàsicament allunyar-se de l'escàndol provocat per la ruptura del seu matrimoni, el tema de conversa preferit a París des de que les ja conegudes infidelitats de Marie i la seva esposa havien arribat a un nivell insuportable en fer-se públic el seu afer amb el gran Franz Liszt. Pleyel buscava així uns dies de tranquil·litat en una ciutat on passés més desapercebut, aprofitant ja de pas per visitar amics i assistir a alguns concerts. D'aquesta manera va ser convidat a una ballada privada a casa del prestigiós fabricant de pianos Broadwood, on els assistents podien provar a més els instruments. Pleyel s'hi va presentar acompanyat d'un amic pianista que es feia anomenar Fritz i que no va obrir la boca en tot el sopar. Després que diversos convidats fessin interpretacions de gran bellesa en els pianos Broadwood, en un moment donat, l'acompanyat mut de Pleyel va demanar el seu torn. Es va asseure davant del piano i va començar a tocar.

No havien passat ni uns segons quan els assistents van començar a xiuxiuejar. I mentre sonava la música, algú va reconèixer el tal Fritz. Chopin! És Chopin! Aquella delicadesa infinita, aquella puresa del so, la llibertat de la mà dreta volant sobre les tecles i sobretot una música celestial inconfusible van delatar la identitat del misteriós pianista. Efectivament, qui havia sentit tocar aquell home mai més l'oblidava. Era el pianista més preuat de França i el que menys es prodigava en públic. Sentir-lo era gairebé un miracle inesperat, i aquell dia el públic britànic va tenir el gran privilegi de reconèixer les mans i l'art de Frédéric Chopin.

Doncs bé, amics i amigues, aquesta anècdota demostra el punt de passió que desencadenava el talent de Chopin, un artista únic i un personatge clau per entendre els valors del romanticisme. Avui, doncs, farem el nostre viatge resseguint la vida i la personalitat d'aquest pianista i compositor excepcional, deixant-nos portar per la poesia feta notes d'aquest geni del piano. Avui, doncs, més que mai, gaudirem de la bona música.

Quan Chopin tenia 20 anys, ja era vist a Varsovia com un geni indiscutible. Autèntic nen prodigi del piano, tota Polònia parlava d'aquella jove promesa que acabava d'estrenar dos concerts per piano i orquestra d'una bellesa pertorbadora i amb un estil tan personal que no hi havia igual a Europa. Som a l'any 1830 i Varsovia és una autèntica olla a pressió a punt d'esclatar. I això perquè el tsar Nicolau de Rússia s'ha autoproclamat rei de Polònia i ha imposat una brutal repressió contra el poble i la cultura poloneses. Just en aquest moment, Chopin decideix marxar de la ciutat, tot i que la causa del viatge no és pas política, sinó artística. Tant el seu pare com els seus mestres saben que, per triomfar internacionalment, ha de fer el salt a les grans capitals europees, com Viena, Dresden o París.

Chopin, de caràcter extremadament sensible i melangiós, tenia molts dubtes, tenia por de marxar i va anar retardant el viatge durant setmanes, fins que finalment es va fixar el matí del 2 de novembre per a la seva partida en carruatge.

Quan el carruatge de Chopin sortia de Varsovia a direcció a la frontera, es va aturar de sobte. I la raó és perquè allà l'esperava una sorpresa, organitzada pel seu estimat mestre, Josef Elsnert, que anava acompanyat d'un nombrós grup d'amics i de companys d'estudi que li van dedicar un cant d'acomiadament mentre l'abraçaven. Tot i que deixes la teva terra, el teu cor sempre serà amb nosaltres, deia la lletra. I li van lliurar una urna de plata que contenia terra polonesa i li van demanar que allà on anés mai oblidés d'on venia ni deixés d'estimar la seva pàtria. Chopin va pujar al carruatge emocionat i va estrènyer aquella urna contra el pit. I així va ser. Chopin va conservar aquella urna la resta de la seva vida.

L'1 de març de 1810, Frédéric Chopin va néixer en una casa de la petita ciutat de Zelazowa-Wola, a pocs quilòmetres de Varsòvia. La seva mare era de la noblesa polonesa vinguda menys i el seu pare, un emigrant francès. Els dos treballaven com a part del servei a la casa on vivien, la casa del comte Scharwenck. Més endavant es traslladarien a la capital, Varsòvia, on el músic viuria la seva infantesa. Anys més tard, Chopin li confessaria a George Sand que ell havia crescut com si fos en un bressol sòlid i tou, sota la mirada afectuosa de la seva mare, que seria l'única passió de la seva vida.

El petit Frederic va aprendre a tocar el piano abans que escriure, i els seus dots innats eren tan extraordinaris i evidents que els pares el van portar sota el mestratge del millor professor de Varsovia, Joseph Elsner. Allà es va empapar de la música de Bach, que li donaria el sentit de l'estructura, i va assistir també a un concert dels 10 que va donar el mític violinista Paganini a Varsovia. I tal com li va passar a Schumann i a Liszt, aquest va ser, diríem, el moment del clic. En aquell moment va canviar per sempre el seu concepte de la música. Adoptaria, evidentment, el virtuosisme com a eina potentíssima, però només com a eina, mai

0: Tu compleixes ara la determinació del teu destí. Però no oblidis els qui t'estimen aquí. A l'estranger et valoraran com a artista, però mai t'estimaran com nosaltres.
1: A l'estranger mai t'estimaran com nosaltres, escriu Constanza Gladkowska a Chopin quan ell marxa cap a Viena. I és a Constanza a qui Chopin dedica el meravellós segon moviment del concert per piano en fa menor. Ella, Constanza, va ser el primer amor de Chopin, un amor platònic i que el músic va mantenir en secret durant mesos. Això tot i l'intercanvi d'anells que es van fer quan ell marxa de Polònia.

0: Sentíem el moviment lent del concert en fa menor, el primer que va compondre el nostre protagonista i que és també una dedicatòria íntima a Constanza Gladkowska, el seu primer amor. Anys més tard, aquesta mateixa obra li serviria per presentar-se públicament a París i obrir-li de bat a bat les portes de la vida artística de la ciutat.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Chopin va abandonar Polònia el novembre de 1830, pensant que seria un viatge provisional. Però només tres setmanes després va esclatar la insurrecció a Varsovia contra l'opressió russa. Lluny de la pàtria i patint pels seus, el compositor passa una etapa poc acollidora a Viena i a Dresden. Finalment, en un hotel de Stuttgart, rep la notícia de que aquella revolta polonesa està totalment esclafada. Cau llavors en una profunda depressió i escriu en un diari ple de reflexions desoladores i amarat de ràbia continguda, concep el seu cèlebre estudi revolucionari.

aquesta ràbia xupiniana de l'estudi 12, anomenat revolucionari, no només és patriòtica, és també el sentiment d'impotència de no poder fer més pel seu país, tal com ell mateix explica, i potser per un pressentiment també, pressentiment terrible, que finalment es convertiria en realitat, i és que potser mai més tornaria a veure la seva terra.

l'hotel de Stuttgart, Chopin reflexiona sobre la mort i té la sensació de que els humans som autèntics cadàvers vivents. I és que ell se sent així, com un mort en vida que deambula mecànicament. Anys més tard, George Sand s'adreçarà a ell, amb sorna amb ironia, com el meu petit cadàver. En tot cas, Chopin repeteix que si alguna cosa manté la seva pròpia identitat, és allò que ell anomena el meu cor, que ell identifica amb el seu autèntic jo, més enllà del cos mortal. Aquests, doncs, són pensaments que avui en dia podrien semblar exageradament tràgics, però que eren moneda de canvi entre poetes i, en general, les esferes romàntiques noucentistes.

Sentíem el nocturn número 13 en do menor, un dels nocturns potser més dramàtics escrits per Chopin, on la música, que hauria de ser tot placidesa i felicitat nocturna, està més aviat coberta d'ombres i de sentiments passionals, sentiments que podríem identificar amb aquells dies foscos en què el músic es planteja el sentit de la vida i fins i tot la seva fe. Abans comentàvem que el primer amor de Chopin, tot i que platònic, va ser la jove Constància Gladkowska, una relació estroncada en deixar Polònia. Els altres grans amors de la seva vida serien Maria Wodzinska i George Sand, com segurament tots sabeu. A Maria, potser la dona que Chopin va estimar amb més passió, la coneixia des de petit, però va ser quan la va retrobar el 1835 a Dresden, aprofitant un viatge que va fer per veure els seus pares, quan va coincidir amb ella. Chopin tenia 25 anys i ella ja no era una nena, era una vella dama d'alta societat.

Frederic es va enamorar bojament de Maria en aquell moment i l'amor li va ser correspost. Tot i això, tot i l'intercanvi d'anells que es van fer i fins i tot els plans d'anar junts a París, la família d'ella va anar frenant subtilment l'enllaç, posposant-lo fins a que s'acabés en via morta. I tot això perquè, evidentment, considerava que una dama noble mereixia un partit molt millor que un simple pianista, per bo que fos. D'aquell amor que destrossa Chopin quan ja veu que és totalment impossible, en queda, això sí, un testimoni musical, el vals que li dedica a Maria, aquell que avui es coneix com el vals del comiat.

Explicava George Sand a les seves cartes la facilitat innata amb què a Chopin li afloraven les idees musicals. Un breu passeig pel jardí o uns moments de reflexió es veu que li eren suficients per posar-se davant del piano i crear una peça nova i meravellosa. Però també explica a continuació com això era només l'inici d'un calvari de patiment i de perfecció. Chopin analitzava llavors compàs per compàs, nota per nota, tatxava, revisava, polia amb obsessió. No donarà mai una peça per acabada fins que no estigui absolutament convençut que fins al més mínim detall és el seu lloc.

I és que Chopin no només és un músic, un bon músic, no només és un bon pianista, és un gran virtuós. I no només escriu música, és un gran compositor. I com va dir anys després el Premi Nobel André Gide, Chopin és més que això, encara és un verdader artista que crea un art sublim, on quan ell mateix l'interpreta es produeix un fenomen inexplicable, com si un ésser sobrenatural extragués aquella música d'un lloc que és més enllà del temps i de l'espai.

Sentíem a Vladimir Ashkenazy interpretant l'esquerzo número 2, escrit el 1837 i dedicat a la comtessa Adele Fürstenstein, i que, segons Schumann, és una autèntica epopeia romàntica feta música. Schumann diu que aquesta peça és equiparable a un poema de Lord Byron, combinant una passió desbordant amb tendresa i lluny de la imatge lànguida que sovint es té del compositor polonès.

Frédéric Chopin va arribar a París la tardor de 1831. Allà va buscar el seu lloc a la societat de forma tenaç, fins i tot construint d'ell mateix una imatge. Una imatge, en aquest cas, propera al dandy, que era, diguem-ne, el personatge característic dels salons francesos. Doncs bé, a partir d'aquell moment, Chopin només apareixerà en públic impecablement vestit, amb els seus guants, bastó i barret de copa. Per entrar a formar part de l'elit, calia vestir com ells, va pensar.

A París, el pianista es delecta amb la riquíssima vida musical de la ciutat. Va al Teatre dels Italiens, a l'Òpera Còmic, coneix a la Malibran, a Franz Liszt, a Meyerbeer, a Berlioz, a Heinrich Heine, a Delacroix. Tots ells passen a formar part del seu cercle íntim i, sobretot, l'escriptora del moment de qui tothom parlava, la indomable aristòcrata Aurore Dupin, a qui coneix en una festa organitzada per Liszt, una dona que es vesteix d'home, fuma cigars i es fa dir George Sand.

el 1832, Chopin debuta a la sala Pleyel de París amb un èxit esclatant i de cop esdevé un personatge absolutament admirat entre l'elit cultural de la ciutat. Ho fa tocant un dels instruments de la companyia Pleyel, com farà a partir de llavors en gairebé totes les seves aparicions en públic. Aparicions, val a dir, escassíssimes i sol·licitadíssimes per excepcionals, degudes a l'aversió terrible de Chopin a tocar en públic.

I mentre sentim la Verses opus 57, interpretada precisament en un dels pianos Pleyel que va ser propietat de Chopin, que ell va tocar i que encara es conserven, fixeu-vos, m'atreveixo a fer una afirmació que potser us sorprendrà. I és que crec que Chopin va ser un autèntic influencer del piano del segle XIX. Ell estava enamorat d'aquests instruments Pleyel pel seu so avellotat, gens estrident, uns pianos que permetien infinits matisos i tots els ingredients del que podríem dir el so Chopin. I Pleyel li proporcionava constantment modificacions, millores, nous pianos perquè els provés. Fixeu-vos, entre 1839 i 1847 en va tenir fins a 22. Frederick els tocava uns dies i emetia el seu veredicte tècnic per millorar-los. Però el millor ve ara. Cada piano tocat per Chopin es convertia en or, en una peça cobejada que doblava ben bé el seu preu de venda. Això augmentava els ingressos de Pleyel, feia créixer el mite de Chopin i, a canvi, el compositor se n'enduia el 10% de la transacció. No us sembla que és alguna cosa similar al que fan els influencers? L'aspiració de Chopin és la música a un nivell universal, però el seu interès autèntic és aquell trosset de terra que enyora, que mai ha desaparegut de la seva ment i que ha anat transformant en una visió més universal. Robert Schumann.

Tret dels dos concerts i les quatre sonates, quatre balades i quatre scherzos, l'obra de Chopin és tota una exploració mestra de les petites formes, com el nocturn, per exemple, que ell no inventa, però que porta fins als màxims nivells d'expressió, i sobretot les formes que l'apropen a l'ànima polonesa, com les masurques i les poloneses. Són 59 les masurques que escriu Chopin al llarg de la seva vida, unes peces curtes i intimistes que podríem interpretar, si em permeteu la llicència, com petites escenes de la vida quotidiana de la seva terra. De poloneses en va escriure 23 i potser contenen la vessant més heroica, més reivindicativa d'aquest amor per la pàtria, d'allà on el seu cor mai s'havia d'allunyar. Polonesa, una dansa molt popular a les cases nobles del segle XVIII, estava ja passada de moda en temps de Chopin. En canvi, ell la pren gairebé com una bandera i transforma aquella simple dansa de festeig en una eina patriòtica tan potent com n'hi ha hagut poques a la història de la música.

Sentint la polonesa de Chopin, em sembla sentir canons que ressonen sota les flors. Això va dir Robert Schumann referint-se a aquesta magnífica obra que és pura energia, pur patriotisme, però absolutament amarat de poesia romàntica. Sentíem la polonesa en la bemoll major, anomenada Heroica, interpretada per Emil Gilels. La música de Chopin sempre té els ornaments justos, bellíssimament escollits, tal com si fossin elegants perles o daurats. Robert Schumann.

Els ingressos de Chopin venien de les classes i no eren poca cosa, no eren pocs ingressos. Però la rutina de la docència amb alumnes, diguem-ne que irregulars, i la vida social de París el fatigaven i no li deixaven espai mental per fer brollar noves idees musicals, per escriure nova música. En aquell moment, doncs, conèixer George Sand li va proporcionar indirectament, ni que fos, aquell espai de repòs que necessitava, i no tant per la relació amb l'escriptora, sinó pels estius que va passar amb ella a Nohant, la gran casa familiar de Sand, on tenia tota la pau i tot el temps del món.

Van ser 7 estius entre el 1839 i 1846 en els quals, a banda dels sopars amb amics, disposava del repòs que demana la creació. Més d'una tercera part de les obres que va escriure Chopin en la seva vida van ser concebudes en aquella mansió envoltada d'amplis jardins, una mansió que compartia amb Delacroix, a qui considerava amic i, a més, el prototip d'artista romàntic, amb Pauline Viardot, amiga íntima de la parella, molt amiga de Chopin i amb qui passava hores llegint partitures i parlant de música, i ocasionalment amb altres personatges com Liszt, la seva germana Ludwika, a banda, esclar, de la Sand i del seu fill Maurice. Van ser, doncs, aquests uns anys de relativa felicitat, a pesar de la salut cada cop més feble del músic, amb la tuberculosi estrenyent-li el pit.

Tret del fatídic hivern a Mallorca que només li va portar un empitjorament de la salut, els anys que va compartir amb l'escriptora van ser els millors de la seva vida. Escriu molt i tatxa encara més, escrivia George Sand a la germana de Chopin mentre ell treballava en una de les seves darreres obres, la sonata per a violoncel, dedicada al seu amic Auguste Franjombe. Tots dos l'estrenarien en el darrer concert públic de Chopin a París, on el polonès va aparèixer encorbat i feble, però encara capaç d'interpretar la seva part a la perfecció.

No es conserva ni una sola carta d'amor entre Chopin i George Sand. És veritat que ell en va destruir moltes. En qualsevol cas, la seva va ser una relació d'estima, amb més admiració, probablement, que passió. Els comentaris irònics de l'escriptora, que anomenava el pianista Chopinet o el meu petit cadàver, no traspuen precisament enamorament passional, sinó més aviat una convivència quotidiana. Sigui com sigui, la relació va durar 9 anys, durant els quals Chopin va gaudir també dels cercles més selectes de l'Índia.

Aquella urna de plata amb terra de Polònia que l'any 1820 li van regalar a Chopin als seus amics, efectivament va viatjar amb ell tota la vida. La va tenir damunt del piano a Viena, a París i a cada lloc on va viure durant 19 anys. I el 1849, després del seu funeral a l'església de la Madeleine de París, els seus amics van obrir l'urna i van escampar aquella mateixa terra polonesa sobre el seu fèretre,

Chopin va morir la matinada del 17 d'octubre de 1849 a l'edat de 39 anys. Acompanyant-lo en els seus últims minuts, a banda del seu metge personal i un sacerdot, hi havia la seva germana, Ludwika, Solange, la filla de George Sand, i una princesa polonesa que s'encarregaria de les despeses de l'enterrament. El cos de Chopin descansaria per sempre a París, la terra del seu pare i la que li va donar fama universal. Però per als polonesos la connexió emocional amb la terra estimada es considerava que era a través del cor, una idea que el mateix Chopin subscrivia. I en un gest que probablement el mateix músic hauria provat, la seva germana Ludwika es va encarregar que el cor de Frederic fos extret del seu cos i conservat en líquid, diuen que encunyat, per ser transportat fins a la seva estimada Polònia, on seria dipositat. Així es va fer i avui es pot veure el pilar que conté a la nau central de l'Església de la Santa Creu de Varsòvia. Ell sempre ho va afirmar a les seves cartes, diaris i converses amb els amics. El meu cor és a Polònia, deia. I ara aquell somni, aquell motiu per viure, es faria realitat per sempre.

Estimats i estimades, avui ja veieu, ens hem deixat emportar, arrossegar, diria jo, per aquest personatge que va ser alhora pianista insuperable, compositor original, dandy com pocs, persona hipersensible, poeta de les notes, influencer dels primers, amant també, però sobretot un home que va estimar i va enyorar la seva terra. Nosaltres agraïm a aquest immortal polonès que sapigués transformar la seva infinita nostàlgia en una de les músiques més boniques mai escrites. I a vosaltres us agraïm, com no, la vostra atenció. En Pere Sánchez, al control de so, i qui us parla, Lluís Bonamusa, us desitgen el millor i que el vostre cor sigui allà on hagi d'estar. I si pot ser, envoltat de bona música.

0: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
1: Bona nit.
2: De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Comença Arrela. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: els molls i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que avui la dedicarem a parlar de la campanya de verema d'Estamariu. A l'Alt Urgell, per fer un balanç de com ha anat i dels reptes que afronta ara la Fundació Planes Corts de cara al futur. A més, en aquesta edició d'avui també parlarem de la manifestació convocada pel proper dia 9 d'octubre per part del sindicat agrari JARC, i l'Eric López ens aproparà la solidaritat amb la natura, perquè realment som conscients de l'impacte ambiental que té reciclar la roba. Ho descobrirem en aquesta Arrela d'avui. Comencem.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Aquests dies ha estat notícia.
1: I com dèiem en aquesta edició de l'Arrela, volem parlar també de la verema de les vinyes d'alta muntanya. Per això, que ens acompanyi al programa d'avui és el David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts. Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Quina característica, podríem dir, ha estat la que ha marcat la verema d'aquest any?
4: La verema d'aquest any, la característica ha estat que... Bueno, ha estat una bona collita. Possiblement ens ha patit una miqueta la sequera i se'ns ha avançat degut a les altes temperatures, que vol dir que la fermentació... Bueno, fermentava ràpid el raïm i l'havíem de collir abans del que és el normal. Això bàsicament ha sigut el que ens ha passat. I les feres. La fauna ens ha donat una mica de feina aquest any.
1: Sí, després parlarem de la fauna, però centrant-nos en la calor, és un fet que s'està reproduint i repetint estiu rere estiu. Aquest any s'ha notat més per alguna casualitat en concret?
4: S'ha notat més aquest any, perquè aquest any les temperatures han sigut molt més altes aquí de la muntanya de dia, i això ens ha produït aquesta maduració prèvia del raïm. Bàsicament ha sigut aquest any.
1: Quantes setmanes o quants dies s'ha avançat?
4: Se'ns ha avançat al voltant d'uns 15-20 dies aquest any la collita.
1: Déu-n'hi-do, i això, l'impacte que acaba tenint, quin és?
4: No, de fet, l'impacte que acaba tenint és que has de córrer abans d'hora. Les previsions que tens de collita, doncs bàsicament el problema és que tu has de controlar molt l'estat del raïm, i clar, aquestes maduracions tan prèvies no t'ho esperes, i llavors has d'accelerar el procés de recol·lecta. Una infraestructura, una logística que tenies preparada cap a l'octubre, doncs l'has d'avançar. Et fa córrer, més que res és això. Res més, no ens afecta res més, només que els controls els has de fer abans.
1: I parlàvem també de la fauna. Què ha passat amb les feres?
4: Home, doncs que aquest any el fet d'estar en alta muntanya, plagues, el que són plagues de fongs, o no en tenim, però sí que tenim plagues com els senglars, els teixons, les guineus, que la que troben fruita dolça a alta muntanya, un lloc on no n'hi ha, doncs entren, i és complicat, és complex, sí, se'ns ha complicat.
1: Parlem de xifres també, que als periodistes ens agrada molt intentar posar xifres. Aquesta campanya, quines serien les més destacades?
4: Aquest any la més destacada és que respecte a l'any anterior, que va ser el primer any que vam fer collir, que va ser una mica per fer homenatge a en Joan Planes, fundador de la fundació, doncs vam voler fer la primera collita de raïm. En el referent al blanc, aquest any hem collit 3 o 4, 4 vegades més que l'any anterior. Ens hem arribat cap als 515 quilos de Sauvignon Blanc, i el Pinot Noir ens han anat cap a... Teníem una previsió sobre els 1.100 quilos de Pinot, que era el doble de l'any anterior, però ens hem quedat sobre els 800-900 per les plagues aquestes que hem tingut.
1: Perfecte, per tant sí que en còmput global, bona campanya, bona verema.
4: Bona campanya, ens anirem que entre les 1.200 ampolles de vi aquest any. Sí, sí.
1: Perfecte. I alguna novetat, per exemple, d'incorporació al mercat o algun projecte en què estigueu treballant?
4: Estem treballant en dos projectes actualment. Primer, la introducció, aquesta collita d'aquest any la introduirem en el mercat ja. La idea, ja estem fent una xarxa comercial per vendre el vi purament el que és a la comarca de l'Alt Urgell. L'objectiu de vendre a l'Alt Urgell és perquè volem generar orgull de pertinença a la comarca, tindre un producte orgull de la comarca, i que qui millor no defendrà el producte que la gent de la comarca, és l'objectiu bàsic. I l'altre projecte que estem ja començant és la plantació d'una hectàrea i mitja més a 1.000 metres, d'altres varietats, per a veure com es comporten, i planificant a futur la tercera partida de vinya a 1.500 metres d'alçada.
1: Quines altres varietats serien?
4: Les noves varietats, així com tenim el Sauvignon Blanc i el Pinot Noir a les hectàrees que estem produint ara, les noves varietats que nosaltres ens estem plantejant plantar i que estem en projecte és la Garnatxa Blanca i la Garnatxa Negra, el Sirà, el Riesling, i tenim després el Chardonnay, perquè volem mirar d'elaborar algun tipus d'escumós.
1: Perfecte. Quin repte us suposaria poder incloure-les totes, poder afegir-les totes?
4: El repte és veure com es comporten aquestes varietats en cultius en vinyes d'alçada, perquè tu pensa que les vinyes que hem de treballar en aquest tipus de territori aquí al Pirineu són vinyes de cicle curt. Llavors volem veure com aquestes vinyes que tenen el cicle una mica més llarg que el Pinot Noir i el Sauvignon es comporten. El repte és aquest, bàsicament.
1: Perfecte. Quan parlaves de la incorporació al mercat, quines traves o quines dificultats us trobeu a l'hora de voler fer aquest pas?
4: Home, de moment tot han estat facilitats, la veritat. Uh-huh. Ens ha sigut una mica complicat el tema administratiu de legalitzacions per poder embotellar i ficar el producte al mercat, però un cop hem trobat el camí, que la veritat que ens ho han ficat fàcil, la gent ens ha ajudat molt, cap problema, vull dir, surt tot facilitat, la gent està disposada, té ganes de producte al territori.
1: Perfecte. Teniu la sensació que estem guanyant consciència entre tots dels productes de proximitat, dels productes de territori, o encara queda molta feina per fer?
4: Jo crec que comença a tindre la gent sentiment, o sigui, la gent vol producte de proximitat. La gent estima el producte de proximitat. I si el producte de proximitat el comercialitza gent del territori, tot és molt més senzill. La gent sent orgull de pertinença al territori i la gent comença a entendre. Ara, avui en dia, tu te'n vas a qualsevol lloc a prendre un restaurant i el primer que pregunten o que t'ofereixen ja és el vi de la terra, del lloc on hi viuen. No vol dir que això comença a quallar. I és interessant. Això és bo pel país.
1: Aprofitant que avui podem parlar amb el David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts, també volia preguntar-te pels reptes i objectius de futur de la Fundació. Per on passarien?
4: Bé, els reptes de futur és consolidar totes les inversions que tenim engegades a dia d'avui, és consolidar el tema de la vinya, consolidar el nou projecte que tenim en ramaderia, que és introduir una raça nova que té més qualitat, més valor afegit en la qualitat de la carn, i que s'alimenta bàsicament de pastura, no s'engreixa amb pinsos, per tant podem mirar de recuperar pastures perdudes. I l'altre repte és posar en marxa que la comunitat energètica ens funcioni, la planta de biogàs poder posar en marxa, que en abans de 15 dies en principi ja començarem a subministrar energia als membres de la comunitat. Que són els reptes principals.
1: Déu-n'hi-do.
4: Acabar inversions. Sí. Sí,
1: per, sí. Pels oients que estiguin ara aterrant a la ràdio i no sabien de què parlem quan parlem d'aquesta comunitat energètica, quan va sorgir, a qui beneficiaria, per què es va crear?
4: Es va crear, o sigui, la missió de la Fundació al final és buscar la fixació de la població a l'entorn d'Estamariu, la Bascaran i la Vall del Port Negre. Aleshores, una de les eines que ens havíem plantejat era quins diversos factors en els quals actuar. El tema cultural l'estem treballant molt bé, com si no ningú sap, fem festivals de cultura i fem moltes accions culturals que estan funcionant molt bé i tenen molta resposta per part del territori, però un dels factors que teníem era el tema de l'energia, fer que l'energia sigui més econòmica per a la gent del territori, o sigui, que et costi menys consumir llum, amb la qual tu, el teu nivell de vida doncs, et fa més sostenible en el medi rural. Llavors aquí va ser crear aquesta comunitat energètica que s'alimenta de plaques solars i d'una planta biogàs. Per què planta biogàs? La pregunta és, pues planta de biogàs és per donar valor afegit a una granja de llet, no? La granja de llet ven la llet, però si a sobre pot produir energia i no, i respecte al medi ambient, tenim menys emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera, ostres, tot això són beneficis, no? És crear un valor afegit a la granja. Uh-huh. Fer més sostenible la vida al medi rural, al final.
1: Uh-huh. Quant temps de feina us ha portat?
4: Doncs mira, la fundació té 3 anys, s'està creada fa 3 anys i és el que ens està portant de feina, 3 anys de feina ens porta, i Déu complicada, eh? Uh-huh. Molt dura. Déu, però bueno, és agraïda.
1: Sí? És agraïda?
4: Sí, perquè realment estàs fent cosa pel territori i el territori respon. Uh-huh. Llavors, quan veus que la gent respon, es fa molt més agraït, veus que el poble té vida, veus que la gent s'apunta a la comunitat, veus que la gent fa consultes sobre la vinya, veus que la gent, ostres, s'implica, que cada cop viu més gent a Estamariu, ostres, això fa que sigui agraït, per mi és molt agraït. Uh-huh. És gratificant.
1: Uh-huh. I al llarg d'aquests 3 anys, com ha anat evolucionant la fundació? És a dir, des del seu moment zero, des del minut zero fins ara, com ha anat creixent, també les dificultats que us heu anat trobant, com heu anat creixent?
4: Mira, bàsicament la fundació es crea per donar sentit a tot el que feia el meu pare, el Joan Planes, aquí a Estamariu. El pare era un belluguet, era una persona que aquí a Estamariu només feia que fer inversions i projectes inconexos, no? Llavors vam parlar amb família i ell va ser el primer en estar d'acord a crear una fundació per donar-li sentit a tot el que ell feia, no? Okay. Aleshores, clar, això va ser el primer de trava, o el primer pas complicat és, bueno, ficar una persona amb el caràcter i amb l'empenta que tenia el meu pare dintre una mica d'encaix dintre una fundació. A partir d'aquí era donar-li sentit i anar-ho treballant. El següent contratemps que ens trobem és la pèrdua del pare. A la que perdem el pare, clar, ens hem trobat una mica que jo he hagut d'agafar el relleu, intentar activar amb la gent que formem part de la fundació i, bueno, i tornar a agafar el fil del que ell feia i amb sentit. Okay. Trava, les primeres traves és la de confiança de la gent del territori, la gent de muntanya és gent desconfiada, es pensen que te'n vols fer el grup, vés a saber el què, però a mesura que vas fent pedagogia o expliques, que en aquest cas amb vosaltres doncs és una possibilitat, la gent va entenent que no hi ha res al darrere, sinó que el que busques és facilitar la vida al medi rural. I a nivell administratiu, vull dir, clar, segons què, moltes traves, moltes dificultats, yeah. Molt remar, molt treballar, molta paperassa, però bueno, mira, s'ha de fer i aviam si al final això ho simplifiquen, que és el gran problema.
1: I tant. Ben passat aquests 3 anys, clar, no sé si us ho esperàveu, de poder arribar fins on heu arribat i a més amb les perspectives de projectes de futur que teniu.
4: Sí que ens ho esperàvem. Uh-huh. Sí, el pare era visionari en aquest aspecte, ¿vale? No ens ho esperàvem, però quan vas treballant tu t'adones que era visionari i que les perspectives que ell, o sigui, el que ell havia planificat tenia sentit i lògica i que les perspectives doncs, bueno, eren molt, molt interessants. Més interessants possiblement del que ens creiem, sí. Jo crec que sí, és molt més interessant del que ens creia, i clar, i aquests projectes que hem obert ens fa plantejar a futur, començar a divagar, poder-ne plantejar d'altres, no? Com ajudes a gent que vulgui fer projectes en el medi rural, no sé, estem molt engrescats ara, la veritat.
1: Que això és bona senyal, eh? Després de 3 anys mantenir aquesta il·lusió com el primer dia és molt bona senyal.
4: Sí. Sí, la implicació de la família és molt important, la família hi creu, la família és d'Estamariu, la família no és d'Estamariu, però se senten com si fossin part d'Estamariu. Uh-huh. I de l'Alt Urgell, i això ho facilita, i veure que tot va rodant, vull dir, és gratificant, sí, sí. Ens manté, és la benzina que ens fa mantindre vius.
1: Doncs estarem pendents de tots els projectes que puguin anar venint a partir d'ara, també per poder-los explicar des d'aquí, des de UAU Lleida Ràdio. Ho deixem aquí, David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Bon dia.
4: A vosaltres, bon dia.
2: Ràdio Vilasacra.
5: L'entrevista.
1: I com dèiem, en aquesta arrela d'avui, també, evidentment, aquesta setmana hem de parlar de la concentració de la mobilització convocada pel 9 d'octubre, que està tractorada el 9 d'octubre a Lleida, convocada pel Sindicat Agrari JARC. Per això, en aquest programa d'avui, qui també ens acompanya és el Joan Carles Massot. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Què és el que us ha fet impulsar convocar aquesta tractorada pel 9 d'octubre?
6: A veure, tot ha vingut donat per una mica per les mobilitzacions que es van anunciar ja per, a nivell d'estat, per fer front una mica, o per protestar, diguéssim, pel tema de, sobretot dels costos dels carburants i tot el que s'ha ajuntat amb els fertilitzants i amb tot el que ha anat passant aquests últims mesos amb la pujada de costos bestials dels elements que necessitem per la producció. I arran d'això, pues, una mica a nivell d'estat, en aquests moments ara us explicaré la situació, se convocaran també a nivell estatal i també pues, centralitzades a Madrid i també pues, totes les que es faran a nivell estatal, a nivell autonòmic, com nostre convocat pel dia 9.
1: Quan, és a dir, convocar una tractorada, una manifestació, una mobilització per vosaltres, és l'últim recurs que voleu utilitzar per intentar arribar a un acord o ho utilitzeu quan veieu que no hi ha manera que us responguin les vostres necessitats? És a dir, prioritzeu sempre l'acord davant de mobilitzacions i quan no hi ha més remei, llavors és quan convoqueu la tractorada?
6: Evidentment, no? Aquí se van ficar a nivell ministerial, se van ficar unes coses damunt de la taula, unes propostes per fer front a la pujada dels costos dels carburants, sobretot, se va fer un acord, diguéssim, quan se van anunciar les mobilitzacions, el Ministeri va trucar a les organitzacions i va dir a veure què voleu, a veure com ho podem arreglar, i a partir d'aquí se van fer unes propostes molt clares, que era, diguéssim, intentar bonificar amb més quantitat el cost del gasoil. En aquests moments l'Estat ha proposat 20 cèntims, i aquí la proposta era el que autoritza la Unió Europea, no?, que quan se sobrepassa el 70% de l'efecte, diguéssim, de pujada, pues, se pot pujar més. I en aquest cas estaríem parlant d'uns 40-50 cèntims de bonificació en comptes dels 20. I després també se va proposar la bonificació de l'IVA, passar d'un IVA del 21 al 10%. I el tercer punt era els impostos fiscals, no? tot el que fa respecte a la fiscalització, que quedi també retallat, no? Tot això no s'ha atès i per això ara es mantenen les mobilitzacions. A nivell de Catalunya, això, pràcticament aquestes coses són a nivell ministerial, però sí que Catalunya pot fer moltes altres coses, no? Perquè ara hi havia una dotació de 50 milions d'euros per part d'Europa a l'Estat espanyol per complementar la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li tocaven 2 milions d'euros. Aquests 2 milions d'euros Catalunya es podia reforçar amb un 200%, que passaríem als 6 milions d'euros. De moment s'ha quedat amb els 2 milions d'euros, la tria de la taula agrària ho van proposar així, van proposar que augmentessin l'autorització aquesta de la Unió Europea. Les intencions de moment són de veu, però no hi ha cap fet que digui que això tirarà endavant, però de moment no tenim res, i per això nosaltres hem proposat aquesta mobilització. Una altra cosa que també nosaltres veiem que podria ajudar a les explotacions per aquesta pujada de preus seria avançar la PAC, no? En aquests moments tenim l'oportunitat, o hi ha l'autorització també de la Unió Europea per avançar la PAC per qüestions de crisi, amb el 70% de l'import. Catalunya, pues, en aquests moments, no té els controls fets, i la justificació és que si no els controls fets, pues, no poden avançar la PAC. Era un moment també per ajudar, no?, per ajudar amb la situació que s'està passant de costos de producció. Pues, tampoc s'ha pogut atendre, i llavors, pues, clar, això provoca que t'haguis de mobilitzar.
1: Què argumenten? Què us van argumentar ells per no aplicar les mesures que demanàveu?
6: Bueno, amb el que he dit de la PAC, l'argument era que no hi ha els controls fets, però això és un mal endèmic ja del departament, vull dir que no és que s'ha inventat aquest govern d'ara, sinó que ve d'altres governs, no es vol canviar el sistema de controls, no es vol agilitzar els controls, llavors si no hi som a temps, doncs no es pot fer, és difícil fer els pagaments, no? I clar, nosaltres sempre hem demanat una comissió de seguiment per tot això, perquè això no passi cada any, i cada any està passant, no? Però bueno, al final pues, són ells els que decideixen, però també seran ells els que es trobaran les conseqüències d'una mobilització, no? I per lo demés, pues, estudiar mesures, però bueno, les mesures, si encara s'han d'estudiar i s'han de proposar, pues, això va a llarg termini, i el que necessitem en aquests moments és liquiditat imminent, no? Una altra cosa que hem demanat també, sobretot amb els crèdits ICF que hi ha damunt de la taula, que són bons, nosaltres el que hem demanat a la gent que en tenia de demanats, que se'ls autoritzés a demanar més, no? O sigui, que en aquests moments estan modulats a 150.000 euros per beneficiari. Hi ha molta gent ja que els té pràcticament més del 50% amortitzats, i el que demanem és que aquest topall se deixi anar i es pugui donar més liquiditat en forma d'interessos a través de l'ICF.
1: Clar, ara el 9 d'octubre la tractorada, un cop superat el 9 d'octubre, llavors què?
6: Bueno, el 9 d'octubre hi haurà la tractorada aquí a Catalunya, per part de ja que l'han convocat, uh-huh. I a partir de la setmana del 12 encara no està convocada encara, però s'està parlant amb unitat d'acció a nivell estatal, amb totes les organitzacions representatives a nivell estatal, se faran mobilitzacions també davant del Ministeri per ja acabar de pressionar totes aquestes propostes que us he explicat ara mateix.
1: Uh-huh. Què més hauríem, o què més haurien d'assumir les administracions per intentar mitigar una mica la situació que patiu, totes les problemàtiques que patiu, a banda del que demaneu, que entenc que ja són mínims, d'una més a més, algun afegit, què més haurien d'assumir?
6: Sí, és que al final arriben aquestes situacions, també per quan arriben aquestes situacions, perquè no tenim tampoc tots els ajuts que nosaltres demanem no són ajuts per un moment, sinó que haurien de ser ajuts ja més estructurals, no? Nosaltres hem demanat sobretot el tema de la fiscalitat. El tema de la fiscalitat i la tributació és clau perquè el sector agrari estigui més protegit, no? A l'hora de tindre accés a la terra, a l'hora de poder amortitzar quan tu vols. Nosaltres sempre hem demanat la lliure amortització és molt positiva, que això s'està fent sobretot al País Basc, que és una comunitat autònoma on s'ha activat la lliure amortització, que vol dir que tu ets lliure d'amortitzar una inversió quan et vagi bé, no quan, perquè moltes vegades saps que el sector agrari hi ha anys que són dolents i hi ha anys que són bons. Els anys que són bons que tu puguis amortitzar, i els anys que dolents no et calgui amortitzar, no? Que tinguis aquesta llibertat. Jo crec que els punts fiscals i tributaris són claus, perquè després, quan hi ha un problema climàtic, quan hi ha un problema geopolític que fa pujar els costos de producció, estiguis més preparat per afrontar tot això. Uh-huh. Però clar, com que tot això no ho tenim solventat, doncs cada vegada que hi ha una pedregada, cada vegada que hi ha una sequera, cada vegada que hi ha un efecte de pujada de preus, hem de demanar subvencions. I no es tracta d'això, sinó que es tracta de que les subvencions vinguin en forma d'ajudes estructurals perquè les empreses, tant agràries com ramaderes, els agricultors professionals, estiguin preparades per fer front, pues, a la tormenta quan arriba la tormenta.
1: A hores d'ara, falten aquests dies pel 9 d'octubre, la sensació, les previsions, millor dit, que teniu, són de que hi haurà molta assistència, que hi haurà molta gent que se sumarà a aquesta tractorada?
6: Home, jo crec que és un moment també que pues, la gent ha de prendre moltes decisions, no? Perquè, clar, si no hi ha una resposta, sobretot a la reducció dels preus dels carburants, possiblement la decisió de, jo què sé, de fer una sembra de cara a l'any que ve potser es plantejarà i potser no s'acabarà fent, no? I, clar, amb aquesta situació, pues, molta gent, pues, hosti, pues, jo dic, hosti, jo vull sortir perquè jo vull acabar de planificar el que vull fer. I repeteixo una mica, vull dir, no és una qüestió d'ajudar el sector. És una qüestió d'a llarg termini ajudar el consumidor. Uh-huh. Perquè, clar, si moltes decisions que t'estic dient en aquests moments, molta gent per qüestió de costos de producció decideix no sembrar milers d'hectàrees, això a mig termini tindrà repercussió a la cistella de la compra. Vull dir, no t'estranyi que d'aquí 6 mesos el preu del pa pues, se dispari un 30%. Uh-huh. Clar, tot té unes conseqüències, no? Per això que no és sol qüestió de sector agrari, que sinó és qüestió de consumidor, de la societat en si, no? Vull dir que al final hem de protegir la sobirania alimentària i per protegir-la doncs, hem d'estar ben coberts en aquest sentit.
1: La consciència ciutadana, creus que hi comença a ser en matèria agrària i amb tot el que patiu, o encara no del tot?
6: Sí, s'ho creu quan en un moment donat pues, veu de que hi ha falta de subministre. No sé quan se'l creu, no? Que passa que no acaba de veure perquè ja sembla que tot tenim accés a tot i tot és fàcil a tot, però a la llarga o a mig curt termini, si la Unió Europea no té una resposta clara per protegir el sector agrari, pues ni pagarem les conseqüències, però llavors ja pot ser tard. Jo crec que la societat cada vegada ho veu més, però jo crec que encara no s'ho acaba de creure, però al final no podem estar supeditats a perdre la sobirania alimentària i dependre de països tercers.
1: Clar, perquè ara mateix quin paper confieu que pugui acabar tenint Europa? És a dir, teniu alguna mena de confiança realment que pugui canviar alguna cosa?
6: Bueno, ho veig difícil, no? Però tal com van les coses, sembla que cada vegada hi ha més respostes. Ho hem vist també doncs, amb el tema dels tractats geopolítics, amb els tractats de mercats, a Mercosur. Hi ha hagut ara incidències, sobretot amb nosaltres ho vam avisar, que països aquests amb els quals tenim conveni pues, treballem en unes condicions diferents. Ho hem vist ara precisament en Brasil. Brasil ha trencat les regles del joc i en aquest moment està suspeses les exportacions cap a la Unió Europea. Això ho estem avisant i el que demanem, pues, bueno, si aquests tractats hi han de ser, s'han d'incentivar, s'han d'activar sobretot els controls i s'ha de tindre molt clar que si hi ha algun sector que ha de patir les conseqüències, pues, hi ha una reserva d'emergència per intentar aquests sectors intentar salvaguardar-los, no? Però bueno, més o menys el que vam avisar ha passat i en aquests moments Brasil pues, té tallades les importacions, sobretot de carn.
1: Uh-huh. Ja per acabar, i centrant-nos en la tracturada, no sé si demanareu o contemplaríeu que se sumessin també altres sindicats agraris.
6: Sí, evidentment, a veure, és una mobilització que convoquem nosaltres, però... nosaltres sindicats no, nosaltres el que convoquem és a tot el sector agrari. Llavors aquí no, nosaltres no interpretem que hi hagi colors, però de fet la convoquem nosaltres només aquí a Catalunya. Sí que es farà de manera unitària a nivell estatal.
1: Perfecte, doncs estarem molt pendents de com va aquesta tracturada el 9 d'octubre, a més en aquest cas a Lleida, per també fer-ne seguiment des d'aquí, des de UAULI de Ràdio, i poder explicar l'impacte que acaba tenint i sobretot l'impacte que acaba tenint a les administracions, que són les que d'alguna manera, volgudament o no, han acabat provocant aquesta tracturada. Ho deixem aquí, Joan Carles Massot, president de JARC. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui i que vagi molt bé. Bon dia.
6: Moltes gràcies, bon dia.
7: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.

0: avui parlem d'un gest que fem gairebé tots alguna vegada, deixar roba dins d'un contenidor solidari, però què passa realment amb aquella roba, on va, qui la gestiona, es reutilitza tota i quin impacte social i també, per què no, ambiental té aquest procés. I llavors, doncs, avui per respondre totes aquestes preguntes ens acompanya el Miquel Massaguer, que és el cap d'administració i controller de Troballes, que és l'empresa d'inserció de Càritas Lleida. I també saludem el nostre convidat d'avui, Miquel Massaguer. Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, per començar, Miquel, una miqueta, no? Explica'm què és exactament Troballes i quina feina es fa dins de Càritas Lleida.
1: Bé, molta gent coneix Troballes d'antigament quan es feia tota la donació de roba que es feia des de Càritas, i sí que és veritat que Troballes segueix tenint aquesta missió, però ha anat evolucionant. Ara mateix Troballes és una empresa d'inserció laboral. Això vol dir que ens dediquem a donar feina a aquella gent que està en risc d'exclusió social. Però a més de tot això, Troballes, per donar aquesta feina, segueix complint amb la missió de la recollida de la roba, entre moltes altres línies que fem per generar aquesta feina per a aquestes persones que estan en risc d'exclusió. Estem parlant que tenim les botigues de moda Re, tenim una línia de bugaderia, una línia de missatgeria, una línia que gestiona contenidors d'higiene femenina, una línia de neteges, i inclús els contenidors metàl·lics de la roba que tenim nosaltres, els estem produint nosaltres, els estem fabricant, i tenim una línia que es dedica a fabricar i reparar contenidors a nivell de tot l'estat.
0: Doncs parlant una miqueta d'això, no? Avui ens centrarem en aquest àmbit, no?, d'aquesta roba que la gent, doncs, deixa aquests contenidors dels que comentaves, no? Què es fa amb aquesta roba? Una miqueta com funciona, no?, a grans trets aquest estil, no?, diguéssim, de deixar la roba, d'aquests contenidors que comentaves que esteu fent, una miqueta per posar en situació, no?, que és una miqueta, doncs, ampli el ventall.
1: Sí, va bé que m'ho preguntis, perquè molta gent encara va amb una idea molt, molt antiquada d'aquesta idea de lo que es fa amb aquesta roba, i es pensa que treballem com fa 20 anys. Fa 20 anys arribava la roba aquí a la nostra planta de Troballes, sí, que estem al Turó de Gardeny, i teníem una línia on nosaltres anàvem triant aquesta roba, l'anàvem seleccionant, i la que estava bé es portava a les botigues, a la botiga social, i després intentava donar una segona vida. Què passa? Que van passant els anys, cada vegada recollim més i més i més quilos de roba, fins que arriba un punt que el volum de roba que estem recollint és tal que una planta com Troballes, una empresa com Troballes, ja no dona abast de fer aquest tipus de recollida. Aleshores, ja des de fa anys es fa una coordinació a nivell de diferents empreses d'inserció, i es decideix portar tota la roba que es recull a una planta de valorització, vale, que també penja d'una empresa de Barcelona. Aleshores, nosaltres recollim tota la roba de tot el que seria la diòcesi de Lleida i la portem en aquesta planta de valorització que penja de la Càritas de Barcelona.
0: És a Barcelona o
1: a Sabadell?
0: Aquí?
1: A Sabadell, vale, portem, sí. Totes les empreses d'inserció de la zona ho portem allà a Sabadell, bàsicament perquè a nivell de volum de roba no podem gestionar-ho des d'aquí. Aleshores, des d'aquella planta es mira quina és la roba que es pot tornar a reutilitzar com a roba per vendre a les botigues, i aquesta és la roba que ens tornen a nosaltres. Ells la trien, la higienitzen, i nosaltres aquesta és la roba que acaba a les botigues. Per tant, no tota la roba que recollim a Lleida té per què després vendre's a les botigues de Lleida. Va a la planta de valorització i pot ser que ens vingui roba d'aquí com de la resta de l'estat. I després cal dir que no tota la roba que està arribant es reutilitza, és a dir, no tots,
0: exacte,
1: els quilos que enviem ens acaben tornant.
0: Això t'anava a preguntar, no? Clar, de tot el volum, no? Després et preguntaré, no?, sobre aquest volum de roba, no tot es podrà reutilitzar, entenc.
1: Correcte, estem parlant de que el volum que reutilitzem com a roba per vendre a la botiga és un volum que és relativament baix. En el cas de les botigues Moderre Lleida estaríem parlant d'un 5-10% del volum de recollida en quant a quilos. Però sí que és veritat que la roba aquesta no només s'utilitza per vendre després a les botigues, sinó que després té usos a nivell industrial, a nivell d'exportació de roba, és a dir, no tota la roba que es recolleix i que no va a les botigues acaba sent destruïda.
0: A nivell industrial, que ho comentes, quin tipus d'utilització es fa d'aquesta roba a nivell industrial?
1: Doncs això se fa des de la planta de valorització, però moltes vegades aquest textil es fa servir per fer draps industrials, per fer, per exemple, tot el que és el farcit d'alguns coixins a nivell industrial, temes d'aquests que no és la roba en si, però que sí està en bon estat i es,
0: exacte,
1: pot reutilitzar per altres funcions, ja no cal que vagi a incinerar o directament a un abocador.
0: Perquè també de tota la roba que recolleix, no?, això que comentes ara, que es crema, no entenc, perquè has dit, es crema o se'n va un abocador?
1: Correcte, estem parlant de volums de roba molt grans nosaltres, aleshores tota la roba que no es pot reutilitzar, no, això és una xifra que té la planta de valorització, nosaltres no sabem aquesta xifra exacta, però sí que és veritat que hi ha un volum d'aquesta roba que finalment no es pot reutilitzar. Estem parlant de que a Lleida estem recollint, només a Lleida ciutat, el 2025, 340 tones de roba recollida. Cada any estem recollint més, i a nivell de troballes, que és tota la diòcesi, l'any passat vam recollir 785 tones. Això és una barbaritat, és un 8,3% més de lo que portàvem a l'any al 2024, i cada any anem pujant un 8-10%, estem pràcticament desbordats.
0: Això et vull comentar, no? A nivell logístic, una miqueta, com funcioneu, com funciona tot plegat, i també doncs, això que comentes, no? D'aquest volum, no? Que cada cop va més de roba, com es gestiona, no? Com ho gestioneu, com us organitzeu logísticament en aquest àmbit?
1: Clar, és complicat, perquè sí que és veritat que hi ha un tema logístic de què fem amb aquesta roba, on s'ha de guardar tota aquesta roba mentre s'està processant, i aleshores això treballem molt amb la planta de valorització. Sí que és veritat que actualment tot el cost d'aquest procés l'està lidiant per una part l'empresa d'inserció, i ara afortunadament part d'aquest cost logístic l'està assumint també el que són els ajuntaments o els consells comarcals, que treuen a licitació ara el 2026, afortunadament, licitació de recollida del residu tèxtil, igual que es treuen licitacions de recollida d'altres residus com són els envasos i el paper, doncs ara estan començant a sortir licitacions d'aquest nivell, per ajudar també amb tot aquest tema logístic. Val a dir que el preu de la roba de segona mà està caient en picat, sobretot amb tercers mercats, i per tant la rendibilitat que nosaltres podíem treure fins ara d'aquesta roba també va baixant. Per tant, necessitem aquesta ajuda.
0: Com comptabilitzeu, no, aquesta rendibilitat per vostre? O sigui, com funciona aquesta rendibilitat? Perquè, és clar, no sé com estan els preus ni res, però per exemple...
1: Sí. Mira, nosaltres el que fem és, com que la roba va a la planta de valorització, la roba va a pes. Nosaltres li venem a la planta de valorització a pes i aleshores ells ens paguen. I després, quan nosaltres necessitem aquesta roba una vegada higienitzada, és a dir, quan s'ha revaloritzat i ja té més valor aquesta roba, nosaltres comprem de nou aquesta roba ja triada. Si necessitem samarretes, doncs comprem caixes de samarretes de segona mà o caixes de pantalons de segona mà. Aleshores ho comprem a un preu més alt. El problema és que el preu que ens estan pagant les plantes de valorització cada cop va més a la baixa. Per què? Perquè cada cop estem generant més residu tèxtil.
0: Quan més volum, menys preu, baixa el preu, exacte.
1: I fins ara s'estava fent molta exportació a tercers països. Aquests països ja comencen a estar molt saturats, i per normativa cada vegada és més complicada aquesta exportació, i actualment estem veient un mercat del tèxtil molt saturat. Aleshores aquí, el cap on estan en el mercat actualment de la roba de segona mà és cap a, ei, qui contamina paga, qui produeix el residu paga, igual que s'està fent amb altres línies, com per exemple amb els envasos, que ara lo de Coinves, que on qui produeix l'envàs és qui s'ha de fer càrrec després del cost del reciclatge. Doncs ara s'està intentant a nivell europeu tirar cap aquí i fer que aquestes grans marques, aquests grans grups tèxtils que estan venent producte a Espanya, que siguin ells després els encarregats de cobrir el cost del reciclatge de tot aquest tèxtil.
0: I també cada cop, no, que la gent, no, si abans una samarreta la tenies durant 5 anys, ara potser t'has comprat una samarreta la setmana passada i la setmana següent et compres dos més, no? O sigui,
1: Sí. Estem parlant de que cada cop els tèxtils que ens arriben són de pitjor qualitat. Això al final ve d'un tema purament de costos. Molta d'aquesta roba ve d'importació de tercers països, i al final el que intenten aquestes empreses és fer tèxtils que són cada vegada més fins, més lleugers, i aleshores el que passa és que sí que queden bé les primeres vegades, és un tèxtil que queda molt bé quan te'l fiques, però què passa? Que al ser un teixit tan prim i ser moltes vegades composts de diferents tèxtils, de polièster, cotó, tal, a les 3-4 rentades comença a perdre color, comença a perdre la forma, i aleshores es va degradant, i és un tèxtil que després és molt complicat de reciclar. Aquest és el que és probablement el més complicat de reutilitzar després.
0: Què és el que teniu? Perquè recordem que pels nostres oients, no? Recordem que aquesta roba, no? Després, com bé dèiem, troballes a la remoda, o
1: moda re,
0: aquí a Lleida, doncs tornant a vendre la roba. Què us trobeu? Això va a demanda, no? Com bé comentaves, però què és el que més us trobeu en quant a peces de roba en aquestes tendes?
1: Clar, afortunadament nosaltres de moment encara podem triar bastant, és a dir, a la planta planta de valorització encara podem demanar bastant. Si necessitem texans, per exemple, li podem fer una comanda exclusivament de texans. Però sí que és cert que el nivell de la qualitat de la roba que ens està arribant, a poc a poc es va notant que va baixant degut a aquesta nova tendència de mercat que hi ha, que és el de comprar, consumir i llençar, val? Afortunadament, cada vegada recollim més quilos per dos motius, un de bo i un de dolent, i és que cada cop la gent està més conscienciada i cada cop recicla més, per tant cada cop tiren més als nostres contenidors, lo qual és positiu, però per altra banda cada cop estem recollint més roba.
0: Exacte.
1: Per tant cada cop tenim major volum de residu
0: i de menys qualitat.
1: I de menys qualitat.
0: Ara comentaves, no, això de comprar i llançar, no? Quin impacte té també ambientalment aquesta societat de moda que estem vivint ara, no? De que comentaves comprar, llançar.
1: Ostres, doncs a part de tot el cost logístic que té el que és comprar des de tercers països, portar-ho fins aquí, llançar-ho, i després si són tèxtils d'aquests de baixa qualitat que no es poden reutilitzar, s'han de llançar, nosaltres estem parlant de que per un quilo de cotó, des de la producció del cotó fins que el cotó s'arriba a ficar a la botiga, estem parlant d'uns entre 10.000 i 20.000 litres d'aigua per quilo de cotó.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per això nosaltres el que intentem sempre és a la revalorització és tornar a caçar aquestes peces de major valor. És a dir, les peces de cotó, que són potser les més costoses medioambientalment de produir, és al final el que més s'intenta caçar i el que s'intenta portar a la botiga. Perquè al final la botiga, si portes peces que són de mala qualitat i a un preu baix, per comprar aquestes peces la gent prefereix comprar-les per internet o altres coses. Però també, si parlem de peces que són de polièster pur, que tampoc és el més normal que sigui pur polièster, però estem parlant d'entre 100 i 200 litres per quilo de polièster, de tèxtil. Aleshores, si parléssim de troballes, l'any passat va aconseguir captar, és a dir, de tota la roba que es va recollir, va retornar a la botiga, li va donar un segon ús, només amb venda de roba, dic sense apartant tot el que és l'ús industrial, sí, de la roba, va vendre a les botigues 40 tones de roba. 40 tones de roba que si fossi només polièster estaríem parlant d'entre 4 i 8 milions de litres d'aigua. És a dir, una barbaritat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Si fos només polièster, però és que estem parlant de que hi ha mix de fibres i de que la majoria de les peces que intentem revendre són peces d'un major valor afegit, que són de cotó, que ja parlem de 10.000 i entre 10.000 i 20.000 litres per quilo. I després, a nivell de CO2, nosaltres tenim una xifra aproximada que és de més o menys d'uns 20 quilos de CO2 per quilo recuperat que fem nosaltres. Clar, això multiplicat per 40 tones que hem recuperat només amb venda de roba, estem parlant aproximadament d'unes 800 tones de CO2 que estalviem cada any. Que no sembla molt, perquè nosaltres realment 40 tones que aconseguim recuperar de les 785 no sembla molt, però sí que és veritat que si nosaltres no hi fóssim, aquestes 800 tones de CO2 o aquests 8 milions de litres d'aigua hi serien igual.
0: Exacte.
1: I anirien a l'abocador i no es recuperarien.
0: Exacte. Com està la mentalitat avui dia, no?, en aquest àmbit de la recollida, doncs, d'aquest reciclatge tèxtil, diguéssim, no?, d'aquesta reutilització de roba? Com està en aquest àmbit?
1: Doncs la veritat és que cada vegada estem aconseguint que les generacions més joves estiguin més conscienciades, sobretot amb el que és el tema del reciclatge i de la reutilització. I també és veritat que hi està havent un moviment a nivell de moda, i és que hi ha moltes peces que moltes vegades busquen, o gent que busca peces que són originals i vol sortir de tot aquest mercat del fast fashion i aposta més per peces que són de llarga durada, és a dir, peces de major qualitat,
0: sí,
1: i que són diferents a tot el que s'està venent actualment.
0: Tema, ara m'ha vingut al cap sabates, us trobeu o no?
1: Sí, sabates, calçat és de les peces que són més complicades de reutilitzar, perquè el calçat sobretot és una peça que es desgasta, s'embruta, i aleshores de segona mà és de lo més complicat. Ara mateix de lo que menys hi ha de segona mà estem parlant de calçat, perquè la gent moltes vegades el porta fins que està completament, sí, gastat, o tot lo que són complements, bosses de mà, etcètera, que són les coses que més costa de que la gent doni quan encara està en un bon estat per tornar a reutilitzar. Però també tenim calçat a les nostres botigues.
0: Per la gent, no?, que estigui interessada, no?, o es vulgui interessar, on podrà, aquí a Lleida Ciutat, on poden trobar aquestes tendes?
1: Mira, les nostres botigues de Modarré, nosaltres és important dir que les, tot i que som troballes, operem sota el nom de Modarré, que és la cooperativa que gestiona totes aquestes botigues a nivell d'Espanya, però les que gestionem des de troballes estan al carrer Bisbe, al carrer Sant Antoni i al carrer Anselm Clavé.
0: Doncs ja ho heu escoltat, si algú es vol apropar i fer una ullada ullada a veure què troba per allà endavant també. Més enllà d'aquesta part ambiental, no?, que hem estat parlant ara, aquest projecte també té una dimensió social, no? Com funciona aquesta vessant d'inserció laboral, no?, per la vostra part?
1: Clar, és el que dèiem, nosaltres a Troballes es va fundar amb la idea de donar roba a aquella gent que ho necessités. A poc a poc Troballes va creixent i ens adonem de que Troballes pot tindre altres funcions més enllà que la de donar roba a aquella gent que ho necessita. I aleshores és on neix la idea de la empresa d'inserció. La empresa d'inserció no és més que una empresa que es dedica a ajudar aquelles persones que estan en risc d'exclusió, donar-los feina, fer una formació al darrere, és a dir, es fan uns contractes que a part de la feina també han de fer una formació, sí, i que està remunerada, i aleshores s'ajuda a aquestes persones a intentar sortir d'aquest cicle, que moltes vegades costa molt sortir, del que és el risc d'exclusió. Aleshores, tenen uns contractes que són d'una durada limitada, normalment són d'entre 2 i 3 anys, i entre aquests 2 i 3 anys han de fer aquesta formació, agafen tot el que és l'hàbit de treball, i quan acaben aquest cicle se'ls orienta cap al mercat laboral ordinari.
0: Déu-n'hi-do, és una feina que també a vegades, no, parlem de sostenibilitat ambiental, però també, no, en aquest àmbit també el terme de la sostenibilitat social, no, també. Creus que doncs, iniciatives com aquesta doncs, uneixen aquestes dues vessants, no, tant la social com la ambiental, diguéssim?
1: Correcte, aquí quan estem parlant de sostenibilitat estem parlant de coses que es puguin mantenir a llarg termini. Parlem primer de la sostenibilitat mediambiental, que parlem de tot el recorregut de la roba, de segona mà, de com podem reutilitzar-la, reduir el consum, però també tot això va lligat a tot el que és la sostenibilitat a nivell social, és a dir, que aquestes persones puguin sortir d'una situació temporal d'exclusió i el que diem, que es puguin mantenir en el mercat ordinari laboral a llarg termini, que no sigui només una cosa puntual que entren a Troballes a treballar i després quan surten de Troballes tornen a estar a la mateixa situació, sinó que passen en aquest mercat ordinari.
0: Quin és el perfil que us trobeu generalment en aquest àmbit d'inserció laboral?
1: No tenim un perfil que sigui molt específic, no podem parlar ni de nacionalitats que ens vinguin ni de grups d'edat, perquè tenim de tot, tenim sí, des de joves que són extutelats, per tant molt molt jovenets, fins que gent que està a punt de jubilar-se, i nacionalitats tenim de tots els tipus. L'únic que tenen en comú entre tots ells és que han passat en algun moment una situació de risc d'exclusió.
0: Exacte. També una miqueta fent referència, no, a les persones, abans estàvem parlant d'aquestes tendes, no, de moda re, quin tipus de públic acostuma a comprar en aquest tipus de tenda també, no? Perquè clar, pot ser un abanic molt ampli, no?
1: Clar, està superbé que m'ho preguntis, perquè fins fa uns 10 anys sí que és veritat que aquestes botigues tenien la imatge encara de que eren botigues socials, que eren per gent amb menys recursos, etc. A poc a poc hem anat fent un esforç, i també gràcies a Moda Re, per remodernitzar tot el que és les botigues, dignificar-les i fer que siguin accessibles no només a aquesta gent, sinó que a tot el públic en general. Aleshores tenim aquestes 3 botigues a tot Lleida i el públic que ens ve és ben

0: roba de segona mà de lo que seria una peça completament nova. És a dir, perquè nosaltres tenim aquí peces que són donacions, que són noves, que estan noves de fàbrica. Moltes vegades són d'empreses que, pel que sigui, no han pogut vendre tot l'estoc al final de la temporada i ens ho han donat. I tot això està barrejat també amb aquestes peces de segona mà. Per tant, la idea que hi ha al darrere és que hi ha molta rotació de tota aquesta roba. Aleshores, ve molta gent jove també a triar una mica, a remenar, a veure quines gangues trobo, perquè també hi ha moltes peces que són de molt bona qualitat. Exacte. I realment estan a molt bon preu.
1: Exacte. Això em venia al cap, no? Ara, per exemple, fent una referència, no? Una samarreta de futbol, per exemple, que normalment són molt cares, no? Entre els 80 i els 120 euros, tranquil·lament et pot costar una. Doncs potser pots arribar a trobar una que estigui, no sé quins barems de preus es maneguen aquí, doncs, a Modarré.
0: És estrany que trobem peces que superin els 20-25 euros. Normalment les peces d'hivern sí que solen ser una miqueta més cares, tot el que són abrics, anoracs, aquestes peces més pesades solen ser una mica més cares, però per la resta tot el que són samarretes, estem parlant samarretes de marca, samarretes que estan noves, camises, vestits, pantalons, estem parlant de coses que estan com noves i que normalment no solen arribar als 20 euros. Actualment la peça promig està sobre els 8 euros.
1: Doncs, si et sembla, Miquel, ja per anar acabant, què podem fer, no? com a consumidors, per reduir, doncs, aquest impacte ambiental de la roba, no? que consumim, que com hem comentat, cada cop el consum és molt, molt, molt més gran. Quin missatge també vols enviar en aquest àmbit?
0: Doncs sembla mentida, però al final el que ens ensenyaven a l'escola de les 3 de res és al final lo més important i sobre el que ens basem sempre. Primer, reduir el consum. A vegades no cal que comprem roba nova i moltes vegades tenim roba a l'armari que és perfectament utilitzable i potser no cal aquest ús compulsiu de la roba. Després, el reutilitzar no només la roba que tenim a casa, sinó també pensar que hi ha peces de segona mà, que abans de comprar una peça nova potser puc trobar la mateixa peça molt més barata de segona mà, i finalment, quan aquesta peça ja no té més usos o quan ja no la fem servir, reciclar-la correctament. És important que aquestes peces de roba no vagin al contenidor gris, perquè aleshores sí que no surten de la cadena de valor i se'n van a un abocador o a cremar, sinó que és important que aquestes peces vagin als contenidors vermell. I a més es poden fer altres coses, es poden fer des de tasques de voluntariat des de Càritas o simplement amb una trucada avisant quan un contenidor de roba està ple, que tenim els nostres telèfons als contenidors. Això també ens ajuda moltíssim.
1: Doncs amb això ens quedem, Miquel. Recordem, Miquel Massaguer, cap d'administració i controller de Troballes, i també et donem les gràcies, Miquel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat també i haver-nos explicat tot aquest àmbit de la roba reutilitzada, la moda, tot. Moltes gràcies.
0: Perfecte, moltes gràcies, Eric. Ràdio Vila Sacra. Ràdio Vila Sacra.

0: I fins aquí l'arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat arrel@uaufm.cat on poden enviar-nos tots aquells temes que consideren que poden ser d'interès per abordar-los en aquest programa. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornem a posar, com sempre, la setmana que ve, a la mateixa hora. Gràcies per la confiança i que acabin de passar un bon dia.
1: És per el sol, més enllà, per les muntanyes, entre les valls.

0: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
1: Roses es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

0: Senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de radioteatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui assistim a la representació de Una història qualsevol, de Josep Comas Tàpies i Santiago Vendrell. Josep Tàpies, nascut el 1915, llicenciat en lletres, i Santiago Vendrell, nascut el 1917, amb dos barcelonins, són dos autors teatrals molt populars a mitjans del segle XX. Si bé cadascun d'ells és autor individual de diferents guions teatrals, el més gran èxit fou el que assoliren de manera conjunta en la creació d'obres de caràcter popular, fàcils d'arribar al públic, però alhora amb missatges de fons contundents. Les més notables són El Port de les Boires, del 1953, i Una història qualsevol, del 1954, l'obra que avui posem en antena. Una història qualsevol és una comèdia dramàtica en dues parts, estrenada el 1954 al Teatre Romea, amb un repartiment entre els que hi figuraven, entre d'altres, Lluís Carratalà, Lluís Nonell, Teresa Cuniller, Maria Matilde Almendros, Mercè Broquetes o Maria Vila. El missatge de l'obra, si bé les circumstàncies són diferents, pot traslladar-se perfectament a moltes situacions actuals. Uns personatges que formen part de la societat que ens envolta. Gent tancada en si mateixa i amb una forta crisi de valors econòmics, familiars o socials. La versió radiofònica que avui posem en antena és un enregistrament del quadre de veus de radioteatre de l'any 1985, sota la direcció de Joan Garrigó i Lluís Montull, segons l'adaptació de Rafael Peris. Compta amb la participació de Joan Rodon en Albert. Marc Peris és Lluïsa. Maria Glòria Ferrés interpreta a Magda. Núria Garric en Mònica. Ansel Marcet és en Feliu. Toni Garric en Ricard. Lídia Segués és Madame. Lluís Montull en Miquel. Antoni López interpreta a Carles. I Joana Palau és Berta. La narració és de Rafael Peris, el muntatge musical de Nina Mataix i la realització tècnica de Josep Lluís Lanau. Esperem que gaudiu de l'audició d'avui. Aquí comença Una història qualsevol, de Josep Comas Tàpies i Santiago Vendrell.
1: Bé, em volen acompanyar? Ja. Aquest és l'escenari on es desenvoluparà tota la història. És una mansió de senyors. Podria ser una d'aquelles clàssiques torres que hi havia al passeig de Pedralbes de Barcelona, lluny de la ciutat. La reixa, el jardí, la porta principal, els grans finestrals. Entrem-hi. Aquí el hall. A continuació, una arcada, dos graons i la gran sala d'estar. El luxe està present als mobles i a la decoració. Quadres de firma a les parets. L'escala porta a les habitacions del pis. Aquí a la dreta, la llibreria i el moble bar. Per fi, la calor d'una llar de foc. Tot respira riquesa i confort. Atenció. Seiem a la nostra butaca. Ja sento els actors que volen començar la representació.

acaba d'entrar un home, encara prou jove. És l'Albert. Lentament avança per l'estança il·luminada només per la llum del crepuscle. Seu a la butaca, tot mirant la llar apagada. Encén una cigarreta. L'esguard es perd a través del fum. Què deu passar?

Sóc un home solter i sóc metge. Ningú entendrà per què he comprat aquesta casa. Està separada de la ciutat. No em serveix per res. Això des del punt de vista dels altres. Des del meu, la cosa és totalment diferent. Aquí tinc tancats els records més íntims, més amargs que dolços. Aquesta casa, per mi, és un santuari. Cada centímetre, cada gra de pols és com una relíquia. Mònica rigué aquí dins. Es feu dona entre aquestes parets. Visqué intensament. Viu encara entre les ombres.

0: deixa córrer el pensament. Els records li venen com un present pròxim. Recorda aquella estança 2 anys enrere. Era de nit. Totes les llums eren enceses. Trucaven al timbre. Una minyoneta, bonica i jove, obre la porta i entra una senyora atrafegada i carregada de paquets.
1: Lluïsa, hola, Lluïsa.
2: Bona tarda, senyora Magda.
1: Ajuda'm a deixar tots aquests paquets. Ai, filla, estic que no puc pas més. Ha vingut la modista a portar el vestit de la senyoreta?
2: No, senyora.
1: Però amb aquesta tranquil·litat, ho dius? Mònica! Mònica! No sents el que diu la Lluïsa?
2: Però com vol que ho senti si és a dalt?
1: Doncs més valdria que no contestessis i telefonessis a la modista. Mònica! Mònica!
3: Què passa, mamà?
1: Què passa? Tens una tranquil·litat meravellosa. No, vés amb compte, filla, no em vegis. Em desfaràs el pentinat i acabo de passar 3 hores al perruquer.
3: Bé, explica'm què és això tan gros que està passant.
1: La modista que encara no t'ha portat el vestit.
3: Era això.
1: Què et sembla, poc?
3: És un contratemps. Francament, em penso que no n'hi ha per tant.
1: Que no n'hi ha per tant, però nena, no sé pas com ets.
2: Truco a la modista?
1: Esclar, dona, esclar. Ja t'ho he dit fa mitja hora.
2: Està bé.
1: Falta una hora per sortir i el vestit sense arribar. I tu tan fresca.
3: Què vols que faci, mamà? Si no el porten, me'n posaré un altre.
2: Comuniquen.
1: Torna a trucar, Lluïsa.
2: Està bé.
3: No t'exaltis, mamà. Ja saps que les modistes sempre arriben a última hora.
1: Sí, o bé arriben a misses dites. I encara no t'has pentinat. Això és massa pels meus nervis.
3: Pren un martini i veuràs com se't calmen.
1: Ai, potser que tinguis raó, oi? Mira, prepara-me'l.
3: Bé, mamà.
1: Lluïsa, ja marques bé el número, filla?
2: Sí, senyora, però estan comunicant.
1: I quin número marques?
2: El 21-43-12.
1: On és el meu moneder?
3: Aquí damunt, mamà.
1: Sí. Ja ho tinc. Quin número has dit, Lluïsa?
2: El 21-43-12.
1: Doncs sí, està bé. Deixa'm provar a mi.
2: Volen alguna cosa?
1: No, ja et cridaré, ja et cridaré.
2: Està bé.
1: Aquestes noies de telèfons no sé pas per què serveixen.
3: Mamà, no oblidis que els telèfons són automàtics des d'abans de néixer jo.
1: Ja. Bé, deus tenir raó, filla. Segur que no sé pas ni el que em dic. I ja sé el que deu ser ja. Com que la madame deu suposar que estic indignada, ha despenjat l'aparell.
3: Deixa-ho córrer, ja me'n posaré un altre.
1: Això no pot ser. Què diria en Carles? Ja saps que és el teu promès i que és molt xic. I tu no pots desentonar. Que es vegi que tenim més quartos que els seus pares.
3: Mamà.
1: Bé, vaig a provar altra vegada. Ara. Casa de madame Dupont? Sí? Ja era hora. Que ja era hora que em contestessin. Sóc la senyora Draper. Com que què desitjo? I el vestit de la meva filla? Que s'hi posi la madame. Sí? Ha sortit. Però qui ha sortit? El vestit o la madame? N'estàs segura? Un moment. Ai, Mònica, et diu que ja l'han portat.
3: Ja saps que no, mamà. Deuen estar pel camí.
1: Bé, res més, senyoreta. Si n'està segura, res més. Gràcies. Doncs sembla que ja estic més tranquil·la.
3: Crec que ha parat un cotxe.
1: Deu ser la modista que ha vingut amb taxi. Lluïsa! Lluïsa!
2: Deu ser la modista.
1: Obre!
2: Fins jo n'estic nerviosa amb aquest diantre de vestit.
1: No és ella.
4: Hola, Lluïsa. Hola.
1: Hola, Feliu, ets tu?
4: Sí, sóc jo i no sóc ella. Qui és aquesta, ella que esperàveu?
3: Hola, padrí, benvingut.
4: Vaja, almenys hi ha algú que em dona la benvinguda.
2: És que esperàvem a la modista.
4: No sóc la modista.
1: Sí, ja ho hem vist, ja.
4: Si ho sentiu tant, me n'entorno.
1: No diguis tonteries i seu, home. Ja saps que ets a casa teva.
4: La rebuda és verdaderament familiar i casolana.
3: Seu, reposa, i mentre la mamà es va arreglant farem visita tu i jo esperant la modista. Et va bé el plan?
4: Ja saps que el que em proposes tu és sempre el millor per mi.
1: Lluïsa!
2: Mani, senyora.
1: Ajuda'm a pujar els paquets, saps?
2: Sí, senyora.
1: Ja em dispenses, oi, Feliu?
4: Sí, dona, sí, sí, no facis compliments. Posa't ben bonica, que has arribat en aquell punt de la vida d'una dona en què cal consultar molt el mirall abans de sortir al carrer. I això no vol dir que hagis deixat de ser la cunyada més bonica.
1: Feliu.
4: Però la teva filla comença a eclipsar-te.
1: Ja tens raó, ja. Bé, fins ara.
4: Fins ara, fins ara. Fins ara, Magda. Adéu, Lluïseta. Ei, senyor, té gust la teva mare per tirar les minyones, eh?
3: No curaràs mai, padrí.
4: Què vols dir? És que no és veritat? El mateix deu cobrar aquesta minyona que una de lletja. I, en canvi, la teva mare ha sabut escollir aquesta. Això vol dir que és una dona de gust.
3: Sí, sí, disfressa-ho ara.
4: Bé, parlem d'altres coses. Aquestes presses de la modista, què volen dir?
3: Doncs que hem d'anar a un sopar d'homenatge no sé qui. I la mamà vol que estreni un altre vestit de nit.
4: I tu no?
3: Home, és clar que sí.
4: Qui aneu?
3: Tots. El papà, la mamà, en Ricard, uns amics d'ell, en Carles i jo.
4: En Carles també?
3: És clar.
4: No ho veig tan clar, jo.
3: Per què?
4: Perquè no m'agrada aquest xicot.
3: No és pas a tu, a qui t'ha d'agradar.
4: Tens raó, fins a cert punt.
3: Bé, padrí, canviem de tema?
4: Em fa l'efecte que avui no en trobarem cap més. Fa 5 minuts que he arribat i ja n'hem encetat 2.
3: Què prendràs? Un conyac d'aquell?
4: Com endevines els gustos, trapacera. I el teu pare? I en Ricard, on són?
3: Ja fa mitja hora que s'estan empolainant i posant-se l'esmoquin.
4: Aquesta sí que és bona. Hola, oncle. Hola, plaga. Què és de la teva vida, Ricard?
5: Pots comptar, com sempre.
4: Ai, si és com sempre vol dir que no fa res de bo.
5: Oncle, oncle, que renyirem. Mònica, prepara'm un combinat bomba.
3: Sec?
5: Ressec.
4: Jo no sé per què beveu aquestes coses.
3: La moda, padrí.
4: La moda, la moda. Aquesta moda té més de 50 anys.
5: No exageris, oncle.
4: No hi ha cap exageració, nebot. Recordo que quan jo era menut, i ja ha plogut des d'aleshores, el cotxer del meu pare, que Déu els hagi perdonat a tots dos, quan es llevava per arreglar els cavalls, anava a una taverna del carrer de Montcada i es feia posar 10 cèntims d'anís i 5 de birranci, tot barrejat en un vas. Si no m'equivoco, aquest va ser el prototipus dels combinats que ara us preneu, creient-vos que heu descobert les Amèriques, si bé els d'ara són més explosius i menys naturals.
3: Té el cunyat per tu i el Martí. Martini pel Ricard. Així és cert que els combinats no són de la nostra època?
4: I tant, cert. El que em preocupa és un dubte que em balla fa molt temps pel Magí.
5: Quin?
4: Saber si els cotxers d'aleshores tenien gustos de senyors o els senyors d'ara han adquirit el paladar de cotxers.
3: Això és molt fort, oncle.
5: Fort com el meu combinat, però enginyós.
4: I per acabar aquest tema et recordaré un adagi d'Andalusia que potser no et deixarà presumir tant.
5: Vinga, vinga.
4: Home fluix, beguda forta.
5: Bomba, noi, com tiren. Però que et consti que jo sóc un home fort. Sóc l'excepció de la regla. Toca, quins muscles.
4: Ni tu ni cap dels de la teva generació ho sou de forts. Els temps no són de fortitud. Estem a l'era del plexiglàs i del cel·lofan. Tots els que avui us creieu homes no sou sinó uns pobres ninots de plàstic embolicats en cel·lofan.
3: Ara sí que deu ser la modista.
2: Ja vaig, ja vaig.
3: No cal, Lluïsa, ja hi vaig jo.
4: Tant de bo que sigui la modista.
3: Ai, gràcies a Déu.
6: Oh, senyoreta, i quina manera de patir. No sap com hem hagut de batallar per trobar un taxi. Això dels taxis està impossible.
3: Jo confiava que vostè vindria. Però la mamà, que per cert està molt enfadada, ja dubtava de la seva paraula.
6: Això no puc consentir. La meva paraula és un contracte, una escriptura. Ha de pensar, senyoreta, que totes les meves clients a París, a part d'estimar les meves sensacionals creacions, admiraven sempre la meva puntualitat en el compliment dels meus compromisos. Això, precisament, és el que ha fet de mi una rara vis, un mirlo blanco, com diuen per aquí. Comprenez-vous, mademoiselle? Je suis enchanté de vous servir ce bijou, cet trésor. Oh là là! Oh, voilà! Fixi's quin vestit. Què diu la senyoreta d'aquesta joia, d'aquesta meravella?
2: Oh, és un somni.
6: No, Sarventa, no és un somni. És un preludi de Mozart. És un raig de llunà, una cascada d'espumà.
4: Aquesta dona és boja.
5: És francesa.
4: Pensant-hi millor, potser és una dona que coneix les dones. Aquí tens la teva germana, la menys emmetzinada de tota la família, embadalida davant les cursileries d'aquesta tarambana.
5: Així són elles.
4: Vés a saber com són elles. Això no ho saben ni elles.
5: Precisament en aquest desconeixement és on radica el seu encant.
4: On radica l'encant de les dones no ho saben ni elles, ni jo, ni tu. Encara que jo crec que és precisament en la seva incongruència que les coses deixen...
7: Sí, madame, jo vaig a dalt i tan bon punt el tingui posant l'avisaré.
6: Jo li donaré els últims tocs. El punt, el jarà de sal, la punta de pebre,
4: el reget d'oli, la mica d'all i les tires de pobrot. Això serà una amanida, noi.
7: M'esperes, padrí? Vull que em vegis ben maca.
4: Serà una satisfacció poder-te contemplar.
5: A mi també em perdonaràs, oncle, però he de posar-me la flor al trau.
4: Sí, home, sí, sí, el punt, el gra de sal, la punta de pebre. Ai, Déu meu, i que ells us faci bons. De manera, madame, que el gra de sal, la punta de pebre i el punt, no?
6: Per Déu, senyor Trapé, no em descobreixi. Pensi que seria la meva ruïna.
4: No, Caterina, no em descobriré. Però amb una condició.
6: Quina?
4: Que m'expliquis el misteri d'aquesta transformació. Jo et vaig veure per última vegada quan estaves de cambrera en un hotel de Palma, si no recordo malament. I no ho recordo malament, perquè m'hi vaig passar tot l'estiu i tu ets massa bonica perquè hi pugui haver confusió.
6: Oh, gràcies per la galanteria, senyor Trapell. Però la història és molt senzilla. Vostè recordarà que a l'hotel hi venia una modista francesa que hi passava bones temporades cada any? Jo em vaig limitar a copiar el seu accent, les seves maneres. Vaig assajar moltes vegades davant dels miralls dels armaris de l'hotel. Vaig aprendre a dibuixar més que a cosir. I un germà meu que tinc a França em va enviar un certificat de treball a nom d'una tal Jeanette Dupont, que em va servir per col·locar-me en un dels millors tallers de modista de Barcelona i més tard establir-me pel meu compte.
4: Bona carrera, Caterina.
6: Jo sabia que presentant-me com Caterina Pedret amb prou feines me'n matarien a cosir per les cases. En canvi, com a Madame Dupont...
4: Sí, sí, sí, sí, ets llesta, madame, i et felicito. És difícil trobar una dona tan desperta com tu.
6: La necessitat i el desig de pujar proporcionen molt d'enginy.
4: La necessitat i el desig de pujar fan fer els més grans disbarats a les dones.
6: Perquè pensen poc i malament.
4: Si pensessin molt i bé, ja no serien dones.
6: Mal concepte té de nosaltres.
4: El mateix que tu, segurament.
6: Jo procuro entendre les seves debilitats.
4: I jo renuncio a analitzar-les. Si t'hi fixes, és una postura molt similar.
7: Madame!
6: Senyoreta, ja pujo tot seguit. Bé, me'n vaig a provar el vestit.
4: A la comèdia, madame.
6: A la vida, monsieur. Guardarà el meu secret?
4: Jo no sóc pas una dona. El secret cau en un pou sense fons i no en sortirà mai més. Enterro a Caterina Pedret, però acabo de guanyar una amiga francesa. No sé si hi guanyo o hi perdo.
6: Els homes com vostè guanyen sempre.
4: Menys si troben una dona com tu.
6: Oh, oh la la! Au revoir, monsieur.
4: Au revoir, madame.
8: Doncs on es deu haver ficat? Feliu.
4: Sóc aquí, Miquel. Estic mirant com és de bonica la ciutat de nit.
8: Que estàs romàntic, noi. Què contes?
4: Poques coses. He vingut de visita disposat a sopar amb vosaltres i la cosa s'ha espatllat.
8: Acompanya'ns.
4: No em vestiria per res del món. Si m'hi voleu així...
8: Ah, no siguis ridícul, home.
4: Tu creus que el ridícul sóc jo?
8: No hi ha cap dubte. Cal comportar-se segons la classe social a què hom pertany.
4: I què faig jo si no seguir fidel als sistemes i normes de l'estament en què he nascut i viscut?
8: Tu tens diners de sobres per elevar-te per damunt de la classe mitja. Ets solter i milionari.
4: Sí, però els meus 2 o 3 milions són fets abans de la guerra, augmentant el meu patrimoni a força de treball i lluita noble. No com els d'ara, els 15 o 20 milions teus, per exemple, que materialment han costat poc de fer, encara que el seu cost moral és incalculable. La major part dels diners guanyats aquests últims anys, per uns quants, han costat la penúria, la fam i les llàgrimes de molts milers de persones.
8: Escrúpols de vent.
4: Potser sí, Miquel, potser sí, però mira,
9: Me n'alegro de tenir-los aquests escrúpols. Jo segueixo una vida i uns costums que em permeten mantenir el meu capital i tu no sé com t'ho faràs per conservar el teu amb aquesta disbauxa de casa.
8: Mira, Feliu, el que siguis el meu germà gran no et dona dret a aquestes altures a que m'hagis d'engegar un sermó com quan tenia 20 anys. Aleshores, els 5 que em portes d'avantatge eren suficients perquè tu tinguessis una visió més clara de la vida que no pas jo. Però ara, ara ja som prou grans. Si he tingut braó per guanyar els 15 o 20 milions que has dit abans, també el tindré per conservar-los.
9: Miquel, et conec massa. Aquest entusiasme és suficient per fer-me entendre que les coses no marxen prou bé. Què? Com greu?
8: No. No ho sé. Hi ha una crisi enorme, sí.
9: L'època dels grans beneficis, dels guanys monstruosos, ha passat.
8: Hi ha un marasme que atueix.
9: Has anat massa de pressa en tot, Miquel. En guanyar-los, en multiplicar-los i en gastar-los.
8: Potser sí. Però no creguis que tot està perdut, ni molt menys.
9: No, ja ho sé, ja, però és un mal símptoma. Ha passat l'època de les vaques grasses.
8: Però no hem arribat encara a la de les magres. Lluïsa! Lluïsa, vés a obrir, si us plau. Deu ser en Carles.
9: El promès de la teva noia?
8: Sí.
10: Hola, fàmula.
11: Què m'ha dit?
10: Res de dolent, dona.
12: Hola, sogra.
8: Ja saps que no em fa cap gràcia que em digui sogra.
10: Doncs li he de dir, encara que només sigui per a fer-lo enrabiar. No s'enfadi, home, que vostè serà un sogre, però un sogre dels més machotes que corren per aquest món. I vostè, Feliu?
9: Mira, noi, a mi no em diguis ni padrí, ni oncle, ni machote, perquè no torno a dirigir la paraula. De padrí només en sóc de la Mònica. D'oncle, encara tinc l'esperança de no ser-te'n mai. Confio en el bon criteri de la meva fillola. I en quant a això de machote, té un regust tan acusat d'animal que prefereixo deixar-ho per tu i tots els de la teva corda.
10: I a mi que més simpàtic aquest vell solterat. Amb el permís de vostè vaig a l'abeurador.
9: Mira, és el lloc més adient pels machotes. Oh, Miquel, jo no sé com t'atreveixes a permetre que la teva filla festegi amb això.
8: No és mal xicot, una mica tarambana i prou.
6: Messieurs, si no es volen perdre una visió sobrenatural, pugin a veure la senyoreta. Està divina.
10: Pujo volant.
6: Oh, no, vostè no.
10: No
6: tinc autorització de mademoiselle. Només el seu padrí i el seu papà.
9: Serà qüestió de pujar? L'ambaixadora no pot ser més gentil.
8: Anem a veure la meva filla.
10: Voldran avisar en Ricard que l'haig de veure?
8: Sí, ara li diré.
9: Deu estar acabant de posar-se la flor. Es veu que és una feina molt complicada, això. Ah, mira, ja ve per allí. Bé, nois, fins ara, eh? Fins ara.
13: Hola, ja has vingut?
10: No, encara no sóc aquí.
13: Que n'ets de bèstia.
10: Et tolero això de bèstia perquè era demanar-te un favor.
13: Digues, si és que no es tracta de diners, estic sense un clau.
10: Doncs mira, són diners precisament el que tinc de demanar-te. En canviar-me de roba m'he deixat la cartera a l'americana.
13: Aquest conte està més vist que la Fentafocs.
10: Una paraula d'honor que no t'enganyo.
13: Doncs ho sento, perquè no en tinc.
10: Quina llauna.
13: Demana'ls a Mònica.
10: Home, no estaria bé.
13: Que n'és d'escrupolós. Els hi demanes avui i demà els hi tornes.
10: Bé, amb franquesa. El cas és que estic una mica apurat. Aquests últims dies he jugat fort a la penya i he tingut mala sort.
13: Ah, això ja és una altra cosa. Els demanaré al meu pare.
10: No li diguis que són per a mi.
13: No tinguis por, home, no tinguis por.
10: Per cert, que m'estranya que vagis curt de quartos.
13: Home, ja veuràs. És que ja porto gastada l'assignació de tot aquest any i fins al juny de l'any que ve.
10: És molt garrapa, el vell?
13: No, però es veu que les coses no marxen tan bé com abans.
10: Hi ha crisi, eh?
13: En realitat no ho sé. Ja saps que no me'n preocupo.
10: Són els pares els que s'han de preocupar, que per això ens han portat al món.
13: Doncs així, pobres dels teus fills.
10: Estàs agressiu avui, eh?
13: Abuso perquè tens necessitat de diners.
10: Doncs no juguis, perquè podria perdre la paciència i aleshores...
13: Aleshores, què?
10: Doncs que aleshores el teu pare podria assabentar-se de certes coses que no li farien cap gràcia.
13: Calla, que venen.
10: Amb 2.000 en tindré prou per avui.
6: No em negarà, monsieur, que el vestit és una meravella.
9: Certament, madame, Veig que és ben merescuda la fama que pregonen les seves clientes.
11: Són molt amables, molt bones totes amb mi. Bon soir, monsieur.
5: Adéu, madame.
9: Espero que ens tornarem a veure.
11: N'estic segura.
9: Adéu, Caterina.
11: Mais no, Caterina, ella és morta.
9: Ai, és veritat. Adéu, madame Dupont.
11: Bona nit a tots.
9: Bona nit.
8: Bé, ja sembla que tots estem a punt.
5: Falten Mònica i la mamà.
9: Mònica gairebé ja està.
8: La teva mare és la que té més feina encara.
9: És lògic.
5: Papà.
8: Què vols?
5: Estic sense diners.
8: Altra vegada?
5: He tingut moltes despeses aquests dies. Comprendràs que la nostra posició social m'obliga...
8: Sí, aquests són els meus arguments, però potser em fas un gramassa. Els temps no són els d'abans.
9: Ja ho sents, Carles. Sembla que les coses no marxen gaire bé en aquesta casa. Tindràs de cercar una altra vedat.
10: Quines coses té vostè, també?
9: Sí, oi que sí que tinc unes coses.
8: Quan necessites?
5: 4 bitllets.
8: Té, aquí els tens.
5: Gràcies, papà.
9: Quants anys té el teu noi?
5: Quina pregunta, que no ho saps. 25.
9: 25, eh? 25 anys i 4.000 pessetes. Està bé, està bé.
10: Vostè es veu que no se'n sap avenir d'aquestes coses.
2: La senyoreta no es troba bé. S'ha desmaiat.
9: Déu meu, anem cap dalt.
8: Anem a dalt, sí. Ricard, agafa el telèfon.
5: Sí. Digui. Sí. Sí, és a casa el senyor Draper. De part d'aquí. Un moment que ho miraré. Papà, el director del Banc de Crèdit Interior.
8: Ma, aquesta hora i aquest moment?
5: Té, agafa el telèfon. Jo aniré dalt.
8: Dom. Digui. Sí, sóc jo mateix.
3: Ràdio Vilasacra.
8: Sí. Sí, em sembla molt llarg el preàmbul, senyor director. Em sembla molt llarg. Li prego que em digui d'una vegada el que sigui. Bé, està molt bé, senyor director. Però van totalment equivocats, vostès, i tots els que li dicten les paraules que m'acaba de dir. Si creuen que jo em considero vençut perquè hagi de fer efectiu en 24 hores l'import de tots els crèdits que em tenen concedits. Tinc potencialitat econòmica per pagar aquests milions que vostès m'exigeixen. I continuar fent front després de tots els meus compromisos sense cap necessitat de vostès. Es pensaven tal vegada que amb aquesta decisió ja m'haurien apartat del seu camí, no? Ara, precisament, és quan ens veurem les cares i comprovarem qui arruïna qui. Ara ho veuran. Maledicien. El senyor Dannon? Faci el favor de mirar-ho, és urgent, aquí Draper. Com? Que està ocupat? En una reunió d'accionistes del Banc de Crèdit Interior? Ah, bé. Moltes gràcies.
12: Miquel. Qui és que no em sents?
8: Calla ara, deixa'm estar, tinc feina.
12: Escolta, és que la nena...
8: Aneu-hi vosaltres a sopar. Jo he d'arreglar unes coses.
12: Però qui et parla ara de sopar? La nena està malalta. Telefona de seguida que vingui el doctor Cosme. Mira, digues-li que no torna en cinc des de fa 10 minuts. Digue-li que...
8: Casa del senyor Stefan? I és el senyor Stefan pare?
12: Però...
8: De Draper.
12: Però que no m'ha sentit.
8: Calla.
12: Miquel.
8: Està bé, gràcies. Esperaré un moment.
12: Escolta, Miquel, la nena...
8: Vols callar d'una vegada? Hi ha quelcom més urgent ara que un senzill atac d'histèria.
12: Però és que no és un atac
8: d'histèria. Sí, sí, digui. Miquel. Què tal, senyor Stefan? Soc Miquel Draper. Desitjaria veure-lo un moment, encara que sí, l'hora sigui una mica intempestiva. És que és un xic difícil de dir per telèfon. Sí, es tracta d'un assumpte de negocis. Urgent, una mica urgent.
12: Vols deixar els negocis, Miquel? El que té la teva filla...
8: Calla d'una vegada. Vols deixar-me sol?
12: Però, per Déu, Miquel...
8: Calla! Així vostè també està amb els meus enemics. Concretant, Em vol rebre o no?
1: Miquel, per Déu!
8: No es cregui que vostè ni cap dels de la seva trepa podran ensorrar-me. Encara que estigui sol, sortiré endavant d'aquesta ensopegada.
1: Miquel, és que no tens cor.
8: Aquestes excuses no tenen fonament. És flac de memòria, vostè, senyor Stefan.
1: Escolta.
8: Ja no es recorda de què gràcies a mi disfruta de la seva posició actual?
1: Dóna'm el telèfon, Miquel.
8: Sou tots pitjors que criminals.
1: Escolta.
8: M'és igual que pengi l'aparell. No penso callar ni quedar-me quiet.
1: No tens consciència de cap mena.
8: Us faré menjar la pols de la misèria.
1: Diners, series
8: que
1: més fort de deixar-nos perdre tots.
8: Miserables.
1: Ni la salut de les teves filles.
8: Lladres.
1: Que fer-te pensar
8: calla,
1: en altra cosa.
8: Quieta.
1: Que en els teus negocis.
8: He de dir-los-hi tot el que són.
1: No,
8: no us escapareu de les meves mans. Lladres més que lladres.
1: Deixa.
8: Pitjor que lladres.
1: Deixa.
8: Perquè ells se'n posen en canvi vosaltres.
1: I tu?
8: Vosaltres sou pitjor que lladres.
1: Tu què ets?
8: Calla, deixa'm estar.
1: Que ets mil vegades.
8: Vols el favor de deixar-me estar?
1: No tens més sentiment que els de l'avarícia.
8: Aparta't d'una vegada.
1: De tesorar diners.
8: Assassins!
1: Miquel!
8: Assassins!

0: Malauradament, la malaltia de la Mònica ha anat minant la seva salut. Alhora, la situació econòmica ha empitjorat i tot sembla ja a punt d'enrunar-se. Estem al mateix saló. És a la tarda. Mònica, molt desmillorada, asseguda a la butaca. Al seu costat, el seu padrí, Feliu. També hi ha l'Albert, el personatge que recorda tota aquesta història.
1: Estic content del bon aspecte de Mònica, Albert.
2: I jo estic agraït del molt bé que em fa quedar la seva malalta.
3: Si no fos per vostè, doctor, i per les bones estones de companyia de l'oncle, la vida se'm faria insuportable.
2: Ha de lluitar contra aquest absurd pessimisme.
3: La meva malaltia és greu.
2: Ho era abans. Ara hi ha mil mitjans per lluitar contra el mal.
3: Fins la mamà sembla que s'aparti del meu costat per por del contagi.
1: Són apreciacions sense cap fonament, dona.
3: I el papà gairebé no el veig mai.
1: El teu pare està preocupat amb els negocis. La teva mare, ja saps com és la teva mare. Els petits inconvenients li semblen sempre grans muntanyes.
3: Les coses de casa no van bé, no és cert?
2: Vostè no s'ha de preocupar, Mònica. Pensi que el millor remei és la tranquil·litat.
3: Està bé. Amb aquest parell de guardians estic ben arreglada.
1: Sòrnia.
2: I ara fer el repòs de la tarda. No hi ha més remei.
3: Està bé. Vols avisar la Berta, oncle?
1: Sí. Berta!
4: Ja vinc!
2: Els progressos són notables. L'aspecte va millorant i el tractament dona els seus resultats tal com jo esperava.
4: Digui, senyor Feliu.
1: La nena en necessita.
3: Voldràs acompanyar-me?
4: Quines coses de preguntar a la meva estrella. Per què sóc aquí, jo? Vaig baixar del poble de seguida que em vaig assabentar que estaves malalta. I no em mouré d'aquí fins que estiguis bona del tot.
3: O fins que em mori.
4: Què vols ara, fer-me plorar?
2: No vull sentir-li dir més, això, ho sent?
1: No tens cap raó per pensar així.
3: Bé, no em renyeu més. És que a mi em passa com a la mamà. Les coses m'havien vingut sempre de cara i no estic acostumada a perdre. Anem cap a dalt, Berta. M'ajudaràs a estirar-me i em faràs companyia una estona.
4: El que li fa falta a la nena és que es posi una mica més forta i vingui a refer-se del tot al poble.
2: No cregui que és mala idea.
3: Força que m'agradaria, Berta. No et pensis que no les enyoro aquelles temporades d'allà dalt.
4: Ah, i això ho dius per fer-me contenta. Però no és veritat. Ni tan sols te n'has recordat de la dida.
1: No és pas cert, això, Berta. Mònica t'ha recordat moltes vegades.
3: Quan tornarà, doctor?
2: Em quedo una estona amb el seu oncle. Em deu la revenja d'una partida d'escacs que, per sorpresa, em va guanyar l'altre dia. Abans d'anar-me'n, pujaré a acomiadar-me.
3: Fins a després, doncs. Et veuré també, oncle.
1: Naturalment.
3: Adéu-siau.
2: Em perdonarà la mentida veritat?
1: Perdonada des del primer moment. Perdonada i agraïda.
2: Agraïda?
1: Sí, perquè jo també volia parlar amb vostè.
2: Aquesta és una bona ocasió. Tots els altres de la casa són fora.
1: Com sempre. És lamentable el que està passant.
2: Lamentable és una paraula suau.
1: Moltes vegades, a l'hora d'aplicar els qualificatius, hom voldria desprendre's de l'educació que li han penjat al damunt.
2: Potser és millor saber-se contenir.
1: Ho dubto.
2: Anem al gra?
1: No desitjo altra cosa. El tema és la malaltia de Mònica, no?
2: Certament. Les coses no marxen com jo voldria. Mònica reacciona, però no al ritme que feien creure els medicaments enèrgics aplicats. La seva joventut i
1: els desitjos de vostè.
2: Sí. És el primer malalt que se'm resisteix.
1: Deu haver-hi quelcom que falla en el seu diagnòstic.
2: No és això, precisament.
1: Expliquis.
2: Crec que les causes hem de cercar-les en una mimba del desig de viure de la pròpia malalta.
1: Creu que Mònica no lluita per combatre la malaltia?
2: No solament això, sinó que, a més, troba una complaença morbosa en pensaments de mort.
1: És possible.
2: Si creu que és possible, és perquè deu conèixer els motius.
1: El suposo.
2: Només podem admetre les suposicions si ens han de portar al terreny de les realitats.
1: Val la pena intentar-ho, no?
2: Fora lògic que aquesta conversa pogués tenir-la amb el seu pare.
1: Molt em temo que li serà difícil.
2: Almenys fins ara ho ha estat.
1: Jo procuraré ser breu, doctor. I encara que em dol el que tinc de dir-li perquè el pare de la Mònica és el meu germà, No em queda altre remei que exposar les coses tal com són, com Mònica mateixa les veu, sense que gosi confessar-se-les ella mateixa.
2: L'escolto, senyor Draper.
1: Aquesta casa és el reflexe de tantes cases d'avui. És un producte genuí de la postguerra. Amb presses i sense escrúpols, el meu germà ha lograt una fortuna a base de concessions a tota mena d'ambicions, sanes o insanes, i de fer la sort a la seva pròpia consciència. Hem viscut uns anys que els diners es trobaven a l'abast de qualsevol desaprensiu. Només calia una cosa: no mirar on trepitjaves i tancar les orelles als planys dels aixafats. A mesura que els diners entraven en aquesta casa, anaren apretant les antigues amistats i n'adquirien de noves. Més tard, cada una es va anar creant el seu món
2: i a poc a poc es va anar desintegrant la família.
1: Magda, la meva cunyada, que sempre ha estat un cervell buit, es va sentir atacada de deliris de grandesa. Del seu fill, d'en Ricard, en feren entre ella i el meu germà un ser totalment inútil.
2: I Mònica?
1: A Mònica li deixaren fer vida independent. Potser perquè, i no voldria que ho prengués per immodèstia, sí, té un caràcter més semblant al meu, es manté la més sana d'esperit de tots.
2: No obstant, es prometé a un tarambana que, quan les coses no van com ell esperava, passa dies i dies sense venir per aquí.
1: Certament. Des de que Mònica tingué la hemoptisi, desgràcia que coincidí amb l'esfondrament econòmic del meu germà, en Carles fa cada dia més escadusseres les visites a aquesta casa.
2: És clar.
1: Per altra banda, en Miquel cerca com un boig la manera de mantenir-se per damunt de les aigües remogudes i salvar-se del seu naufragi econòmic. La meva cunyada s'arrapa com una llagasta a les poques amistats que encara no li han tancat les portes.
2: I mentretant, ningú, a part de vostè, es preocupa de suavitzar el dolor d'una noia de 20 anys, malalta, trista, i que se sent més desemparada cada dia que passa. La mare de Mònica només va reaccionar en veure-la sense sentits.
1: Sí, aquella nit tingué una escena violenta amb el seu marit, però passat el moment emocional ha tornat a ser la mateixa de sempre.
2: Doncs serà precís, si és que volen que Mònica salvi, que es produeixi un canvi radical en l'actitud de tots envers ella.
1: Ho veig difícil, doctor. Ja fa dies que aquí dins ha sonat el crit de campi qui pugui. No obstant, ningú més content que jo si logra aconseguir alguna cosa.
2: Espero que vostè m'ajudarà.
1: En tot el que estigui a la meva mà.
5: Bona tarda. Ai, hola, Albert.
2: Bona tarda, senyora.
5: Hola, Feliu.
6: Hola. Hola, què fa la malalta?
5: Està fent repòs?
1: Sí, el doctor l'ha enviat a descansar una estona.
5: Ah, vaig a veure-la.
2: No, no, no, ara no, esperi una mica més tard.
5: Entre unes coses i altres no tinc mai temps de veure la meva filla.
1: Ella se'n lamentava no fa gaire.
6: La culpa la té un metge que prescriu un tractament tan sever.
2: És el que correspon a la malalta.
5: En vostès, però, sempre exageren una mica.
6: Qüestió de posi.
1: De vegades em feu pensar que tots plegats sou una mica curts de gambals.
2: No, aquest criteri respecte de nosaltres és molt corrent. Aquest i d'altres. El metge sempre té la culpa de tot.
1: Per cert que sobre això, un metge de poble, molt amic meu, sempre es queixava de la manera de reaccionar als seus clients. Si el malalt es moria, el metge era un sabatasses. Ah, però si es curava era gràcies al sant de l'ermita.
6: Total, que l'home mai no tenia raó.
5: Bé, vaig a dintre a arreglar algunes coses.
6: No ha vingut el papà?
1: No, no, no.
5: Bé, fins ara, eh?
1: Bé, bé.
6: Vaig a telefonar a veure si el trobo.
1: És que l'enyores...
6: El necessito, a no ser que tu em treguis del sot.
1: Diners?
6: Esclar.
1: Res. I si vols un consell, no l'emmoïnis gaire, el teu pare, que ja té prou feina. Ella la seva, per això.
6: Escolta, reina, que hi és el papà? Eh? Ah, cap aquí. Sí, magnífic. Gràcies, preciositat. Un dia d'aquesta setmana t'enviaré un ram d'orquídies, 2 quilos de bombons i unes entrades per la lluita lliure.
1: Alça.
6: Sí. Adéu, monument. Aquesta secretària del papà val un imperi. Mala guanyada.
1: Mala guanyada. En fi, què t'ha dit?
6: Que el papà ja havia sortit en un taxi cap aquí feia estona.
1: Així l'esperaré.
2: Jo també, si no ha de trigar gaire.
6: Ja veig que entre tots dos m'esgarraran l'assumpte.
7: Ho sento, però el que hem de tractar és prou greu per no admetre dilacions.
6: Sobretot no me l'esverin, eh? Vaig a canviar-me de roba. Torno tot seguit.
1: Per mi no vagis de pressa, eh? Com més triguis, millor. Deu ser el meu germà. Ja hauria dit jo mateix, ja, eh? Hola, Miquel.
8: Hola.
2: Senyor Draper?
8: No esperava trobar-los aquí.
1: El doctor i jo t'estàvem esperant.
2: Voldria parlar amb vostè.
8: Si no és molta estona.
1: La que calgui.
8: Jo sé les meves coses.
2: I jo sé les de la seva filla.
8: Està pitjor? No és que timin res, eh? Encara que la meva situació és difícil, no ho és tant com per tenir d'estalviar els medicaments.
1: No es tracta de medicaments.
8: Volen dir d'una vegada què és el que passa?
1: Aquí no. Anem al teu despatx.
2: Sí, serà millor.
8: Bé, quan vulguin, facin el favor.
9: Dichosos els ulls, senyoret Carles.
10: No hi és, o el senyoret Ricard?
9: Em sembla que sí. Vaig a mirar-ho.
10: Està bé. Corre, Lluïsa.
9: Li dic a la senyoreta que vostè ha vingut?
10: No. De moment no li digui res.
9: Com vulgui.
10: Ves.
11: Home, Carles, què és de la teva vida? No se et veu mai.
10: He tingut una mica de feina. No he pogut venir.
11: Des de que has ensumat que les coses no marxen gaire bé, has iniciat una retirada estratègica que ni els alemanys durant l'última guerra.
10: És que em recrimines la meva tàctica?
11: Recriminar-te? No. La comprenc, tenint en compte els propòsits que et guiaven al festejar amb la meva germana. Però no per això em deixes de fer un gran fàstic.
10: Deixa't d'actituds heroiques. Saps que sempre que les has intentat has hagut de claudicar.
11: Fins que m'encansi. No et creguis que estigui en situació de proporcionar-te diners tota la vida.
10: Et tinc a les meves mans. Tu veuràs.
11: Ets un xantatgista d'allò tan baix.
10: I tu què ets?
11: Jo almenys m'exposo.
10: Amb aquesta actitud demostres la teva falta de talent. Quan un tira pel camí tort, cal escollir el menys exposat.
11: A més de malvat, ets covard.
10: I tu valent, però estúpid.
11: Bé, deixem-nos de fineses. Què vols?
10: 5.000.
11: No les tinc.
10: Demana-les al teu pare.
11: Tampoc me les donarà.
10: Ni 5.000?
11: No me les donarà.
10: Roba-les.
11: Calla.
10: Ja saps que no seria la primera vegada.
11: Jo no he robat res.
10: Has falsificat la firma del teu pare i has entregat lletres sense valor, en garantia del préstec que t'havien fet.
11: No ha estat més que una trampa, que vas esperar tu mateix.
10: Perquè sempre ha estat més llest que tu. D'una manera o altra havia d'assegurar-me que la teva germana seria per mi.
11: Esclar, com que l'estimes tant.
10: Almenys estimava els diners del teu pare.
11: Ets un bretó repugnant.
10: Mira, Ricard, d'aquesta manera no anirem enlloc. Les paraules pujaran de to. De les paraules passarem als fets i no arranjarem res. L'únic que aconseguiràs serà empitjorar la teva situació. Tu saps prou bé que el prestamista que et va deixar les pessetes per tapar l'atzagallada que et feu fer la borratxera d'aquella matinada no sap que les lletres que li vas lliurar són falsificades.
11: És estrany que no t'hagis encarregat de dir-li tu.
10: No em convenia.
11: Així em podies anar exprement.
10: És cert. Però ara jo vinc a proposar-te la solució.
11: Tu?
10: Sí, jo. Mira, seu i fumem. Tinc un gran negoci per a tu.
11: Segurament deu ser un negoci brut.
10: Els negocis no són nets ni bruts. Són o no són negocis. Ja em diràs, en l'ordre moral, quina diferència hi ha entre una fallida fraudulenta que arruïna centes de famílies i l'atracament a mà armada, ben preparat, sense perills, a un banc qualsevol.
11: I tu, dels dos, em vens a proposar...
5: M'ha dit la Lluïsa que havies arribat, poca pena. Has vist la Mònica?
10: No, volia parlar a Ricard d'uns negocis abans d'entrar a veure-la.
5: Negocis, vosaltres?
11: Sí, dona, sí, que t'estrany.
5: Ai, em sembla que no hi heu d'entendre res. Què has vist el pare, Ricard?
11: L'he sentit que entrava al despatx amb l'oncle Feliu i el doctor.
10: Conferència?
11: Es veu que sí. No vas a veure què és el que tracta, mamà?
5: Ai, fill, no sé què fer. Quan tres homes es tanquen en una habitació per parlar, o bé diuen bestieses, o bé hi ha alguna desgràcia en porta. I a mi em fan molta por tant les desgràcies com les bestieses. Però, en fi, vaig a veure què passa.
11: Ja me'n farà 5 cèntims.
5: I vosaltres ja m'explicareu quina mena de negoci són aquests que porteu entre mans.
10: No hi doni cap importància, que no hi ha res de l'altre món.
11: No, mamà, és la cosa més normal.
5: Està bé, està bé.
10: Aquest no és lloc per parlar d'aquests assumptes.
11: Ni aquest ni cap.
10: Què vols dir?
11: Que ja n'he tingut prou amb el que m'has insinuat.
10: Bé, però pensa-t'hi abans de prendre una decisió.
11: Ja la tinc presa.
10: Què penses fer?
11: Explicar-ho tot al meu pare.
10: Tu ets boig. No veus que els vells no poden entendre les nostres coses?
11: Al fi i al cap és el meu pare. Haurà d'entendre'm.
10: I li diràs que has falsificat la seva firma?
11: Això i tot.
10: Tu mateix.
11: Crec que si ho hagués fet fa temps, les coses no haurien anat tan enllà. Ara ja pots córrer a dir al prestamista que em va recomanar que les lletres són falses. Jo m'encarrego del demés.
10: Però escolta, Ricard, les coses es poden arreglar d'altra manera. Tens una solució més senzilla i còmoda.
11: Per tu, almenys, sí que ho deu ser de còmoda. D'altra manera, no t'hauries molestat en proposar-me-la.
10: Podries disposar de diners tu, i jo també, és clar. N'hi ha 500.000 a guanyar.
11: A guanyar?
10: Sí, a guanyar. Tot està preparat magistralment. No pot fallar.
11: Doncs tu mateix, Carles. Si tan senzill és, no em necessites per a res a mi.
10: Jo ja he fet prou preparant-ho tot. L'execució toca a tu.
11: Busca un altre.
10: Ets un estúpid, però m'és igual. Esperaré el resultat de la conversa amb el teu pare.
11: Esperaràs endebades. Quan les coses es posen malament del tot, comencen a néixer esperances.
10: Esperances? Jo conec més la vida que tu.
11: Jo no vull saber tant de la teva mena de vida. Ja me n'has ensenyat prou.
10: Seguiré esperant.
11: Fes el que et plagui.
10: Encara tinc els trumfos a la mà.
11: Però jo ja t'he vist les cartes. La meitat del seu valor s'ha perdut.
10: No te'n refis. Vaig a veure la teva germana.
11: Però quina mena de cinisme.

0: Només que no els interrompi. Per altra banda, li agrairia que estigués present en aquesta conversa que avui tenia amb el promès de Mònica.
1: Si ho creu imprescindible.
0: Molt necessari, almenys.
1: D'acord.
2: Que és misteriós, tot això.
0: No hi ha res de misteriós. Es tracta senzillament que em crec en el deure d'intervenir en uns assumptes que, en un principi, poden semblar aliens a la meva situació professional dintre d'aquesta casa, però que en realitat hi estan íntimament lligats.
1: Bé, expliquis.
2: Soc tot orelles.
0: Procuraré anar al gra. Carles, vostè estima o no estima a Mònica?
2: Aquesta pregunta és estúpida.
0: Això no és cap resposta. Vostè, repeteixo, estima o no estima a Mònica? I concretant més pregunto encara, vostè pensa o no casar-se amb Mònica així que el seu estat li permeti?
2: Bé, abans de contestar les seves preguntes, podria fer-ne jo una a vostè?
0: Certament.
2: Mònica es curarà?
0: La seva resposta està supeditada al que jo li digui.
2: Pot ser.
0: Així ja tinc aclarida la meitat de la qüestió. Vostè no estima a Mònica.
2: Bé, aquesta és una deducció gratuïta.
0: No, lògica pura. Per saber si s'estima una persona, no cal analitzar les circumstàncies que la rodegen.
2: Són maneres de pensar.
0: Són manera de veure les coses, fruit de la postura com adopta davant de la vida.
2: Vostè, doctor, pel que endevino és un romàntic. La seva professió ja li permet ser-ne una mica, però li prego que aquest romanticisme no me'l vulgui encomanar. Jo sóc un home pràctic.
1: Tu aquests ets un brètol.
0: Li prego que no es deixi importar pels nervis. Pel que veig, sentirem coses grosses aquesta tarda.
1: És que jo ja en tinc les orelles brutes d'aquest.
2: Bé, enllestim. Tot això no condueix a res.
0: Sí, condueix a molt. Ja hem aclarit que vostè no estima a Mònica. Ara, contesti'm a la segona pregunta. Pensa o no casar-se amb ella?
2: Crec que la més lleugera partícula d'ètica que un hagi assimilat impedeix contraure matrimoni quan l'amor no hi balla pel mig.
0: Però la seva ètica, en canvi, li permetia casar-se quan hi ballaven els diners.
2: Això és ficar-se massa endins. No tinc per què donar-li més explicacions. Sóc lliure de fer el que em plagui.
0: Fins a cert punt.
2: Què vol dir?
0: Que quan en el joc s'hi atreveix la vida d'una dona, cal mirar una mica prim.
3: Inesperadament, dalt l'escala i sense que se n'adonin els tres homes, apareix Mònica, que resta uns instants atenta a la conversa.
2: Potser que parléssim més clar. Per què aquest interès en saber les meves decisions respecte a la Mònica? És que faig nosa? Sóc una nosa pels seus projectes?
0: No jutgi els altres amb les mires estretes de la seva malaltissa constitució moral. Malgrat el temps en què vivim, encara hi ha homes.
2: I un d'ells és vostè, veritat? Doncs bé, carregui vostè amb el mort. Jo no vull lligar-me a una malalta que no estimo i que per postres no té un cèntim.
4: Oh, Déu meu!
1: Mònica!

0: passat 5 dies. Quasi és de nit. Lluïsa, la minyoneta, amb una maleta a la mà, prop de la porta del carrer. Magda l'està acomiadant.
1: No m'acomiado de la senyoreta. Li desitjo una gran millora.
2: Gràcies, Lluïsa. Gràcies.
1: Passi-ho bé.
2: Adéu. Ja ha marxat aquella noia?
3: Sí, Berta. I, per cert, més afectada que no pas la cuinera quan la vaig acomiadar abans d'ahir.
2: Aquesta noia els tenia molta llei.
3: Era molt fiada i ja feia 5 anys que la teníem.
2: No és gaire freqüent això ara. Jo conec una casa que en una setmana en varen canviar 4.
3: I d'aquí pocs dies ens quedarem sols del tot. Tu hauràs d'anar-te'n, Berta. Tens prou obligacions.
2: Jo no en tinc cap pressa. Vaig deixar tot allà endegat i marxa sol. Pot creure'm.
3: Jo no puc permetre que estiguis aquí sense cobrar.
2: Mira, senyoreta, no m'ofengui. A més, que no seria el primer cop que serveixo en aquesta casa sense que em paguin la mesada.
3: Berta!
2: Sí, senyora, sí, abans de casar-me. Abans de ser la dida de la nena. Mai m'he queixat. Jo no sóc com el servei d'ara, que només mira per l'interès.
3: Tu no ets considerada com del servei, ja ho saps.
2: Per això vinc. Jo me l'estimo molt a la nena.

0: I ara, veient la malaltona, només tinc ganes de plorar.
1: Els temps han canviat. Això s'ensorra.
0: No es preocupi, senyora, que tot s'arreglarà. Ai, aquells sí que eren bons temps, se'n recorda. Cada dijous sortia amb la nena més orgullosa que ningú. Grassa, vermella de cara, amb aquells anagos emmidonats, amb aquella còfia. I me n'anava cap al siglo a veure els aparadors i a lluir la nena. Altres vegades cap al parc a tirar llonguets a l'elefant o als claustres de la catedral a donar pa a les oques. De vegades penso que tal com estan de difícils les coses, l'elefant deu passar molta gana de llonguets.
1: Sí, Berta, sí. Però no en traiem res de recordar aquelles coses. Tot això d'ara sembla el final.
0: I no, dona, no. Es veu que no recorda de quan vivíem al carrer de Trafalgar, quan encara no havia nascut la nena. Fins gana varen passar, que el senyor va tenir una mala temporada.
1: No exageris, tant com gana, Berta.
0: Vostè potser no, però jo més d'una vegada me n'anava a dormir amb els budells que em feien una remor de canyeria buida. Ai, però ara no cal pensar ni en allò ni en res més. També aleshores, quan em vaig anar per casar-me i el senyor semblava que no sabia veure la sortida, es va morir l'avi, varen heretar i tot es va arreglar.
1: Déu vulgui que es trobi una solució.
0: I si no es troba, a vendre la casa, i mentre el senyor treu el carro de la rodera, vostè és cap a pagès. La nena refer-se i vostè també.
1: Gràcies, Berta. Però prou feina tens per tu, també. Sou molta colla.
0: Sí, però això de la terra dona molt ara. Els pagesos hem après de fer dinerets. Durant i després de la guerra hem après de cobrir-nos el ronyó.
1: Ai, Berta, Berta.
0: Va, va, que això no li escau a vostè. Els seus ulls no en saben de plorar.
1: Per això, ara que n'estic aprenent, les llàgrimes em cauen més.
0: Bé, no en parlem més. Déu dona el fred segons la roba. Ja s'arreglarà tot. I me'n vaig a dalt, que la visita del metge dura massa. A mi aquests metges d'ara no em fan cap gràcia. Ni la recepta fregues ni res. Ni un mal ungüent. L'altre dia, després del disgust de la nena amb aquell poca vergonya de promès que tenia, li vaig dir al metge si li semblava bé que li posés una cataplasma de colomàs als ronyons. I es va posar a riure de mala manera.
1: Es cuida molt de Mònica. Cada dia passa almenys 2 hores a casa.
0: Em sembla massa per un metge.
1: Què vols dir ara?
0: Res. Que una és més vella que bonica. I tantes visites em fan pudor de socarrim.
1: Quan a mal pensada el temps no t'ha canviat gens, Berta.
0: Oh, no vull dir pas que em sàpiga greu. Si aquest metge se l'estima la nena, millor. Així tindrà més interès en curar-la.
1: Però què t'empatolles, dona? Apa, vés, vés.
0: Que una és de fora, però ara els de fora en sabem tant com els de ciutat.
1: Sí, dona, sí, s'han espavilat molt. Ai, Déu meu, i quin munt de picardies portes amagades, Berta. Vaig allà dins a veure com ha quedat tot allò, eh?
0: Ai, que deu haver-hi la bugadera. I fa més d'una hora que no l'he vigilada, oi? Oh, Mònica, que valenta. Què fa la meva perla?
2: Sembla que em trobo millor, Berta. I el doctor s'ha empenyat en que baixés una estona.
0: Esclar, dona, esclar.
3: Aviat vindrà l'oncle Feliu i farem una mica de tertúlia fins a l'hora de sopar.
0: I ara què diuen de sopar? El més calent és a l'aigüera. Me'n vaig corrents, mare
3: vés,
0: de
3: vés,
0: Déu,
3: Berta.
0: Mare
3: de Déu. Mònica, vol que encengui el llum?
2: Sí, això és massa fosc.
3: Ah, sí. Ja és una altra cosa. La claror dona optimisme i és precisament l'optimisme el que li fa falta.
2: I creu que és això el que se'n pot treure del panorama de la meva vida actual?
3: És clar.
2: Una darrere l'altra. Les martellades cauen sobre meu, sense pietat.
3: No, mica.
2: Primer la malaltia.
4: La sacra.
2: Després la desfeta econòmica. Més tard, el que va passar aquí mateix, encara no fa 5 dies.
3: Això és el que deu preocupar-la menys.
2: Ho creu així?
3: És clar. Res hi ha que pugui amargar-la. Aquell indesitjable es va desemmascarar davant de vostè. El cop va ser fort, ja ho sé, però va servir per posar en evidència tot el llot que s'amagava darrere les seves formes més o menys polides.
2: Però jo no sé com explicar-li. Encara que des de feia temps havia sentit que es refredaven els meus sentiments envers ell, vaig donar-me compte, en sentir les seves paraules, que alguna cosa s'esqueixava dintre meu.
3: És natural. Es va arrencar amb violència les rampoines d'amor que encara portava enganxades.
2: Potser sí, però vostè no pot entendre la sensació de buidor que sento dins des d'aquell moment.
3: Sí que l'entenc, Mònica. Sí que l'entenc. Millor que ningú l'entenc.
2: Vostè?
3: Sí, jo.
2: Aquest no és un mal físic, Albert.
3: És que el bon metge ha d'entendre tant del dolor del cos com de l'esperit. Vostè, Mònica, no troba estrany que passi tantes hores aquí?
2: Fins ara no hi havia pensat. Però sí, és clar, les visites de metge no són tan llargues.
3: Quan només són de metge.
2: Així vostè...
3: Així jo, Mònica, passo tantes hores al seu costat perquè... perquè m'interessa tant la malalta com la dona.
2: Albert...
3: Sí, deixi'm parlar. Deixi'm parlar ara, que també jo necessito un sol i estic segur de trobar-lo vessant tot el que porto dins. L'altre dia, quan en Carles em preguntà si és que ell em feia nosa, vaig sentir com una cremada a les galtes. Aquell brètol deia, en veu alta, el que jo mantenia en silenci. Treia la llum crua al pensament que jo cuidava amorosament en la foscor del meu cor trist.
2: En Carles li feia nosa? Vostè?
3: Voldria que m'entengués, Mònica. Jo veia clarament que l'actitud d'aquell home envers vostè no era la més apropiada de qui estima de veritat. I ell constituïa per mi la barrera, l'obstacle. Perquè jo, Mònica, t'estimo.
2: No, Albert, això no pot ser. Tu no m'estimes. Parles i obres impulsat per un sentiment de llàstima envers una malalta jove. Bonica, si vols.
3: Mònica.
2: Però no és l'amor qui et fa passar les hores al meu costat.
3: Sí, n'he tingut prou amb les nits d'aquests darrers mesos per analitzar les qualitats d'aquest sentiment meu. Tu no saps les vegades que he beneït a Déu perquè aquella nit que feu l'aparició, la primera senyal visible del teu mal, permeté que el vostre metge es trobés de viatge. Cada dia m'ha portat una prova més de la certesa que primer vaig intuir i després s'ha anat fermant de forma clara.
2: Tu no m'estimes, Albert.
3: Mònica.
2: Per familiaritzat que estiguis amb malalties, t'has de donar compte que la meva no és la més apropiada per atreure ningú. Més aviat allunya.
3: Tu mereixes tot. Els teus sofriments t'han fet guanyar el meu afecte.
2: Afecte no és amor.
3: Però és el camí que hi porta.
2: Doncs cal recórrer aquest camí abans d'arribar-hi.
3: Deixa'm concretar ara. Jo no vull perdre el temps. Vull que el camí el caminem tots dos junts.
2: No, Albert, no. Tu sol. No puc anar-hi amb tu. I tu cal que vinguis menys. Que fugis d'aquest ambient. Que te n'apartis tant com puguis. No vull fer-te llàstima. Si creus que he de curar-me, sabràs esperar el temps que calgui. Si la curació és impossible, per què parlar de res?
3: Prens les coses des d'un punt de vista equivocat. Et trobes sotmès als efectes d'un complex d'inferioritat que no pot ser-te beneficiós de cap manera.
2: No insisteixis, Albert. I creu-me, en aquest cas estic més encertada que tu.
4: Nena, ha vingut el senyor Feliu.
5: Berta, bona tarda.
3: El teu oncle pot aconsellar-te, Mònica.
5: Mala cosa aquesta de donar consells. Senyal de bellesa.
4: Ja té raó, ja.
5: De què es tracta?
3: Es tracta del que vaig mig parlar-li ahir.
2: És a dir, que ja t'havia cercat confident.
3: Les coses de l'amor és difícil portar-les amagades.
4: I encara que s'hi vulguin portar, sempre s'ensenya una mica lleutó.
2: Berta.
4: I em perdonarà en veritat. Però a mi, i la senyora n'és testimoni, doncs li acabo de dir encara no fa un quart, aquestes visites de metge de dues hores m'han fet olor de sucarrim des del primer dia.
3: Ja, Berta, Berta.
5: Ets un gran psicòleg.
4: Miri, senyor Feliu, jo no sé què vol dir això tan enrevessat que m'acaba d'engiponar.
0: Però em penso que deu ser una cosa així com ficar-se allà on no et demanen.
5: Apa, ja hi som.
0: Però despensi que li digui que una servidora de xafardera no en té res.
5: Apa.
0: I que aquest senyor de metge en sabrà molt. Encara que no hagi receptat a la nena ni un cataplasma ni unes males fregues d'oli de llangandalls que fa miracles. Però d'amagar les mirades de sucre candi i empassar-se els sospirs que li surten des del capdavall de l'estómac en sap menys que una servidora que sempre té a flor de llàvia el que li desborda el pap. I dispensin si els hi ha molestat, però la culpa la té el senyor Feliu per haver-me dit aquella paraulota, que una servidora és de fora, però també té el cor al seu lloc i també li fa tic-tac com a qualsevol d'altre.
5: Però qui t'empeny que tan rodoles? Ara fixeu-vos com són les dones. Ja vaig ser bé de quedar-me solter, ja.
0: Vostè perdoni que li digui que s'ha quedat solter perquè és un egoistot. Perquè un home com vostè, amb els seus quartets, hauria pogut fer feliç a moltes noies.
5: I ara, Berta, no siguis descarada. A moltes no. Si per casa una sola...
0: Ja m'entén, vostè. No faci l'or ni ara. Que prou li deia la seva mamà, al cel sigui. Feliu, que et fas gran. T'has de casar. Pensa que ets un home que podries fer feliç a la Treseta casant-te. I saben què contestava ell?
5: Va, digu tot, dona, digu tot.
0: Sí, senyor. Veiem si així li surten els colors a la cara com ha fet amb una servidora. Doncs contestava... Mamà, això no és cap argument. També faria feliç el Sereno comprar-li una pianola i no ho faig. I es quedava tan fresc.
2: Bé, prou, prou. Que l'oncle s'enfadarà i no vindrà més. I la que hi perdré seré jo.
5: No m'enfado. Aquesta rialla en els teus llavis seria suficient per fer-me perdre qualsevol enuig. Però amb tot això ens hem apartat el que dèiem.
0: És igual. D'aquestes coses, encara que no se'n parli gaire, no s'hi perd res. Perquè tot el que es calla es va encenent per dintre i després surt com una flamarada.
2: Va, va. Deixeu-ho córrer, que no són coses per tractar en una tribuna pública.
0: Sí, dona,
2: i això
0: sí.
2: Ho sembla. La Berta i l'oncle ho han dit tot. I en canvi, la Berta i jo, que som els interessats, ni tan sols hem obert la boca. Voleu acompanyar-me dalt? Això es comença a refredar i he sentit una esgalifança.
5: Sí, sí, anem dalt. Continuarem la xerrada.
0: Vostè no s'ha enfadat a mi, veritat, senyor metge?
3: No, dona, no. Per què havia d'enfadar-me?
0: Vagi a saber. Així, em podrà fer un favor? Vostè entén amb totes les malalties o només amb les de la nena?
3: Em penso que amb bastantes.
0: És que en tinc una mica de dolor a la gargamella.
2: Bé, Albert... Ja pujaràs, oi?
3: Sí, de seguida, Mònica. Veiem, veiem què és això del coll.
0: No res, que volia parlar amb vostè. Si és de debò, que no està enfadat amb mi.
3: No gens.
0: És que una sap. Hi ha vegades que la llengua se li desboca i no sap com aturar-la. I el senyor Feliu m'ha dit aquella paraula que m'ha fet enrabiar de debò.
3: Per la seva tranquil·litat. He de dir-li que psicòleg és el nom que es dona aquí a base de fixar-se amb els altres. Endevine els propòsits que tenen.
0: Ah, vaja. Una mena de tiradora de cartes.
3: No és ben bé això, però no és res dolent.
0: Ja veu el que fa la ignorància, eh? Bé, deixem-ho córrer tot això i... I ara us així que no sé com començar.
3: Apa, dona, animis.
0: Doncs miri, sí, sense embuts. Amb tot això hi ha una cosa que no entenc.
3: En què?
0: En tot això d'estimar vostè la nena. Millor dit, en això que diu d'estimar-la. Jo des del primer dia vaig veure que aquell beneit no l'estimava la nena. Però vaig entendre que anava pels diners. Ara veig que vostè no l'estima encara que ho faci veure. Però com que de diners sap que no n'hi han, per què dimoni ho fa?
3: Berta, tenia raó el senyor Feliu quan li deia que vostè és un gran psicòleg. També jo tinc ganes de parlar clar i no sabia trobar la persona. Ara sé que és vostè. Estic segur que hi puc confiar.
0: Pensi només una cosa, que jo estimo la Mònica tant com els meus fills. Més potser, perquè els meus estan sans i bons i ho tenen tot resolt. Aquest, en canvi...
3: Aquest, en canvi, està molt greu, Berta. Jo, encara que jove, estic considerat com un bon especialista. He estudiat a l'estranger. He practicat amb les eminències més destacades de diferents països. I fins ara no havia trobat un cas com el de Mònica.
0: Tan malament està la nena.
3: La seva malaltia és greu. Podria curar-se. Però amb tot el que l'envolta, les mil coses i detalls que en les seves llargues hores de malalta ella va observant, cert que té l'afecte de vostè i del seu oncle, però...
0: És un tros de pal, senyor Feliu, sí.
3: Però ella troba a faltar l'escalf que la seva mare hauria donar-li. Veu que no té paraula carinyosa del seu pare. Troba a faltar la carícia, barruera potser, però que demostra un afecte del seu germà. Per redonir tot això, el cop del que fins fa pocs dies fou el seu promès, la ruïna d'aquesta casa, tot respira falta d'una estimació que ella desitja, que necessita més que els medicaments i que ningú no sap donar-li.
0: I vostè, és clar, vostè seria capaç
3: d'enganyar-la si en sabés. El que em temo és que no hauré sabut dir-li que l'estimo, perquè res hi ha més difícil de fingir que l'amor. I ella, que no deuria sospitar que és per llàstima, em temo que ho endevina. Jo no vull que ella sàpiga que, per ràbia de no poder robar la mort a la seva vida, estaria disposat a mantenir el meu engany per sempre.
0: Ara sí que ho entenc tot. Ara sí que sé que vostè és un gran metge, un sant.
3: No digui disbarats. Doncs ben mirat, això no és més que orgull professional.
0: Aquesta paraula no, que no l'entenc tant. Però tot el demés sí. Vostè tiri endavant. La nena em fa cas de mi i jo li xiularé les orelles cada dia. Pensi que ara ja som dos. Jo li guardaré el secret tot el temps que calgui. Ho sent? Ja veurà com guanyarem nosaltres. I ella l'estimarà vostè. I vostè a ella. I us estimaré tots dos. No sé fer altra cosa. Jo aquí sóc la dida, sap? No sé res més, però... Endavant, sí, sí, endavant. No tingui por. Tot sortirà bé, tot.
3: Berta.
0: Sí, tot sortirà bé, si ho sabré jo. Aquest noi és un sant, encara que no sàpiga receptar cap a plasma. Ja et vaig obrir que serà en Ricard. Què hi ha de nou, un nen?
6: Res. No ha vingut el papà?
0: No encara. No busquis, que les ampolles estan buides. Que no hi has pogut parlar encara?
6: No, no hi ha manera d'enfocar les coses.
0: Ja no pot trigar. Ha telefonat abans dient que si venien dos senyors preguntant per ell, que l'esperessin.
6: Han vingut?
0: No. Per això, si ell arriba i pots parlar-li, no siguis brusc. Ja saps que el pobre té molts mals de cap i que està amb una corda al coll. Si et renya, aguanta't. Pensa que el que vas fer no és cap joc de nens i que ara plourà sobremullat. Tingues paciència i aguanta, sents? Aguanta, eh?
6: Sí, ja ho dius tu. No saps com és el papà.
0: Ai, fill, més que tu. Si algú d'aquesta casa el coneix bé, sóc jo. He estat massa anys entre vosaltres perquè no us conegui a tots un per un. Molt més del que us coneixeu els uns als altres, eh?
6: No hi ha una mala gota de conyac?
0: Sí, home, sí, ara te'l porto. Aquest deu ser el teu pare.
6: Hola, papa.
7: Hola, on són els altres?
6: Crec que són a casa, però només he vist la Berta. Acabo d'arribar.
0: Té el conyac. He dut una copa per vostè, senyor Miquel.
7: Sí, està bé. Ja que no hi ha foc a la llar, almenys ens escalfarem per dintre.
0: Vol que busqui una mica de llenya?
7: No, no cal. Guarda-la per quan faci més fred.
6: Gràcies, Berta. Deixa l'ampolla.
0: Senyor...
7: Què vols?
0: El nen vol parlar-li.
7: I necessita introductor?
6: Deixa'ns estar, Berta.
0: És que he d'explicar-li una cosa que li va passar. I jo li volia demanar que no s'enfadés massa amb ell, sí.
7: Deixa'm estar tranquil d'una vegada. Si ha de dir-me alguna cosa, que no gasti embuts. I en quant a tu, deixa't de ficar-te on no et demanen. Si et creus que les teves intromissions em fan cap gràcia, ja saps de sobres, des de fa molts anys, que no.
0: Sí, ja ho sé, però a mi m'és igual. A mi renyim tot el que vulgui, però el nen no, senyor.
7: Vols anar-te'n d'una vegada?
0: Sí, senyor, ja me'n vaig. No tinguis por, eh? Que només és amb mi que està enfadat perquè sóc una xafardera. Però amb tu no. Ja ho sap ell, que no has estat cap bona peça. Però també recorda que de jove no n'ha estat ell massa tampoc i que els pares a vegades tenim la culpa del que fan els fills.
6: Vés-te'n, Berta, vés-te'n, que ho estàs espatllant tot.
0: Oi que se'n recordarà del que li he dit a l'hora de renyar-lo? El teu pare és bo, eh?
6: Berta.
0: Té les seves coses, però és bo. Explica-li tot, fill, explica-li tot. Jo em vaig enfadar molt, com ho vares dir. Però et vaig perdonar. Calcula, jo, sent la dida. Ara imagina't ell que és el teu pare. Com vols que no et perdoni? Sóc allà dins, senyor, si em necessiten, eh? Perdoni.
7: Berta, vols?
0: Sí, senyor, sí. Enfadis amb mi, però amb en Ricard no. Amb el nen no. Oi que no?
7: Aquesta dona em crispa els nervis. Bé, què és això tan gros que has d'explicar-me? Quina nova heroïcitat has de venir a afegir al teu historial?
6: Papa, jo prego que no m'interroguis amb aquest to d'ironia.
7: Ni d'aquesta ni de cap manera penso fer-ho. Parla, si vols, i de pressa.
6: No és cosa per dir en dues paraules.
7: Enllesteix.
6: Papa, jo fa cosa d'un any, un vespre, anant amb en Carles i dos o tres amics, començàrem a beure.
7: Amb això no em dius res de nou. Tota la teva vida l'has dedicada a aquesta mena de cafès.
6: Tens raó, papa. Tens tota la raó. Però escolta'm, amb una mica de comprensió.
7: Digues, digues d'una vegada.
6: Aquella nit els combinats em pujaren al cap i vaig sentir com si em tornés boig. Tot el que de bèstia portem dins va sortir a la llum. D'un lloc vàrem passar a l'altre, fins que arribàrem a un tuguri on ens trebàrem de paraules primer i a cops de tamborem més tard fent una destrossa absoluta del local. Un dels que venia amb nosaltres, no he pogut esbrinar aquí, suposo que per defensar-se, va trencar una botella contra el taulell i va ferir a la cara a l'amo d'aquell antre. D'això me'n vaig assabentar al tornant-s'hi d'un cop que en donaren a la nuca. Davant meu, la cara sagnant d'aquell home que tenia la meva cartera amb els documents a les mans, la taverna destrossada totalment i la porta tancada per dins.
7: Fins ara la teva narració és ben edificant.
6: Aquell home em culpava de la ferida i m'amenaçava en denunciar-me a la policia si no li entregava 50.000 pessetes.
7: Que tu, naturalment, no li vas donar perquè no les tenies.
6: Sí, papa, les hi vaig donar tot i no tenir-les.
7: D'on les vas treure? Digues.
6: Un prestamista que em presentà en Carles va deixar-me la quantitat.
7: Amb quina garantia?
6: Primer senzillament amb la del teu nom i mitjançant un document que em comprometia. I després...
7: Després?
6: Després lliurant-li unes lletres que vencen d'aquí a pocs dies.
7: Acceptades per qui?
6: Per la teva firma falsificada per mi.
7: I què penses fer?
6: No ho sé, papa. Per això vinc a tu.
7: Esclar. On havies d'anar? A mi, naturalment. Jo sóc qui t'ha de treure d'aquesta, oi? Doncs aniràs a la presó, ho sents? Aniràs a la presó, que és l'únic lloc on mereixes estar.
6: Papà.
7: Papà, i et creus que jo puc salvar-te? No tinc ni un clau. Ni aquesta casa és pràcticament meva a aquestes hores, perquè ja dec més del que val. Ja he pignorat totes les propietats, els cotxes, tot. I ara, a més, el senyoret borratxo, inútil, perdut, es presenta davant meu dient: papà, esperant que jo ho arregli tot. Si et creus que aquesta és una entremaliadura més que estic disposat a arreglar, has de tenir en compte que ni puc solucionar-ho ni ho faria encara que estigués en condicions. Estic tip de tot, de la casa, de ta mare, de la teva germana, del savi, del teu oncle, d'aquest metge estúpid i finalment de tu, mala bèstia, que ets incapaç de fer res de profit en tota la teva existència de perdulari, de paràsit.
6: I qui me n'ha fet de paràsit? Qui m'ha convertit en un ser com el que acabes de pintar, eh? En una mala bèstia. Tu i ningú més que tu.
7: Callaràs?
6: No, no callaré. Ho sents? No callaré. Si és hora de cantar les veritats, les cantarem tots dos. De què t'has preocupat tota la teva vida? De fer diners i prou. De fer diners i vessar-me'ls a les butxaques. Perquè quan jo els llancés, tothom barregés amb enveja l'admiració pel teu nom. Perquè tothom es donés compte que els diners que ocasionaren l'escàndol caien de la teva cartera, un planar de qui sap de quina manera.
7: Treballant,
8: treballant com una fera, arrencant-los amb les dents i ungles d'allà on fossin.
6: O robant-los, que quan el riu està revolt, on no sap on comença el robatori i on acaba un negoci. Però ja n'hi ha prou. Jo he fet un gran disbarat, d'acord? Però venia tu, pensant que entre tots dos encara seríem capaços de trobar una solució. Veig que m'he equivocat, perquè tu no et dol el que jo hagi fet, sinó que la meva atzagaiada no hagi estat profitosa. Si efectivament n'hagués assassinat, però el resultat hagués estat suficient per a salvar els teus interessos, hauries adoptat un posat hipòcrita de circumstàncies i hauries acceptat la salvació. Estàs tan embrutit per l'afany dels diners que només són ells els que et preocupen. La resta t'és igual.
7: Sols amb diners es poden aliviar les situacions com la meva d'avui.
6: Jo venia disposat a que tots dos féssim examen de consciència, que establíssim el tant de culpa que ens correspon, fer marxa enrere i començar junts una nova vida, encaminada a salvar el que poguéssim d'aquest naufragi.
7: Amb tu només es pot anar a parar a la presó.
6: Marxo pels camins que m'has obert. Si vols, farem curses per veure qui hi arriba més aviat.
7: Fes el que et doni la gana.
6: De vegades crec que no tens res d'humà. No puc entendre com ni davant d'una situació tan desastrosa com la nostra ets incapaç de reaccionar i pensar que encara hi ha d'haver quelcom que ens aparti del fang on ens hem estat rabejant durant tants anys.
7: Què haig de fer? Resar?
6: No ho sé. Tota la teva vida ha estat una blasfèmia. No crec que els teus llavis ni el teu cor sàpiguen moure's al ritme d'una oració.
7: I els teus sí?
6: Almenys ho intentaré.
7: Covard.
6: Adéu, papà.
7: Què penses fer?
6: Intentar tot sol, el que hauria volgut que féssim junts.
7: Fracassaràs.
6: Procuraré que t'equivoquis. Dones la mà, papà?
7: La mà? Té. A veure si d'aquesta bufetada en treus més profit que dels meus diners.
6: Gràcies, papà.
2: Per què ho ha fet?
7: No ho has entès.
2: No. O potser sí.
7: Ell sí que ho entès. M'ha donat gràcies en anar-se'n.
2: I ara?
7: Ell encara pot salvar-se, Berta. Encara pot salvar-se. Encara pot salvar-se. Almenys que ella salvi.
2: Pobre senyor. I aquest fill? Déu meu. Déu meu.

0: 8 dies després. Tot empitjorat. Hom està esperant que Mònica mori d'un moment a l'altre. A la sala de sempre, Feliu fuma nerviós i angoixat. Magda, acovardida, baixa l'escala. És cap al tard.
1: No em veig amb cor d'estar dalt.
2: A mi m'ha passat el mateix. Qui ha quedat amb ella?
1: La Berta i l'Albert.
2: Sort tenim d'ells dos.
1: És la primera vegada que veig una persona lluitar per escapar de la mort.
2: I és la teva filla.
1: Sí. Per què? Per què haurà de ser ella?
2: Per què la mort s'enamora d'una noia de 20 anys?
1: Si jo pogués.
2: Tornar a començar, oi?
1: Sí. Ara veig clar moltes coses de les que tu ens anunciaves tantes vegades.
2: No cal recordar-ho ara. No té remei. No hi ha manera d'avisar en Miquel.
1: No sé on és. Ha sortit a les 8 del matí i res no sé d'ell. Des de que va marxar en Ricard no parla amb ningú.
2: Deurà venir quan sigui massa tard. Comença a ploure. No hi ha ni una fulla als arbres.
1: Oh, és que tot sembla que canti la mort.
2: Sí.
1: I quant temps durarà tot això?
2: Qui sap?
3: Li he donat la darrera injecció.
1: La darrera?
3: Sí.
1: Oh, Déu.
3: Si la resisteix, durarà un parell d'hores.
2: I si no? Oh.
3: Si no, és qüestió de minuts.
2: I ho pot dir així?
3: Estic embotit. Més que vostès, senten? Més que vostès.
2: Més que nosaltres.
3: No. És que empunxar-la per última vegada he sentit com si tota la meva vida hagués estat com una cosa buida, sense sentit. Per què he estudiat? Per què he triomfat en tants casos? Per fracassar davant de la dona que estimo. Sí, Feliu, sí, de la dona que estimo. El que es va iniciar com una mentida inspirada per un sentiment de llàstima, en clavar-li l'agulla d'aquesta darrera injecció, s'ha revelat com una certesa inútil, tràgica.
2: Pirueta estúpida de la vida.
3: Un pensament estrany m'està apuntant.
2: Quin?
3: Qui és el culpable? Aquí cal demanar responsabilitats de tot el que ha passat en aquesta casa.
2: El més pràctic és no analitzar.
3: Què s'ha fet? Què s'ha fet aquí per salvar aquesta vida? Què ha fet el seu pare? Guanyar diners, molts diners, llançar-los, no saber-los conservar?
1: Maleïts siguin els diners.
3: Vostè, la seva mare, a més de comprar-li tota mena de vestits i joies per adornar el seu cos, què ha fet? De què s'ha preocupat? Li ha ensenyat de tenir fe? Creu que n'hi ha prou en pagar un especialista car?
1: Déu meu!
3: Senyora, vagi a dalt. Sí, vagi-se'n dalt.
2: Ha estat una mica dur, Albert.
3: Sí.
2: Era necessari?
3: No ho sé. Almenys no he pogut contenir-me.
2: Indignació?
3: Apassionament.
2: Jo desitjaria poder sacrificar la meva vida, que considero estèril, per poder salvar-la d'aquests dos nois.
3: Almenys una de les vides ja no és possible salvar-la.
2: I l'altra?
3: Qui sap? Segons explicava la Dida, hi ha alguna esperança.
2: Tant de bo.
3: Torno a dalt.
1: Nena!
2: Déu
1: meu! Mònica!
3: Tot s'ha acabat.
1: Mònica!
3: Mònica és morta.
0: Desesperat, Albert puja l'escala, traspassat de dolor. A baix hi resta Feliu, abatut. Les llàgrimes vessen a la seva cara, mentre resta impotent al seient. I ni se n'adona que acaba d'arribar en Miquel, completament xop de la pluja, amb els cabells enganxats a la cara, batant de dents, quasi no s'aguanta dret, marejat. Ha begut més del compte. Feliu reacciona i és a temps de barrar el pas a l'escala que porta a la cambra de Mònica.
4: Hola, germà. Avui vinc més animat. Tinc esperances d'arreglar l'assumpte quartos sense... Deixem passar.
2: Mònica ha mort.
4: Boig. Deixem passar. Mònica no ha mort, sents?
2: Vés-te'n, fracassat. Torna sota la pluja. Surt d'aquesta casa que has ensorrat. No la profanis, ara.
4: Tornaré. Tornaré a tenir diners, no has sentit?
2: Segur.
4: Tindrem diners. Hi haurà foc a la llar. Podré ensorrar els meus enemics. Començarem altra vegada la nostra vida.
2: Mònica és morta. Mònica és morta. El teu fill és fora de casa i no sabem on és.
5: Ràdio Vila-sacra.
2: Què és el que vols començar? Què és el que vols començar si tot s'ha acabat? Ja és massa tard.
4: Mònica. Mònica és morta. Ricard és fora de casa. Què és el que vull començar? Què és el que vull començar? És massa tard. És massa tard. És massa tard.

0: ferits. Tornem al començament d'aquesta història. Allà hi deixàrem l'Albert sol, mentre recordava tot el que havia passat, assegut a la butaca davant la llar sense foc, a la mateixa estança. Ara pensa...
1: Així va acabar tot. Però Mònica viu. Viu en la plenitud dels records. I jo ara l'estimo. Truquen a la porta. Ricard!
0: Sense respondre, Ricard encén la llum. Avança lentament, mira tot arreu. Reconeix els mobles, els quadres, la llar, l'escala.
2: Tot està igual.
1: Però de cert.
2: I no obstant, tot sembla diferent. Més petit, més esquifit.
1: Saps tot el que ha passat?
2: Sí, ho sé tot. I també que en desplomar-se els castells d'unes vides sense sentit ens aixafaren a tots.
1: A tots no.
2: Els que vivim portem dins la cremor de les ferides.
1: Cremor d'un foc que purifica.
2: No és massa tard. Veritat, Albert?
1: Mai. Mai no és massa tard.

Acabem d'escoltar Una història qualsevol, de Josep Comas Tàpies i Santiago Vendrell, en un enregistrament del quadre de veus de radioteatre de l'any 1985. Esperem que hagueu gaudit de la nostra audició d'avui i us emplacem fins la propera setmana a aquesta mateixa hora en una nova sessió de teatre radiofònic.

0: t'entretenim i et fem companyia. El 107 de l'FM, la teva ràdio local.
1: Bona nit.
2: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició plega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà.

0: Vine a gaudir de la castanyada a Vilasacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.
1: Bona nit.

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
2: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
3: ¿Qué problema hay?
2: Algo cambió.
4: Se ha puesto borde conmigo porque son blanca.
2: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
3: ¿Y?
2: Nosotros.
1: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
3: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
5: ¡Ya basta!
6: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
1: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos.
9: Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bienvenido.
11: Creo que necesita uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
13: ¿Mami?
12: ¿Lista para salir?
1: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
13: Intentas engañarme.
12: Bella, soy yo.

0: Notícies en xarxa.
1: Volem analitzar amb veus expertes què ha passat aquests darrers dies, en quin moment carrers s'han reconvertit en torrents, cases s'han inundat i sediments, branques i troncs han estat arrossegats per la força de l'aigua. La primera parada des del punt de vista de l'urbanisme. Cal estudiar el territori i detectar les necessitats bàsiques. També observar mesures que funcionen, com ara els dipòsits de tempestes subterranis ubicats a la ciutat de Barcelona que acumulen l'aigua dels forts aiguats. Mireia Moreno.
2: Preparar les nostres infraestructures és bàsic per mitigar l'impacte climàtic. Carles Conill, president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, adverteix que no cal reconstruir tot el país, però sí potenciar l'ús de drenatges sostenibles o materials amb més capacitat d'absorció.
3: En municipis més petits o no tan densos, com estem parlant del centre de l'àrea metropolitana, pot ser la solució. Són sistemes de drenatge més sostenibles, que busquin la infiltració.
2: També cal un bon manteniment i el que pot semblar una obvietat, però cal recordar, no construir en zones inundables. A casa nostra, la llei d'urbanisme, combinada amb la llei estatal d'aigües, delimita la construcció en zones inundables. Ens ho desgrana la Greta Tresserra, presidenta de l'Agrupació d'Arquitectes per la Sostenibilitat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
4: Això no vol dir que totes les zones que són inundables sigui prohibit construir, però els llocs que tenen més perill o més risc, les restriccions són més fortes.
2: I afegeix que cal tenir present una gran veritat, l'aigua té memòria.
4: Una riera, per molt que estigui seca i que porti molts anys seca, continua sent una riera. I que durant molts anys no hi hagi passat ni una gota d'aigua no vol dir que hagi deixat de ser el seu camí.
2: L'escomesa dels efectes de l'escalfament climàtic s'ha precipitat. El que havia de passar durant un segle s'ha concentrat en dècades. Per reduir possibles conseqüències, la futura legislació s'haurà de basar en el pitjor escenari.
4: Perquè ja estem veient que les coses estan evolucionant de manera molt ràpid i de manera lamentablement molt catastròfica.
2: I què fem amb les edificacions en zones inundables? Doncs formar la població en prevenció de riscos.
4: Si s'ha d'abandonar l'habitatge o no, si s'ha de pujar plantes superiors o de quina manera s'han de gestionar els tancaments. Casos molt, molt extens, si s'han de reubicar famílies, doncs es fa i amb suport dels poders públics, per suposat.
2: L'urbanisme, un aliat per combatre el canvi climàtic.
1: Agència Catalana de Notícies.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Estàs escoltant Ràdio Vila Sacra 107.0 FM. Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
2: Per què se'ns fa difícil llegir poesia? Aquesta pregunta és el punt de partida del poeta Josep Pedrals en el seu assaig Poeticismes, un llibre on combina articles, reflexions i experiències sobre l'acte de llegir i crea versos. Montse Soto.
3: Concebut com un manual que inclou una recopilació dels seus articles publicats sobre el fet poètic, Poeticismes és un volum on Josep Pedrals alerta sobre els motius que sovint fan que molts lectors i lectores de novel·la posin una barrera davant la poesia.
4: Que molt sovint et poses una pel·li que no saps si t'agradarà. Que moltes vegades vas al teatre sense saber ben bé si allò et farà gràcia o no. I amb la poesia ningú no fa ni aquest primer intent. Llavors, jo crec que una mica el que passa és que ens posem a llegir la poesia quasi com si fos un examen i ha de ser un plaer.
3: El vincle entre poesia i el poder transformador de la paraula, la realitat que ens dona la poesia lluny del que ens imposa l'algoritme i el plaer de les petites coses són altres temes que aborda aquest poeticisme.
4: Amb el telèfon o amb les pantalletes, les coses no tenen ni olor ni tenen tacte, és tot... I a mi m'agrada això, que les coses siguin reals. Llavors crec que tard o d'hora tornarem tots a aquesta realitat.
3: Poeticismes, de Josep Pedrals, editat per Arcàdia.
5: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Sons del Món presenta l'Oreja de Van Gogh en concert dissabte 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. No et perdis tots els seus grans èxits al seu únic concert de l'any vinent a Catalunya. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.
1: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
2: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972 556 951.
3: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu m'acarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
4: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Els veïns del barri de la presó de Figueres reclamen un pipicà als jardins acabats d'estrenar. La retirada de les tanques ha convertit les noves zones de gespa en un espai per passejar els gossos, mentre el pipicà més proper queda a l'Olivar Gran o al Parc Bosc. Roba la bossa a una dona a Girona i el localitzen gràcies als auriculars sense fil que duia a dins. La víctima anava a treballar quan va patir una estrebada al barri de la Devesa i va facilitar als agents de la policia municipal la ubicació dels aparells en temps real. Nou furt en un supermercat de Llançà. Un dels dos implicats és un ocupa del municipi, segons fonts policials. Un dels presumptes autors torna després de quedar en llibertat a insultar els treballadors, segons el responsable, en un municipi que acumula furts en comerços i on s'investiga l'entrada a 19 embarcacions del port.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Que bo!
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? El poema que ara sentirem ens explica que divertit és cuinar unes bones galetes i que bonica és la poesia de cuina.
3: Hola, sóc l'Ivan. El poema que he escollit es diu Taller de cuina. Ho he escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la cuina. Taller de cuina. En sucre blanc i ous i farina passada pel sedàs que quedi esponjosa i fina. Hem fet un pa de pessic decorat amb xocolata. Veritat que ha quedat bonic i també hem fet amb molles en forma d'estrella. Hem fet un munt de galetes rodones i durades. Que cruixents! Quin crac-cran que faran les dents! Lola Casas.
2: Has escollit un poema preciós, Ivan. Moltíssimes gràcies. Anem a cuinar galetes? Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits. No.

A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.

0: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Soc Marisa Pérez, del programa Saber i Ganar, i volia agrair-los la carta que vam fer amb uns imants per una de les nostres concursants i per part de l'equip. Els hi faig saber que seran entregats aquests imants, d'acord? Moltes gràcies.
4: Enviado el 13 de mayo a las 12 horas 10 minutos.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.
1: És l'hora del pati.

0: Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, més de 350 milions de persones al món tenen ansietat i a Catalunya afecta prop del 17% de la població. La majoria són dones. Respira, amb guió d'Àurea Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, publicat per Planeta Còmic, visibilitza aquest trastorn posant-li cara. Valèria Obareda.
1: L'Alice és la protagonista de la història i ja la primera pàgina es diu Respira, una paraula que Àurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, s'ha repetit molt.
2: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de ara un moment, respira. I així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
1: Quan l'autora passava per una situació d'ansietat, va canalitzar els seus sentiments escrivint. I d'aquí va sortir la idea. Plasmar-ho en un personatge que expliqui el que sent ajudarà que la gent ho entengui. Sentim Judit Creuet.
2: Teníem dos objectius principals amb aquest còmic. El primer és si alguna persona està passant per un procés així, pugui veure que no està sol, perquè moltes vegades aquests sentiments són molt aïllants. I l'altre objectiu era al revés, per gent que no pateix ansietat, poder ajudar-li a entendre què és patir ansietat, entendre què està passant, entendre com ajudar i poder estendre la mà.
1: Tot passa en una illa, que fan servir com a metàfora visual. Converteixen el mar en un símbol de l'ansietat, perquè tot el que l'Alice no vol afrontar l'ofega.
2: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
1: Àurea Muñoz i Judit Creuet es coneixen de fa anys i han treballat amb molta complicitat. De fet, el procés ha estat una mica la inversa del que és habitual.
2: Ella va escriure una petita novel·la i me la va enviar. I jo a partir d'això vaig començar a fer els primers esbossos de com m'estava imaginant aquesta història que ella m'explicava en pàgines de còmic. I a partir d'aquí dèiem, ah, doncs crec que la història no flueix tan bé com ho imaginava quan canvies d'escrita a dibuix. Anem a canviar-ho. I m'ho canviava i m'ho tornava a enviar i jo tornava a fer dibuixos. Fins que les dues no dèiem, vale, estem contentes, ara ho podem passar net. I amb aquest mètode de treball al final el que passava és que el guió venia després dels dibuixos. Un ordre poc usual.
1: I la recomanació és clara pels que tenen ansietat i els que els poden ajudar.
3: El més important és la comunicació. Fer el primer pas, que és difícil, no? Agafar una persona de confiança i dir-li m'està passant això, perquè moltes vegades també tenim la por a explicar-ho, però jo crec que ens hem de treure una mica aquestes pors i tothom sempre està disposat a ajudar. I la persona que ajuda algú que té ansietat, escoltar. Escoltar, preguntar què necessites, perquè cada persona que té ansietat és un món. Potser una persona necessita estar sola i posar-se la música i una altra persona necessita una abraçada. Per tant, comunicar-se moltíssim i escoltar moltíssim.
1: I com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.

0: Notícies en xarxa.
1: Metges Sense Fronteres denuncia les afectacions psicològiques dels menors després de 3 anys de conflicte i d'un any d'alto el foc trencat per Israel. L'ONG ha desplegat el dibuix de la Rahaf, una nena d'11 anys de la franja, on retrata el seu dia a dia i una infantesa trencada. Joan Tubau és el coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
2: Enormes dificultats per jugar, que recomencen a reproduir ells mateixos comportaments agressius, són nens que no dormen, nens hiperactius. Veiem molts nens que comencen a tartamudejar, nens que no havien sigut mai, nens que tenen dificultats de la parla i nens que es fan pipí al llit, que ho havien deixat de fer. Per tant, doncs, unes manifestacions agudes molt, molt característiques de l'ansietat, la por, i això és el que veiem en el dia a dia en tots els nens a casa.
3: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint al món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més... No entenc com el món pot anar tan malament.
4: Bona nit.
5: En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. Gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta.
6: Aigües de Catalunya.

0: De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
2: Descobrint amb ella, descobrint amb l'Alicia Herrera tot aquest món de les plantes medicinals cada setmana des d'aquí. Avui, Alicia, què és el que ens proposes?
3: Avui tornarem a parlar d'una altra flor, unes altres plantes, unes herbes d'aquestes comestibles, que a més, molta gent la deu conèixer per menjar dels conills.
2: El menjar dels conills. I es diu?
3: I es diuen els lletzons. Ui, m'acosta molt dir aquesta paraula, eh? Lletzó. Lletzó, que ve de llet, perquè aquestes plantes, quan les talles, tenen un làtex de color blanc, que és, no és com les eufòrbies, que és tòxic, no, eh? Aquest no és tòxic ni res, i a més és el que porta els principis actius que ens interessen. Desbrinem la planta, que és de la família de les asteràcies. Té una flor groga. Es troba també a pertot, a tots els camins, als marges dels camps, en zones urbanes. És una planta, unes herbes que creixen a pertot, i són les del gènere Sonchus. Tenim tres espècies. Una es diu Sonchus terrenimus, que és el que li diuen lletzó de paret, però seria una herba, això, que té les flors de color groc i les fulles estan com lobulades o partides, estan com sí, són fulles lobulades, i hi ha algunes que semblen que abracin la tija, que no tenen és com si la fulla no tingués tija pròpia, sinó que queda enganxada en la tija de la herba. De totes maneres, bueno, per internet es poden trobar milions d'aquestes imatges d'aquesta planta. I encara que parlem ara dels tres gèneres, tots tres són comestibles i es poden posar les amanides i es poden coure com a verdura, i és, bueno, una altra de les herbes que hem de reivindicar com a les verdures del camp. Doncs tenim aquest, el lletzó de paret. Tenim un altre que es diu Sonchus asper, que com el seu nom indica ja a punxa, aquest ja no el menjaríem perquè ens punxaríem la llengua quan el mengem. I un altre, que és el més comú i el més gran, que pot arribar a 50 centímetres, és el Sonchus oleraceus, que, com a curiositat, olus en llatí vol dir verdura, per tant ja no vol dir oli, vol dir verdura, per tant ja ens dona la idea de que aquesta planta es pot menjar com a verdura. En castellà, aquest Sonchus, ara parlarem del Sonchus oleraceus, el lletzó normal, el lletzó d'hort es diu, perquè també en els horts pues, creix com una mala herba, que per això es dona de menjar als conills. Que als conills li agraden molt, i a nosaltres també quan el provem. Doncs aquest Sonchus es diu en castellà cerraja. No sé si has sentit a parlar.
2: Doncs no.
3: Bueno.
2: Però cada dia aprenem coses noves.
3: Sí, és que és un nom que també me resulta estrany, cerraja, perquè d'on te deu venir? No sé, ni idea. Però bueno. Què tenen aquestes plantes? Tenen vitamina A, ferro i vitamina B1. Aquestes plantes són unes verdures, sobretot aquest, el lletzó d'hort, és una verdura molt fina, no té gust amarg, és una verdura de agradable de menjar, tant sigui a l'amanida com cuita. El que sí que quan l'agafem, l'hem de consumir ràpid o posar-lo en aigua, perquè de seguida, clar, que són plantes que tenen molta aigua per si mateixes, i de seguida s'assequen i es panseixen, per tant, o posem en remull, que també va bé per poder-lo rentar, o el consumim de seguida. No s'acaba de secar, bueno, vull dir, no hi ha tradició de secar-lo i fer-lo servir més endavant, no. Aquesta és una planta que s'ha de menjar fresca. Ara, la tenim durant tota la primavera i quasi tot l'estiu, per tant és una verdura que podríem fer servir, sí, que podríem fer servir molt. Cuit es pot barrejar amb altres verdures, es pot menjar amb oli i sal, que està boníssim. Es poden fer sopes, pastissos, quiche, pizzas, tot el que sigui, i cru, pues, això, amb amanida. Com a curiositat, hem de dir que abans del segle XVIII el llotzó ho curava tot. Era una planta medicinal, llavors estava considerada com una planta medicinal, i la feien servir contra tot tipus de malalties, contra la grip, el refredat, per la gota, per hipertensió, per tot el tema de dermatitis de manera externa, per l'otitis, pel mal d'orella, ho feien servir per tot. I a les farmàcies preparaven una mena d'aigua, aigua de llotzó, o aigua de cerrajas en castellà, que l'anaves a comprar allà contra tots aquests tipus de malalties, però ara s'ha descobert que no és que siguin molt, o sigui, hi ha altres plantes que van millor per aquestes malalties que no passa el llotzó. Ara sí que com a propietats podem dir que la planta en si és diurètica, és carminativa, és a dir, va bé pels gasos, i a nivell tòpic sí que és una mica antiinflamatòria i una mica cicatritzant. Podríem fer-la servir també com això, que segurament serien els usos que feien servir abans.
2: Clar, perquè no hi havia altres remeis i altres plantes en el seu moment, no? Molt ben aprofitades, per cert.
3: Sí. Per acabar, pensar, jo m'agrada molt, sempre ho dic quan parlo d'aquesta planta, que abans, a l'època grega i romana, es consumia moltíssim, i segurament durant l'edat mitjana també es devia consumir molt. Hi ha mites associats en aquesta planta, com per exemple que Teseu va matar el toro, abans de matar-lo, diguéssim, va menjar-se aquesta planta perquè li donés forces. Igual que l'Hèrcules, abans de fer els seus treballs, d'aquests 12 treballs d'Hèrcules, també menjava lletzons perquè li donessin força. O sigui que és una verdura totalment oblidada, però que sembla que tingui propietats molt interessants.
2: D'això es tracta, no, Alicia, que anem descobrint tot el que ens poden aportar les flors, les plantes, i aquí l'objectiu del camí de les herbes amb tu cada setmana. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació aquesta setmana i més a la propera.
3: Moltes gràcies.
1: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
4: Ara més que mai, gaudim amb les coses senzilles i que ens agrada compartir. Un concert de la música que ens agrada, parlant de coses importants o, més aviat, de res que ho sigui, però que ens alegra la vida, o d'algun intèrpret o grup que descobrim. Toquem fusta i no oblidem que la incertesa ens persegueix més que mai. Però justament per això, ara és el moment d'assaborir aquesta sensació de llibertat, de viure el present, moments meravellosos.
5: A Ràdio Vilasacra tenim sensacions i moments meravellosos.
6: I tu ja ho tens prou clar.